0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió, amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisis, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa i a la nostra col·laboradora i amant de les sèries, la Núria Molina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Dia nublado, que nosaltres anem a parlar d'una sèrie que sí que està nublada. No? Havia que fer la broma. No? Avui, per no sé quants anys ja portem, 3 i mig, fent el nostre programa, i mai hem pogut parlar d'ella en profunditat. Això és curiós,
1: sí.
0: No? Mai, clar, perquè la segona temporada va sortir al gener del 2022, que encara pues, no feien programa aquí a Ràdio Rubí.
1: És fora.
0: Pues avui parlarem d'Eufòria, parlarem d'aquesta sèrie de HBO que toca debatre sobre ella i més concretament sobre una tercera entrega que ha generat més polèmica que mai. La sèrie creada pel Sam Levinson ja ha arribat a la meitat d'una nova temporada que molts poquets defensen, però que tothom està veient. Això, per suposat, està la número 1 a xarxes a HBO. També a Reels d'Insta, on Rosalía està sempre protagonista. Moltes coses, parlem d'Eufòria. Jo crec que és una d'aquestes sèries que potser ens falta temps, segurament, per parlar... Una paraula, Núria, per definir aquesta temporada, així...
1: Apoteòsico.
0: Bueno, veurem quin significat té aquesta paraula més endavant. I a xarxes, doncs, també parlarem de que diem sempre, no?, que la realitat segueix superant l'univers de The Boys, també parlarem d'aquesta temporada final. Però abans farem, com sempre, començarem amb les estrenes i notícies d'aquesta setmana. Doncs comencem amb una sèrie que ja va acabar també fa uns anyets. De fet, va ser la primera, parlàvem de sèries que hem parlat d'aquest programa, va ser la primera de la que vam parlar, que és The Crown. I és que la sèrie de Netflix continuarà a la seva manera, podríem dir, no, Núria?
2: Doncs sí, Netflix ha confirmat que s'està treballant en una prequela de la famosa sèrie de la corona britànica. Aquesta narrarà des de la mort de la reina Victòria l'any 1901 fins al casament de la reina Isabel II l'any 1947. En Peter Morgan, creador de la sèrie, ja havia expressat el seu interès a narrar el passat reial, més que el present o la història més moderna, i feia temps que preparava el projecte de prequela.
0: Doncs veurem, perquè això podria ser infinit, eh? Si Peter Morgan vol, pot estar tirant cap enrere.
1: Sí, sí, ja, vinga.
0: I no parar, no? Bueno, a veure, si té la qualitat, que no, que va tenir sobretot... Sempre parlem que les dues últimes de The Crown potser va baixar una miqueta, però la millor de The Crown, jo sempre he dit que per mi és la millor sèrie que ha fet Netflix. O sigui,
1: sí,
0: que,
1: vull
0: endavant.
1: Dir, és una sèrie que enganxa moltíssim, que té qualitat històrica i que... en general, és una molt bona manera d'entendre la història de la corona britànica i sobretot Isabel II, que ha sigut una reina que la història moderna doncs, ha marcat moltíssim. I jo crec que és molt interessant això de tirar cap enrere i veure com des de la seva infància fins que es casa, perquè justament aquests anys passen coses molt importants, hi ha dues guerres mundials, vull dir que pot ser bastant interessant la narrativa i com la corona britànica també entra dintre d'aquest joc, no? Vull dir...
0: També podríem veure una miqueta, potser més en profunditat, fins i tot la història del seu tiet, que es deixava caure, no? Bueno, hi havia un episodi sobretot centrat en això, Eduardo era, si no me'n recordo, no? El tiet de la Isabel, però bueno, sobretot la figura també del seu pare, tot això, i efectivament d'aquesta reina Victòria, que és mítica, no? Un personatge històric del Regne Unit, que una altra cosa no, però aquesta sèrie sempre ho hem dit, que donava lliçons d'història i política, que potser a la gent li semblava més avorrit, perquè la gent buscava el xafardeo, no?, de la monarquia, i hi havia episodis completament centrats en política que estaven superbé. O sigui, una sèrie que ha sortit Churchill, que va sortir també governs d'esquerra que s'han analitzat molt bé també a la sèrie de Netflix, i després, evidentment, pues, tema de Margaret Thatcher, o sigui, molts personatges polítics que a mi personalment sempre era una trama que m'agradava molt.
1: Sí, o sigui, al final és una sèrie que era molt completa, perquè jo crec que és això, que anava tant a les parts polítiques com, òbviament, també més al xafardeo, però crec que sempre ho feia des d'una molt bona perspectiva, sempre molt analítica i com evitant, no?, aquesta manera fàcil, no?, de dir, bueno, em poso aquí aquest costat o l'altre, sinó intentant ser el més neutre que puguis, que realment no es pot ser neutre, però el més que es pugui.
0: Almenys la família reial ja no tindrà aquesta cosa de dir, no, és que no es fia la realitat. Bueno, ja serà gent que no coneixen, no?, avantpassats que no van compartir, no?, el seu temps, perquè, bueno, ja sabíem que la reina Isabel li agrada molt les dues primeres temporades, no?, però després ja, bueno, no li agradava tant la sèrie. Quan ja començava a parlar de la relació del seu fill, ella i tot això, ja... Ahí se bajó del carro, no?, la reina. És que, i mira que les primeres temporades també no deixaven a tota la imatge gaire positiva, eh? Però potser, bueno, li agradava més l'època de veure jove la reina, clar, no? Recordava viejos tiempos, no? Però bueno, una gran sèrie de Crown. I anem a parlar, no ens n'anem de Netflix, perquè a Netflix l'any que ve sortirà un altre cop, una tercera versió de One Piece, una cosa que no es pot explicar, però és que tindrem aquesta sèrie en tres formats diferents a la vegada, no, Núria?
2: Doncs sí, la famosa sèrie d'Ichiro Oda ja té una nova versió confirmada. The One Piece serà el remake de l'anime, que s'estrenarà al febrer de 2027 i adaptarà els 50 primers capítols del manga original, en una primera temporada de 7 episodis, amb una duració de 42 minuts per capítol i una animació renovada.
0: Jo sempre ho he dit aquí, que nosaltres no hem vist res més enllà, bueno, jo més enllà del que vaig veure de petit, sí. I la primera temporada de Live Action, que no hem vist la segona, no. Però és que quina mandra, tenim moltes sèries, és que no lo sentimos. I, però sí que és interessant aquest projecte perquè jo, que no he vist ja l'anime, sí que em crida atenció tant per l'estudio que hi ha darrere, que és 8 Studio, que ha fet molts animes dels últims anys que han marcat època, a part d'aquesta duració dels capítols, que això em crida atenció, sí. No? Perquè els animes pues, ja sabeu que duren aquests 20, 20 i pocs minuts, no? Un format de 42 minuts, potser algo més, més prestige teu aquí,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: En format, però d'animació.
2: Clar, jo entenc que jo pel que he llegit és com, o sigui, òbviament la primera temporada de l'anime original és d'allà, no sé, és del 99 o alguna cosa així, o sigui, sí. Fa 20 i pico anys. Llavors crec que és interessant, no?, potser traslladar-ho a com ho farien a dia d'avui, potser més complet, que potser també les maneres de fer d'abans potser eren més limitades, i a veure si Netflix ho fa bé, perquè ja sabem que, bueno, sempre a Netflix li agrada posar mà.
0: En aquest cas, Netflix no, en teoria, no ha fet la producció.
2: Pues,
0: se la distribueix només, però bueno.
2: Estem més tranquils una
0: nosaltres,
2: miqueta, però...
0: Després hi havia algunes sèries que també deien això i, bueno, i es notava la mà de Netflix,
2: sí.
0: No? En teoria, la pel·lícula Peaky Blinders, no, la producció no és de Netflix, en teoria, que jo sàpiga. I mira,
2: teòricament.
0: Però ja vam veure, no, el que va passar.
2: Sí.
0: Però igualment, jo crec que és molt interessant tant el format com la duració i tant, a part, també, que van dir que aquesta sèrie de One Piece nova tindria o zero relleno o quasi res.
2: Que volen anar més a pinyon.
0: Clar, que això és el que la gent es queixava moltíssim, no? De
2: sí.
0: Com
2: hi
0: ha una sèrie de 1000 episodis, no? On ja no sé quants que són relleno.
2: Sí.
0: Que, fins i tot els més fans ho diuen. Que potser ja de 1000 capítols potser tens 100 que, bueno, que tampoc és que importin massa, no?
2: Sí.
0: A part la sèrie. Llavors jo crec que és una bona manera també de treure el nou públic i de gent que potser com nosaltres no és que no volem veure la sèrie, sinó que no podem abarcar aquesta quantitat, no, de temps i capítols. Bueno, veurem què tal. El pòster que ha sortit, l'animació es veu molt bonica,
2: sí.
0: O sigui que veurem com ho fan, això, a la sèrie de One Piece. I ara anem a parlar d'una sorpresa que, vamos, a mi personalment m'ha pillat, que no m'esperava gens ni mica, i és que The Bear aquesta setmana ha tornat per sorpresa, però és que a part s'ha anunciat que s'acaba, Núria.
2: Doncs sí, aquest dimarts es va anunciar per sorpresa que The Bear tornaria per un episodi especial. Després de gairebé un any de l'estrena de la quarta temporada, FX ha llançat un episodi prequela protagonitzat per Richie i en Michael en un dia de feina a Gary, Indiana. També aquesta setmana hem pogut conèixer la data d'estrena de l'última temporada de la sèrie. La cinquena i última entrega s'emetrà a Hulu el 25 de juny, estrenant els 8 episodis de cop.
0: I com sempre, doncs aquí a Disney Plus, no?
2: No
0: sabem, sempre parlem de les dades d'Espanya,
2: sí.
0: No, amb The Bear, perquè les tres primeres temporades no van arribar al mateix temps que als Estats Units, però la quarta ja ho va fer, o sigui que...
2: Esperem que...
0: Bueno,
2: sí, que compleixin.
0: Que segueixin el que vam fer amb l'última, no, d'entrega.
2: Sí.
0: Sobretot, a l'anunci potser ens ha pillat, bueno, així de sorpresa, no, perquè al final The Bear tampoc és una sèrie que no es promociona massa mai quan surt. Ja té aquest tirón, ja se l'ha guanyat, però sí que és veritat que això de l'episodi especial ha sigut una cosa, bueno, aquí a l'eufòria, no? Que
2: sí, totalment.
0: Una cosa estranya. Bueno, que jo agraeixo, eh? Encara no l'hem vist, la Núria, això. És un episodi d'una horeta. Veurem què tal està, però està escrit pels mateixos actors, aquest episodi.
2: Doncs això fa molt bona pinta. Jo ets a dir que també el personatge del Michael no és aquesta figura que sempre apareix en tota la sèrie, que ha aparegut en alguns episodis, però crec que pot ser interessant un episodi que només són dos personatges, prequela, entendre millor els personatges, o sigui, una mica el que deies, no? Estil Eufòria, no? De fer com aquesta pausa i abans de potser arribar a l'última temporada, que jo crec que és una cosa que s'agraeix, o sigui, que és molt guai això.
0: Sí, sí. Veurem si és una road movie, no? De Richie
2: sí.
0: I Michael, no? Perquè això sembla... I l'episodi estava dirigit pel creador de la sèrie, el Christopher Storer. I l'última temporada, que ja ho parlàvem, que als últims temps, no, de que potser The Bear ja encarava la recta final, més tenint en compte com va acabar la quarta temporada, l'últim episodi, no, les decisions de guió que es prenien.
2: Sí.
0: Llavors, bueno, jo celebro que s'acabi. O sigui, no en el plan, no, quiero que s'acabi ja.
2: No.
0: Al revés, que no s'allargui, perquè ja sabem que això pues, a vegades perjudica. I a sèries tan bones com The Bear, que segurament pues, és una de les millors sèries d'aquesta dècada o de les més exitoses, sens dubte, no?
2: Sí, vull dir... És una cosa que sempre parlem, que les sèries han de saber quan acabar, i jo penso que 5 temporades és una cosa que li va bastant bé a la sèrie, la tercera i la quarta han sigut com més
1: relaxades, entre cometes, en comparació a les dues primeres, i a veure aquesta cinquena, quin serà el ritme i com acabarà aquesta història i quina és la conclusió, no?, que els hi donaran els personatges. Pot ser interessant.
0: Veure una temporada final que tindrà un altre cop 8 episodis, tornarà al format de la primera, sí. Baixa de 2 episodis, o sigui, bueno... Veurem també els cameos, tot el que sempre comporta, no, de Bear i la bogeria a la cuina, no? Doncs ja comentarem aquesta entrega de Bear, si no ja la temporada que ve, perquè sempre surten a finals de juny i no... O si no, volvem per un episodi especial de Bear, no? Només... Bueno, ho mereixeria, és l'última temporada, això segur, no? Doncs passem ja als estrenes d'aquesta setmana, dos d'Amazon, Bueno, que no sé no és que Amazon. El primer d'ells es va estrenar ahir mateix, dimecres 6 de maig, com dic, a Amazon Prime Video, i és la segona temporada de Citadel. 68 anys abans de la caiguda de la ciutat d'aquest mateix nom, on l'Agència Mundial d'Espionatge Independent, encarregada de vetllar per la seguretat de tots, va ser destruïda per agents de Manticore, un poderós sindicat que manipula el món des de les ombres. Després de la caiguda de Citadel, els agents Mason Cain i Nadia Sin intenten escapar en vida, però perden tots els seus records. Des de llavors han estat ocults i construint noves vides amb noves identitats. Aquesta sèrie també va ser, no sé si la més cara o la segona més cara de la història d'Amazon, quan es va anunciar, per darrere no, evidentment, de Senyor de los Anillos, que sempre és la número 1 en tot. Una sèrie que estaven involucrats els germans Russo, com a productors, no, els directors de les pel·lícules de Vengadores, i el Richard Madden com a protagonista, i la Priyanka Chopra, jo crec que bien dicho. Una sèrie que no ha triomfat massa. Jo pensava que l'anava a cancel·lar després de la primera temporada, perquè amb el bombo que li van donar, no sé què. Però bueno, aquí està aquesta segona entrega, que com diem, es va estrenar ahir mateix a Amazon.
3: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho. ¡Ábrele!
4: You should be careful. Do you catch my drift? Because what I really want to know is can you catch these bits?
3: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
5: Te has dejado uno.
3: ¡Ah, no fastidies! ¡Tú no!
5: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
3: Eres un idiota.
5: Voy a hacerte un gran favor. Colaboraré contigo.
3: ¿Cómo es posible? Paulo Braga perfeccionará una tecnología que se adueña de la mente de las personas y las convierte en asesinas.
5: ¿Como en el mensajero del miedo?
3: Sí, Hitch, como en el mensajero del miedo.
5: Es una pasada.
0: Sí, doncs aquesta sèrie que també veiem al Stanley Tucci, que el teníem ara al Diablo Viste de Prada, per cert, no? A la seqüela, ja por el azar. Pel·li que jo no he vist, Núria, per cert. La nova segona, ni la primera. Que cosa más grande.
1: Criminal,
0: no
1: haver vist molt criminal.
0: Ja tants crims a la meva vida audiovisual. I Leslie Manville, també la tenim aquí, a l'actriu, que parlant de The Crown, pues, també està aquesta actriu. Bueno, no és una sèrie que nosaltres tinguem a la nostra llista, però bueno, ahí està, no?
1: Sí, a veure, és una mica... Potser sèrie de padre, no? Una miqueta.
0: Però de 200 milions de dòlars,
1: De 200 milions de... Carita, sèrie de padre, però, però bueno.
0: Sèrie top de padre. Sí. A otro nivel.
1: Bueno, n'hi ha d'altres, eh? Un dia hauríem de fer un top de sèries de padre, no?
0: Sí, sí. De pel·lícules, per mi, la pel·lícula més de pare de l'any passat va ser Fórmula 1.
1: Vale, sí, sí, o sigui, totalment.
0: Però a mi em va agradar, eh? O sigui, jo lo digo, bueno, lo reconozco.
1: Sí, a mi no em va agradar massa i m'ho pare sí, o sigui,
0: imagina't,
1: que ja...
0: Ho dice todo. Doncs aquesta segona temporada, com diem, de Citadel, la teniu a Amazon, i anem ara a la segona estrena. Interessant aquesta estrena, segurament el que més d'aquesta setmana, és El senyor de les mosques, que ens arriba avui mateix dijous a Movistar Plus. És la nova sèrie del creador d'Adolescència. Ojo, aquí Adolescència, una de les sèries que més ho va patar l'any passat, si no la que més. I aquesta nova sèrie explica la història d'un grup d'estudiants anglesos abandonats en una illa tropical sense adults, després d'un accident d'avió. En un intent per mantenir la civilització, s'organitzen liderats pel carismàtic Ralph i l'intel·lectual Piggy. Però quan el rebel Jack comença a interessar-se per la caça i a competir pel lideratge, començarà a reclutar caçadors i a allunyar altres nois del grup. És una nova adaptació, no, de la novel·la de William Golding, que ja va tenir una adaptació amb el Harrison Ford a finals dels 80, si no recordo malament. Però en aquest cas, pues, l'agafa el Jack Thorne, com dèiem, aquest guionista, no, que va fer Adolescència, donant-li un altre cop, segons he llegit, aquest toc, no, que tenia la minissèrie britànica. O sigui que, bueno, té crítiques boníssimes a aquesta sèrie. O sigui que veiem imatges i comentem què ens sembla.
6: The sky is darkening and the beast is close at hand.

0: we were. And now we're trying to find out exactly where we are.
1: What nonsense.
2: Who's coming with me?
0: We need to think about the little ones. Can't care for themselves, Jack.
1: Who are you, anyway?
0: If you stand out of the way, he'd happily hurt the next thing. And the next thing's me.
1: I am a hunter. Rebellion! We all have to kill the beast.
3: Doncs una sèrie que alguna gent ha dit que és una mescla d'adolescència i Yellow Jackets. Bueno, sí. es podria dir, no? I en el cas, per ser un dels protagonistes, és Lox Pratt, que serà Draco Malfoy a la sèrie de Harry Potter, pròxima, per cert. O sigui que, bueno, ja se va haciendo famoso el xaval, no? El Jack Thor, que sembla que li agrada escriure sobre nens de 12, 13, 14 anys. Sí. És el seu tipus de sèrie, no? Pel que veiem.
4: Bueno, però està bé perquè, o sigui, al final entra com a dintre d'un tema com molt específic, però crec que és interessant, no? Al final, l'adolescència parlava tot aquest tema de com la masculinitat dels nens i totes aquestes coses que han de demostrar, i ara aquest llibre té temàtiques bastant similars. Al final són un grup de nens adolescents que estan visquent en una illa de la mano de Dios sense tenir ningun tipus de normes, vull dir que
3: que això, per entra. Cert, he de dir que m'han recordat, això es parodiava Simpson també, no? Recordo, si no malament, hi havia un episodi, sí, que anàvem amb el bus i acabàvem estrellant-se i estaven en una illa. Sí, és que los Simpson han hecho todo.
4: Bueno, sí, clar, és que...
3: És una meravella. Molt bona pinta d'aquesta sèrie i la veritat que, bueno, ja dic, les crítiques la posen també com dels millors estrenes d'aquest 2026, encara que el Regne Unit es va estrenar al febrer, aquí ha arribat ara al Movistar, però també veiem que la distribueix Netflix a molts països, als Estats Units, per exemple, no? Doncs, bueno, ja comentarem si la veiem o escuchamos a alguien, no? Que l'haya vist aquesta, el Senyor de les Mosques, però bona pinta. I anem a l'última estrena de la setmana, com parlàvem del segon, que és en aquest cas Amazon Prime Video, i que ens arriba el dimecres 13 de maig, i és l'última i tercera temporada de Good Omens, que se centra en l'estimat improbable duo format per aquests dos actors, no, el David Tennant i l'altre que se m'ha oblidat. Lo tenia a la punta de la lengua.
4: Sí, ara el Michael Sheen.
3: Ahí está. Ai, mare mia. Aquest duo que tornen, no, per enfrontar-se a la seva aventura més èpica i personal fins al moment. La seva amistat es troba en un moment tens amb... Això com se pronuncia, Núria? Amb Lassif Raffel prenent moltes responsabilitats i en Crowley amb el cor trencat. Aquesta tercera entrega d'una sèrie que estava basada, no, en els llibres de Neil Gaiman, que ja sabem tot el que es va liar amb Neil Gaiman, aquesta polèmica, no, per tema d'abusos, no, era de dones que havien denunciat a l'escriptor, i moltes sèries, no, seves, entre altres com Sandman a Netflix, no, doncs, o es van cancel·lar o van tenir un final precipitat. I en aquest cas, jo no sé si serà així en aquesta sèrie, però bueno, almenys tindrà un final, que no totes les sèries, doncs, poden dir això.
5: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni el infierno. Tenemos que hacer solo nosotros.
6: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
7: Aziraphale.
8: Listo para empezar.
7: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
6: Así que he pensado tirar por algo más animoso. Como que viene la felicidad universal.
7: El fin de los tiempos.
6: Oh, no.
9: Algo va mal.
10: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
9: Las cosas están desapareciendo.
6: ¿Dónde está Jesús?
9: Tierra. Lo han perdido. ¡Reina en la locura!
3: Doncs no sé, que compta amb bones crítiques també. Almenys a la seva primera temporada vaig... Recordo que a la gent li va agradar bastant, però bueno, jo no he tenido el placer, Núria.
4: No, jo tampoc.
3: Tampoc, no? Doncs ho sentim molt, però no parlarem molt més d'aquesta sèrie perquè és que ja és l'hora i hem de parlar d'Eufòria i avui tenim temps.
4: Sí.
3: Jo crec que si no, nos saltarem coses més adelante perquè aquesta sèrie ho mereix. Parlar d'una sèrie amb tanto jugo, no? I tanta polèmica com la sèrie d'HBO Max, aquesta tercera entrega d'Eufòria.

0: d'amics com adults, enfrontant-se a una vida molt diferent de la que van deixar a l'institut. La trama explora les conseqüències de les seves vides passades, ara amb problemes més madurs i foscos, tot mantenint l'estètica diferencial de Sam Levinson.
1: Que una altra cosa no, però això es pot dir que a nivell visual la sèrie, encara que hi ha gent també que es queixa d'això, aquesta temporada, eh? Però bueno, ara parlarem, però abans ja d'entrar ahí con el cuchillo en la boca i tot, anem a veure el tràiler de la sèrie.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
4: Trágatelas. Que aproveche.
3: No me jodas. ¿Es bonito?
2: Depende.
3: Al principio... tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
5: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
6: Tengo una reunión.
3: ¿Con quién? ¿Casey? ¡Segundo asalto, nena!
7: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddie.
2: ¿Mi Maddie?
7: Era mi mejor amiga.
2: ¿Qué crees que pretende?
6: ¡Culo arriba!
3: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
2: Tus padres saben lo que haces.
3: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
2: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
3: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo. Sí, ja. Està clar que
1: doncs ja el mateix tràiler tenim molta cosa. Hi ha més trames de les que semblaven en un principi, en aquesta tercera temporada d'Eufòria. Però jo sé que és complicat parlar així de primeres, Núria, però... comienza tu relato.
0: Jo
1: sé que... A veure com ho encarem, això.
0: A veure, és una temporada diferent, però això ja ho sabíem d'entrada. Sí. Vull dir, només veient els tràilers, les fotografies, el que sigui, ja veus que és molt diferent al que ens presentaven les dues primeres temporades. Que sigui diferent... per mi la fa bona. Jo personalment crec que no, que trobo a faltar moltes coses del que per mi feien Eufòria. S'ha de dir que jo també ja a la segona temporada potser començava a notar certes coses que ja la feien més diferencial, però encara hi havia aquesta temàtica que per mi la unificava, que bàsicament doncs, era tot el tema de buscar les seves identitats, no? Una mica els jocs que poden haver-hi a l'institut. I en aquesta temporada tot això, òbviament, se'n va. Vull dir, hem passat, òbviament, a una altra època, són més adults i tenen doncs, responsabilitats més adultes. Però per mi aquesta temporada no està sent lo interessant que podria ser. Més enllà de potser la trama de la Ru, que jo crec que potser és la més, per mi personalment, la més interessant, al final s'està ficant en un món doncs perillós i sempre a Sam Levinson ja s'ha vist que afavoreix a Zendaya, no? I una mica perquè la història de la Ru és una mica basada en les seves experiències havent sigut drogadicta. Llavors es nota, no?, que afavoreix el seu personatge. Però la resta de trames, en general, és com... sento que estan bastant desmotivades, que no sé si realment tenen algun camí concret, sobretot és això, el tema de la Cassie, el Nate i la Maddie. Sento que potser ja va donar suficient suc a la segona temporada i que ara tinc la sensació que no sé molt bé què és el que volen fer. Perquè sento que és això, que hi ha moltes temàtiques que potser acompanyaven els personatges de les primeres dues temporades que ja veig que no hi són realment. Jo tinc problemes això, en general, amb la trama, l'escriptura i tal, i que això, que hi ha molts personatges que es nota que no saben què fer. Sí que és això, que crec que té bons moments de temporada i sobretot el que envolta el club de striptease, per exemple, que treballa la Ru, crec que és de les coses més interessants. El personatge aquest de la Priscila Delgado em va agradar moltíssim. Però és això, hi ha moltes trames que no, per mi no acaben de quadrar. I després, a nivell estilístic, també, jo, o sigui, és a dir, es veu molt bé, òbviament, la mano que han metido cinematogràficament, o sigui, es veu superbonica, es nota que està gravat en pel·lícula, vull dir, totes aquestes coses estan. Però jo trobo molt a faltar la gran habilitat tècnica i d'edició que hi havia a Eufòria, sobretot això, les dues primeres temporades.

0: temporades, inclús la segona, hi havia muntatges i seqüències que eren brutals. I aquí sento que hi ha aquests trossos com que la Rufa, com de narradora i tal, però no hi ha com aquest joc de càmera o d'intentar fer com un muntatge interessant i tal. És com, per mi se'm queda bastant a mitges. I la banda sonora és una altra cosa que... O sigui, jo amo a Hans Zimmer con toda mi vida, ¿vale? Però és que per mi no em quadra gens amb l'estil de sèrie que és i el que ens volien presentar al principi. O sigui, entenc que, òbviament, la música ha de canviar, però no té aquest sentiment d'aportació que potser sí que tenia la música de Labyrinth, que al final és que era una part superclau i només sortint de veure l'episodi ja te'n recordaves de la música i tal. I aquí és una cosa que no em passa. Vull dir, sentint-ho molt, perquè això, Hans Zimmer és un compositor increïble, però aquí no sé si quadrava com en aquest projecte, personalment. Però bueno, ja està.
1: Jo, hi ha moltes coses a comentar, eh? Però el de Labyrinth, començant pel final, tema de música, sí que és veritat que Labyrinth era un artista que a la sèrie ajudava molt al tema de que la seva música també era part de la història.
0: Sí.
1: O sigui, les lletres i tot, pues, estava tot, encaixava perfectament, no? Pues, mítica primera, última escena de la primera temporada, no? Per exemple, no? Sí. Que era un videoclip en si mateix, però que encaixava, no? Dins la sèrie. Jo crec que o sigui, hauria sigut millor Labyrinth, òbviament, però jo crec que Hans Zimmer, a mi personalment, musicalment, amb el canvi que ha fet la sèrie... que podríem dir, és la mateixa sèrie, però és una altra, per mi sí que encaixa, o sigui, musicalment, amb el que estem veient a la tercera, clar. Una altra cosa és que això sigui l'eufòria que era abans. Jo crec que, en certa manera, o sigui, evidentment, en moltes maneres no ho és, però una altra certa, per mi sí. O sigui, a mi Eufòria és una sèrie que, per mi, és com veure les desgràcies d'aquesta gent. Per mi, d'això va la sèrie, sí. Bàsicament. I jo ho estic veient ara a la vida adulta, canviant d'escenari, institut, a vida adulta i ja està. O sigui, aquest és el canvi. Potser la gent... Jo ho entenc, que la sèrie, evidentment, tampoc mentirem, la sèrie estava ambientada a un institut i segurament anava a acabar a un institut originalment, però amb el que ha passat pues, no ha sigut així, no? Però, bueno, pots comparar que la sèrie no va de l'institut, va d'ells sí, sí. I ja està, no? Al final tampoc és una cosa difícil d'acceptar veient les circumstàncies, no? Sí que és veritat que jo... És una sèrie que, ara diré les coses que menys m'agraden, però he de destacar que per mi és una sèrie única perquè no crec que hi hagi cap sèrie com Eufòria. Això ja és una cosa, sí. Per mi, és positiva. O sigui, de la sèrie, perquè en un món on ja tenim tantes sèries que és el mitjà que reina ara mateix i hi ha mucho de lo mismo, no? Pues al final Eufòria jo crec que s'agraeix bastant. HBO en general, però Eufòria sobretot i, evidentment, el que dius del tema visual. Jo, home, comences el primer episodi i els primers minuts, aquesta seqüència a Mèxic o al sud d'Estats Units, o sigui, em sembla que és que sèries pocos dedos hay, no? I poques sèries ja que tinguin aquesta qualitat, no? Que es veu a Eufòria. Després, sí que és veritat que hi ha moltes crítiques que apunten al que deies tu del guió de potser que no sap què explica o no me cuenta nada, no? O sigui, estic dins però no m'explica res. Bueno, després aquí sí que t'explica aquestes desgràcies d'aquesta gent. No. Una altra cosa és que penses que temàticament no t'està explicant res o que no hi ha grans temes o grans coses aquí a explicar. Home, però la trama, tenim una trama, no és que no estigui passant res tampoc, no?
0: Sí, això sí que
1: està en moviment, no?
0: Sí.
1: Després sí que és veritat que la trama potser aquesta que podrem criticar més és el tema de Cassie, no? De Sydney Sweeney. Però també t'he de dir una cosa. A qui li sorprèn aquesta trama a Eufòria i amb Sam Levinson? O sigui, que a la gent li sorprengui això i hi hagi gent, hòstia, és que, mare mia, vaya trama aquí. Però a veure, el primer episodi d'Eufòria... Teníem ja no sé quantos nudes i no sé quant. Vull dir, això és coherent amb la sèrie. L'altra cosa és que la trama estigui millor o pitjor portada, no?
0: Sí. O sigui, la Cassie, vull dir, a més té sentit pel personatge com a tal. Vull dir, era una noia que sempre havia vist, no?, que el seu cos era com l'única cosa que podia donar als nois. Pues té sentit que al final s'acabi crucificant fins a aquest punt. Però és això, per mi és més que res, potser és això, que tinc la sensació que les trames potser no saben molt bé cap a on van o si... realment tenen una exploració de personatge interessant, que jo crec que o sigui, la primera temporada per mi és això el que ho va fer millor, perquè crec que tots els personatges tenien un objectiu i un punt interessant. La segona crec que la majoria encara, però potser alguns ja que és com que començava potser a tirar massa com d'aquest dramatisme fàcil potser, i aquí per mi és com que ja s'ha vist encara més, que sento que no hi ha com potser aquesta realment construcció de personatge com de veure realment què és el que volen cadascun o els seus objectius o que vegis com la seva construcció cap a un final de temporada. O sigui, estem a meitat de temporada i tampoc no estic entenent molt bé quina és la funcionalitat d'alguns dels personatges, però bueno, no sé, sobretot hi ha personatges que, o sigui, m'està decepcionant molt també el paper de la Jules, o sigui, és mínim i era, o sigui, una de les protagonistes de la sèrie i un dels pilars de la sèrie al final.
1: També sempre s'ha parlat del tema de l'actriu i temes que no tenen a veure amb la sèrie en si, però que potser havien afectat el personatge. Sí. I potser ho estem veient d'alguna manera també, no? A nivell d'importància, no?
0: Sí, al final, o sigui, no està tenint gens d'importància i, per exemple, aquest quart episodi ha passat una cosa que dic, a veure, vull dir, saps que és una mica de... Bueno,
1: i l'Lexi també, que l'Lexi...
0: L'Lexi també,
1: mínim protagonisme.
0: I se suposava, en plan, vull dir, l'anterior temporada havia tingut molt més protagonisme, havíem vist l'obra de teatre, vull dir, i de cop és com... Bueno,
1: tampoc és que hagi sempre de tenir la mateixa presència en escena, no? Però potser aquest canvi, no? A més, una trama d'ella molt meta, no? El cinema i tal, que podria estar bastant interessant, no?
0: Sí.
1: El personatge de Sharon Stone era, no? L'actriu també que sortia, és com, bueno, es podria aprofitar, potser, a veure els episodis que queden, però de moment potser no s'ha aprofitat gaire, no?
0: Sí.
1: A part el tema d'aquest del quadre, que hi havia moltíssim episodis, com, bueno... També, bueno, té aquest humor, que Ofred sempre ha tingut com un humor estrany, no sé si satíric o com dir-ho, no? Amb aquest mix d'aquest humor, amb el dramatisme més pur, no? Perquè amb el tema de les drogues i ru, coses pues, molt fortes, no? I sí que és veritat que potser l'episodi, que a mi ha agradat molt l'episodi, podria haver sigut, potser per mi és de notable o de notable i baix, però podria ha sigut un 10, hauria sigut el del casament, no? De la boda, de la Cassie i el Nate, no? Que també sento, per cert, que el Jacob Elordi és un actor que no sé si està massa dins la sèrie. O sigui, el veig com que està una mica apagat.
0: Sí, o sigui...
1: La seva actuació, eh? O sigui, no malament, però com que...
0: Bueno, saps què passa?
1: Està por ahí por estar.
0: També el personatge del Nate el veig com molt canviat, és molt estrany, en plan... Perquè, clar, o sigui, passem de que era una persona molt detestable, violenta, agressiva, i que jugava malament, igual que feia el seu pare, i de cop ha passat a ser com... Incluso parece como bueno, no? En plan de dir, tipo...
1: Un poco tonto, no? També,
0: sí,
1: fins i tot.
0: Inclús, és com molt estrany, perquè és com el noto bueno, molt diferent.
1: Potser també és el que... Perquè una cosa és la personalitat a l'adolescència o a l'institut, i després et trobes amb que a la vida real o a la vida adulta ets així, és com ets el Nate, no? No veig tampoc incoherent, però sí que veig l'actor una mica fora de lloc, per dir-ho així, o sigui, en comparació amb Zendaya, per exemple, que està molt bé, no? I les altres igual, no? O sigui, és veritat que en aquest episodi també falta això, que jo crec que quan Euphoria pues, fa aquest mix no, d'aquests muntatges, d'aquest humor, d'aquest artisteu que té la sèrie, no? I aquest dramatisme, pues, sí que aquí fa un mix molt guai, jo crec que una mica desaprofitat, jo crec, en aquest cas, no? Per exemple, tenim l'humor, que sí que està molt bé, de la mare de la Cassie, per exemple, no? Que dius que encaixa perfectament, que és Euphoria totalment, no? Però després tenim aquest punt, aquesta trama del triangle, que potser dius, pues, no dona per més, no? Però sí que podria haver-se donat alguna situació més interessant del que hem vist en aquest capítol, més enllà d'unes miradetes i ja està, no? que sap a poca cosa. No?
0: Clar, a mi em fa cosa perquè penso que a la segona temporada encara es va portar bé la trama de la Maddie i la Cassie i tal, i sobretot jo crec que era interessant centrar-ho més en la seva amistat i com això acaba fent-se conseqüències, i a mi em fa cosa que ho segueixin, o sigui, espero que segueixin portant el tema de l'amistat, més enllà de que pugui haver-hi baralla amb el Nate, que jo crec que això ja no és un tema que estigui sobre la taula, però a veure cap a on arriba això, perquè no s'entenen molt bé de moment les intencionalitats de la Maddie, vull dir que no es veu molt bé cap a on vol anar. Llavors, això és a mi el que em fa una mica de cosa. Jo també és això, que trobo faltar potser una mica algun episodi així com, incluso com fuera de sèrie, no? En plan, com més potser endinsar-se el personatge, vull dir, és que l'anterior temporada teníem uns pedazos d'episodis, a dir, hi havia episodis que eren més fluixets, però hi havia episodis que era com, uau.
1: Sí, era una muntanya russa. Eufòria, jo sempre crec que ha sigut una muntanya russa, en general. Quan Eufòria està en el seu millor nivell, és inqüestionablement una de les millors sèries que hi ha al panorama, en general. Però clar, mai ha aconseguit, jo crec, tenir aquesta regularitat per dir ho és, sí, oficialment, no? Perquè ja ho vam parlar, els episodis especials que van sortir són espectaculars. L'episodi de caïda de Ru, no?, de segona, era brutal. L'episodi de l'obra de teatre, a part dels memes, però també era molt bo, no? Però clar, té aquest vine i baja, no?, i potser això pues, fa que l'Eufòria no estigui al top d'HBO, podríem dir, no?, de grans sèries, però tot i això, ser una sèrie que està per damunt de la majoria, per mi, eh? O sigui, de la gran majoria de la producció que tenim ja 700 sèries a la vegada, no? A això em refereixo. I després tenim aquesta trama, que volíem comentar també per acabar, que és interessant, el tema del club de striptease que deies, que jo, potser és la més sorprenent, tracta temes molt més seriosos, no? I on tenim pues, aquesta aparició de Rosalía, no? Que parlava que no sabia si seria un cameo, no sé què, i al final ha sigut un personatge pues, secundari, no? Ja no invitada. Jo ho veig més com un secundari d'aquesta temporada, que m'ha sorprès perquè ho fa bastant bé, no? Sobretot l'últim episodi, que és el que té més protagonisme, i en una situació pues, bastant ahí dramàtica, no?, al final, i bueno, una trama que potser segurament sigui la millor d'aquests episodis.
0: Sí, al final, de moment, és això, a mi el que, és el que més m'està agradant, però és això que... jo trobo a faltar és això, aquesta profunditat més dels personatges, perquè sento que les altres temporades hi havia més profunditat de la intencionalitat de què és el que vols explicar amb aquest personatge, i sobretot en l'últim episodi amb el tema de l'obra de teatre es veia moltíssim cap a on anava la construcció de temporada. I aquí de moment és això, estem a meitat de temporada i de moment no s'ha vist res com molt destacable de cap a on vol anar la temporada, més enllà de que la Rus està metint de lío en lío, i les altres trames, que és com les subides un desastre i ja està.
1: Sí, però... de moment sembla una sèrie de moments.
0: Sí,
1: temporada.
0: Sí, perquè és si això, té alguns momentets, però no ha tingut com un episodi que diguis en plan esto sí que és eufòria, sí. Saps?
1: Jo reconec que, igual que jo estic dins, o sigui, el que passa és que els moments en particular, com separats en si, no, m'agraden. Potser el conjunt no és tan bo, però jo crec que és una sèrie que mai m'avorreix i se'm passen els capítols ràpid. O sigui, sempre estic bastant dins de la trama. Llavors, però sí que és veritat que si ho veus en el context global, veurem si la temporada ens explica alguna trama o alguna cosa que ens porti cap a un lloc interessant, perquè no, tampoc sabem si és l'última, perquè en teoria sí, imaginem, no? Tal com ha passat tot, o si no, pues si això tira cap endavant o què, però bueno. Ja veurem què passarà, tornarem a parlar d'Eufòria, perquè és una sèrie que ja ho hem dit que ens dona molt per parlar, a veure com acaba aquesta temporada. Jo, mira que m'està agradant potser més que la majoria, però no sé per què crec que al final...
0: Buah, és que tinc això dubtes. pot ser molt, molt fort. Però
1: tinc
0: bueno.
1: dubtes perquè jo crec que no continuarà la sèrie, però bueno, veurem què passa. I farem abans de la nostra top 10 una petita aturada, i evidentment Eufòria és una sèrie amb moltíssimes cançons, no? En aquest cas no són de Labyrinth, però bueno, tenim algun tema també interessant, no?, en aquesta temporada, Núria.
0: Doncs sí, la cançó és Sunset and Vine de Waylon Jennings, que apareix al primer capítol d'aquesta tercera temporada d'Eufòria.
1: Doncs escoltem aquesta petita cançó i tornem amb el nostre top 10.

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, amb una sèrie que segurament veiem, en Núria, això encara no, però bueno, ahí està.
1: Al número 10 tenim Half Men a HBO Max.
0: Que es va estar fa un parell de setmanetes, porta 3 episodis, si no m'equivoco, aquesta nova sèrie que parlàvem, no? del Richard Gadd, del creador de Mi Reno de Peluche. Ja la veurem, de moment no tenim ni idea de com està la sèrie. Ara sí, passem al 9.
1: Al número 9 tenim Daredevil, Born Again, a Disney+.
0: Que es va acabar ahir mateix, la segona entrega de la sèrie de Marvel, que ha tingut una rebuda molt bona, o sigui, els ha encantat a tots els fans de la sèrie, i de fet l'episodi d'ahir és el millor valorat d'aquesta nova Daredevil, per dir-ho així, a Disney+, i lo confirmo, o sigui, està molt bé. La segona entrega, i tindrem una tercera, que ja està renovada, i jo crec que serà l'última també, veurem si no m'equivoco. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim La Casa de los Espíritus a Prime Video.
0: Que parlàvem la setmana passada, que es va estrenar aquesta adaptació d'Isabel Allende, que la Núria has vist el primer?
1: Sí, vaig veure el primer capítol.
0: I t'ha agradat?
1: Va agradar bastant el primer capítol, o sigui, sense jo en recordar, o sigui, fa molt de temps que em vaig llegir el llibre,
0: però bueno, les vibres.
1: Però les vibres eren les mismes, o sigui que això ja és important. Estava molt bé la narració, no sé, en general em va agradar molt el primer episodi, molt bo.
0: Bueno, pues sí, sí. Recomanació, ja dèiem que el tràiler no pintava malament tampoc, sí que bueno, una nova adaptació de Prime Video, però en este caso que puede salir bien,
1: sí.
0: Veurem. Passem al 7.
1: A número 7 tenim Hacks a HBO Max.
0: Que ja entra a la sèrie de la Jean Smart, que no sé per què, aquesta setmana no està venint al top 10 d'HBO, però aquesta ha entrat. No sé si és perquè han estrenat 2 episodis en vez d'un, no? Però bueno, sèrie que sempre recomano, molt bona, i que ja està encarant aquesta recta final de la seva última temporada. Veurem aquest any si es pot guanyar l'Emmy, perquè aquest any no tindrem d'estudio, que va guanyar l'any passat, però si tindrem un altre cop un duel de VR Hacks. O sigui, bueno, veurem què passa, però les dues són molt bones. Passem al 6.
1: A número 6 tenim Rooster, HBO Max.
0: La sèrie que parlem de l'Steve Carrell, que s'acaba aquest dilluns ja, si no m'equivoco, amb el desè episodi. Bueno, ha estat bé al final. No sé què m'ha agradat. Cada setmana potser m'ha agradat més. No sé si el nivell de Ted Lasso, que a mi en Ted Lasso em va passar la primera temporada, que no vaig començar molt dins jo de la sèrie. Potser ara si la veig un altre cop la primera m'agradaria més. Però bueno, no va ser el cas. Ah, això sí, veurem la quarta, que ja ho vam comentar, que s'estrena a l'agost. Passem al 5.
1: A número 5 tenim Maul, el Senyor de les Sombres, a Disney+.
0: Aquesta sèrie de Star Wars, que no hem parlat al programa, però com aquesta setmana va ser el dilluns, va ser el dia de Star Wars, no? El May the 4th, doncs és una sèrie que li ha donat promoció a Disney i ja estava la més vista. Bueno, després de The Mandalorian, que van llançar com un avançament de la pel·lícula, que jo no he vist, jo ja la veré en el cine quan salga. No crec que me pierda mucho.
1: No.
0: La veritat, però aquesta sèrie d'animació molt recomanada, o sigui, pels fans de l'animació sobretot, no? de Star Wars, m'ha sorprès bastant. O sigui, no esperava res. I molt bé, una de les millors sèries d'animació, jo crec, de Star Wars.
1: Molt bé.
0: Passem al 4.
1: A número 4 tenim Hombre en Llamas, de Netflix.
0: D'aquestes sèries que surten a Netflix, no? Que és la número 1 aquesta setmana, globalment, aquesta sèrie de... Crec que és l'actor aquest que... Este nombre que me gusta, Yahya Abdul-Mateen, segundo, no? Que protagonista aquesta sèrie, que és la número 1 a Netflix, però igualment no té el poder que tenen les tres primeres. Número 3.
1: A número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Una sèrie que la Núria s'ha començat.
1: Sí, fíjate tu.
0: Què està passant aquí? Bueno, jo també ho faré. L'any que ve, quan surti l'última, la cinquena i última, farem un programa.
1: Programa especial.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues sí.
0: I què? Com està?
1: Bueno, de moment és una mica, o sigui, típica sèrie així de misterio, tal, no sé què. Però bueno, tinc com molts interrogants i estic esperant a que la sèrie ho vagi resolent. He vist 3 capítols. Llavors, a veure si la sèrie lo va resolviendo, perquè si no, si haces demasiadas preguntas, si no la respondes...
0: Ja ho sabem, ja. La sèrie té més preguntes que minuts té els episodis, potser, no? Esas son las series que me gustan a mi. Passem al 2.
1: Al número 2 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que ja està, bueno, a punt d'acabar aquesta sèrie, d'aquí 2 setmanetes l'últim episodi, ahir va sortir el 6è. Bueno, ja les coses s'estan ponint molt tensa, però potser jo esperava una miqueta més, li estava comentant a Núria abans de començar el programa, no? Aquesta meitat de temporada, sobretot, que va començar molt bé, però potser sembla més una temporada normal que no una última, no?
1: Sí, vull dir, de moment els episodis com que estan com un poco desviándose un poquillo, no? En plan, com lo que deia, potser que jo trobava faltar eufòria, no? En plan, que els episodis fossin així una mica random, pues aquí a dibuix ho estan fent, i clar, una temporada final sempre pot ser un perill, això. Però bueno, clar, queden 2 capítols, s'estan posant les coses molt tenses, claro. Hay que acelerar.
0: Hem tingut temps, clar, una es pregunta, hem tingut temps per veure a un gos somiant amb el cul del Patriota, o sigui, vull dir...
1: Però això era molt bo, a mi em va fer molta gràcia.
0: Bueno, jo vaig quedar a quadros, eh? Però bueno, ja d'aquí 2 setmanes, programa de... Ja parlarem de The Boys. I el número 1, evidentment.
1: El número 1 és Eufòria, a HBO Max.
0: Com no podia ser d'altra manera... Encara que The Boys està ahí, eh? Ja està ahí, però bueno, Euphoria és que los adolescentes,
1: no? Sí.
0: Tiran mucho, i les drogues també, ja ho hem dit. I ara, com sempre, deixem el nostre top 10 i anem a acabar el programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs seguim parlant també de la sèrie The Boys, però en aquest cas no de la, potser de la seva trama en si, sinó de com Donald Trump continua arruïnant el final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, The Boys sempre ha fet ironia de la situació política dels Estats Units, però recentment sembla que la realitat supera la ficció. Trump va penjar una fotografia feta amb intel·ligència artificial on es retratava a ell mateix com a Déu, i el creador de The Boys, Eric Kripke, explicava que això els havia arruïnat la sorpresa de Homelander a massa lluny proclamant-se com un Déu.
0: Bueno, de fet, veiem l'actor que fa de Leche Materna, que m'encanta el nom en espanyol.
1: Sí.
0: Que ell és, no sé si de República Dominicana o de Centroamèrica, o sigui, llavors pues, és de parla hispana, i ve una entrevista on parlava de com just, és que estan flipant els mateixos actors, com en el mateix episodi surt i a la mateixa setmana passa això, és
1: sí.
0: Com que ells mateixos estan com flipant, no? Yeah. Per això que això es va gravar pues, fa més d'un any, i evidentment pues, ells no sabien que passaria coses d'aquestes, no?
1: És que, vull dir, Estats Units sempre tiene un as bajo la manga,
0: sí.
1: No? Per dir-ho d'alguna manera, perquè és que, no sé, és molt fort. I a més d'això que jo ara havent vist la sèrie, potser amb el context de dia d'avui, no? És a dir, la sèrie va començar...
0: El 2019.
1: Mm-hmm. Doncs havent tingut el context de moment de la candidatura del Trump, vull dir, hi havia coses que sortien de la temporada que és com, uau, en plan, esto...
0: Sí.
1: Bueno.
0: Sí, sí. Sí que... Evidentment... També Donald Trump s'injectaria el V1, no?
1: Sí, seria el dios supremo i sí, efectivament.
0: Com era la Iglesia Democràtica als Estats Units o així?
1: Sí.
0: O així?
1: Bueno,
0: una parida el que fan a la temporada de Boys, increïble, no?
1: Sí.
0: Per cert, que no som, jo vull comentar el personatge de Firecracker, de Dinamita, ojalà hagués tingut un episodi per ella sola i no només un trosset, perquè m'estava encantant.
1: Sí.
0: I l'actuació d'ella em sembla de les millors de la temporada.
1: Sí, sí, totalment.
0: Bueno, coses que me niega la vida, no? I anem a acabar el programa, potser no és un contingut seria fil del tot, però sí hem tingut a moltes estrelles de les nostres sèries favorites a la Met Gala, Núria.
1: Doncs sí, la Met Gala és un dels dies més importants per la indústria de la moda i moltes celebritats no s'ho volen perdre. Amb la temàtica Fashion is Art, entre els convidats seria fills més destacats de la passarel·la, van destacar en Conan Story i a Hudson Williams de Heated Rivalry, Ayo Edebiri, Daisy Edgar Jones, Hunter Schafer o cantants com Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Bad Bunny o Madonna.
0: Jo he dit, algunos modelitos els he vist por ahí. Mm. I Hunter Schafer em va encantar.
1: Sí.
0: Amb aquest quadre, no?, de parada era.
1: Sí, anava guapíssimo.
0: Molt, molt guai, eh?
1: Sí.
0: Sempre, evidentment, quan fan detallets, no?, amb el món de l'art i tot això.
1: Sí.
0: Pues, nos tienen ganados, no?
1: Jo és que valoro molt que a la Met Gala la gent se venga arriba, en plan, i facin coses realment. O sigui, a més, aquesta temàtica era com molt guai. O sigui, de fashion is art, i la gent que ho ha fet és com... És una temàtica superxula. Hi ha una influencer americana, la Emma Chamberlain, que per mi va fer dels millors, que era així com una en plan, com pintura en oli en un pastit, o sigui, era xulíssim. La Madonna també va fer referència a una obra d'art, vull dir que em sembla superguai que facin aquestes coses, i després, bueno, hay gente que se presenta i ja està.
0: Katy Perry també, per exemple, sí. Amb una màscara ja que era com esto que Daft Punk aquí, no? Bueno, cadascú pues, té els seus sí, gustos, sí. No? Evidentment, però sí que és veritat que aquest mix, no?, amb la temàtica de l'art, home, està molt guai, la veritat,
1: sí,
0: està molt currat.
1: Trobem a faltar la Zendaya, eh? O sea, esta senyora tiene que volver, porque...
0: A una Met Gala va ser, per exemple, el mític vestit aquell de la Rihanna, que era una tortilla, no?
1: Sí,
0: una truita, no? Per
1: sí,
0: exemple.
1: Bueno, això era la Met Gala.
0: La Met Gala sempre nos da memes, no? Evidentment.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, veurem si la Zendaya l'any que ve està por ahí. No sé, s'ha casat encara amb el Tom Holland, no?
1: Sí, ja estan casats.
0: Ja estan casats, no?
1: Sí.
0: No sé, havia gent que deia que era fake i tot, jo no sé. Doncs, bueno, fins aquí ha arribat amb la Met Gala aquest programa de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Parlarem del nou capítol d'Eufòria, com sempre, i de The Boys. I per acomodar-nos, us deixem amb el tema Hypnotized de Notorious. Esto es Big o B-E-G?
1: Big, jo dic,
0: big, no?
1: No?
0: Jo digo Big,
1: big.
0: Bueno,
1: sí.
0: Jo què sé, que me vienen a lo mejor a pegar hostias aquí la gente, ¿no? La cançó publicada al març de 1997 dins l'àlbum Life After Death apareix al segon episodi de la quarta temporada de The Boys, que The Boys també té molt bona música, i en aquesta vam fer una revista, una portada de revista que vam fer amb aquest tema, que era brutal, un ritme que vam fotre, bueno, increïble, amb Soldier Boy, que ja sabem que és el meravellós puto amo d'aquest món, no? És un personatge, bueno, estil de Boys, no? Ja
1: sí.
0: Ho sabem. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a

Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.

0: Res breument. Bon dia, Emili.
1: Bon dia, Teresa, bon dia a tothom.
0: Només bon digue'ns, tu creus que aquest projecte que estem presentant avui ajudarà a millorar, a agilitzar les rodalies, que són les teves grans, en fi, problemes?
1: Sí, jo crec que sí. És evident que qualsevol reforma, per petita que sigui, a Rodalies o a tota la xarxa, com esteu parlant de mitjana velocitat, farà que, com a mínim, la gent que cada dia l'hem de fer servir, i sobretot per anar, no és per anar de vacances, sinó per anar a la feina, no? Per anar a treballar, per anar a qualsevol gestió que hagis de fer, doncs segur que ho millora. De fet, tal com comentava l'Alberto, jo crec que és, i de fet la base, no, d'aquest projecte, que és ajudar la classe treballadora, és ajudar a les persones, els milers i milers de persones que cada dia agafen un tren. Jo, al meu cas, jo he hagut de canviar horaris de feina, he hagut de canviar el sistema de transport. Jo em trasllado cada dia de Blanes, a comarca de la Selva, fins a Sant Feliu de Llobregat, i faig dos trajectes, un en autobús, perquè és més ràpid, perquè és més còmode i perquè saps que no falla mai, i després el segon, que és des de la Sagrera fins a Sant Feliu de Llobregat, que és un trajecte que en teoria són 25-30 minuts i s'acaba convertint en 50 o una hora, perquè cada dia va malament, cada dia. I a vegades que he perdut el bus perquè el tren m'ha fallat, però és que el tren falla cada dia. Per tant, propostes com aquestes jo crec que són essencials, i el que s'ha de fer és que es comenci a moure, perquè cada vegada hi ha més gent, i ho veus a les xarxes socials, que es queixen, que ens estem queixant perquè és un malson. És a dir, anar a treballar en transport públic, i ja no és que diguis, bueno, surto 2 hores abans per poder arribar, és que surts 2 o 3 hores abans i tampoc arribes a temps. Clar, que és com una presa de pèl.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que, d'alguna manera, la pregunta seria per què ara és el moment de fer-ho, no? I la resposta, bàsicament, és perquè la infraestructura ja hi és, perquè la demanda també hi és, i perquè el parc mòbil necessita, d'alguna manera, una representació que sigui menys d'un 6% del total de trens, no? D'alta velocitat de Renfe. No estem parlant d'un projecte a 20 anys vista,
0: no.
2: Pel que llegiu, sinó d'una implantació progressiva, possible a curt termini. I jo diria fins i tot que seria com una eina, no?, de vertebració territorial, jo diria fins i tot real, no?, perquè connectaria Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona, Figueres, les Terres de l'Ebre, molt, molt perjudicades també, amb freqüències pensades per al dia a dia. I això d'alguna manera redueix desigualtats, no, Teresa, territorials principalment,
0: I tant.
2: I evita que viure lluny de Barcelona, com molts de nosaltres, sigui un càstig en temps i diners, no?
0: Molt bé.
3: Y por poner en contexto un poco lo que apuntaba Xavier, ¿no? Actualmente en cómputo anual se están ofreciendo en Cataluña alrededor de unos 3.300.000 plazas AVAN. Con este proyecto podríamos alcanzar a los 14 millones de plazas AVAN. Estamos multiplicándolo por 4 lo que se podría realizar de forma inmediata, porque para eso ya hay parque móvil para hacerlo, y ya hay maquinistas y interventores que ya se han hecho los cursos para poder conducir y operar este material. Por tanto, sería de una implantación prácticamente inmediata, y que en el 2026 pudiera ser una realidad el cómputo completo, esos 15 trenes por sentido en la línea 1 y 10 trenes por sentido en la línea 2, todos ellos coordinados, como me apuntaba Xavier, vertebrando el territorio y posibilitando a todas las personas de Cataluña poderse desplazar en un tiempo de viaje competitivo a todos los puntos de Cataluña que cuentan con red de alta velocidad.
4: Això per la gent, per exemple, perquè la gent de casa se'n faci més una idea, per una persona de Tortosa suposa de tindre un tren d'anada i un de tornada a tindre'n 20.
0: Déu-n'hi-do.
4: Això ho canvia molt. Sí. I sobretot hem de tindre una cosa molt clara. Jo sempre dic que hem d'exigir la maneta. És a dir, ara mateix una persona per sobreviure necessita menjar, habitatge, salut, educació i mobilitat. I aquestes coses les hem de barallar i lluitar amb les dents.
0: Molt bé.
4: I no se'ns pot dir que el públic són el que és les migafques. Tenim que exigir que la xarxa de rodalies funcioni, tenim que exigir que la mitja distància funcioni, perquè no és que sigui menys que l'alta velocitat, simplement és un servei diferent. I després l'alta velocitat, no sol per unir la gent que viu més lluny, sinó per aquest desequilibri que sempre diem que viu, com ha dit el company, que viure a fora...

0: Jo sempre dic que viure a Tarragona és la meva gran condemna gràcies a la mobilitat de Catalunya. És a dir, hem de fer que, ja que les empreses es situen cada vegada més concentrades, i això no sol passa aquí, sinó que passa arreu del món, fem que la gent es pugui moure, perquè després ens trobem amb els problemes d'habitatge que tenen a Barcelona, on ells lluiten per viure a Barcelona, que és on han nascut, i nosaltres a la vegada estem lluitant cada dia per la mobilitat, perquè ens permetin viure on hem viscut, on hem nascut.
1: Anna, hi tornarem, no et retiris tu, sisplau, perquè he d'acomiadar en Xavier Pete, que tenia poc temps. Ell és periodista de l'agència Flama. Gràcies, Xavier.
0: Jo vull dir una cosa, perdona,
1: sí,
0: Teresa,
1: la
0: que ara
1: diràs,
0: que
1: la
0: m'ha dit
1: diràs.
0: Xavier. El Xavier viu en una població, que és Valls, que és impossible anar de Tarragona a Valls, quasi és un miracle, i som de la
1: Sí.
0: mateixa província. Tenen quatre trens al dia. L'altre dia em va fer gràcia que un noi li van cancel·lar el tren del matí i va dir, bueno, m'han cancel·lat amb 25% dels trens. I a part del tema de Valls, tenen el problema de que moltes vegades van a l'estació i no poden accedir a agafar el tren perquè el posen a la via interior, i a la via que dona on està, per on entres a l'estació, posen un tren de mercaderies, i per poder arribar al regional has de passar caminant per la via. És a dir, que ens donem compte que la mobilitat no està pensada per la gent, i ara és el que s'ha d'exigir.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquesta puntualització, Xavier, si espero que et sembli correcte. Eh?
2: Sí, al
1: Gràcies.
2: final la pregunta no és si Catalunya necessita més alta velocitat, no? Jo crec que si volem, la pregunta és si volem que la gent, no, d'alguna manera tinguem, no, unes línies d'alguna manera que serveixin per tothom i no només per a uns quants. I d'alguna manera estic molt d'acord amb això que diu de l'Anna de Valls, perquè precisament estem patint segurament molts dels problemes que esteu comentant i d'alguna manera és l'ase dels cops de les Terres de Tarragona, entre moltes altres, no?
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavier. També gràcies a l'Emili. Ell treballa com a periodista al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i per això fa aquest recorregut des de Blanes fins a Sant Feliu tantes vegades i amb tants problemes cada dia. Gràcies, Emili.
3: Gràcies a tots.
1: Vinga, i nosaltres ens quedem aquí amb el Kevin, el Xavier, i l'Anna i l'Alberto Puivecino. D'acord? Doncs continuem. Anna, digue'm una cosa, per què no hi ha manifestacions a tot arreu demanant a la gent que reclami projectes com aquest que presenteu avui?
0: Bueno, amb l'Havana encara no ens hi hem posat, però sí que hem fet manifestacions de Rodalies. De fet, l'última que vam fer aquí a Tarragona vam ser més de 1.500 persones. És veritat que dius, bueno, d'usuaris n'hi ha molt més. Crec que vivim en un moment, i aquí sabeu que recalco que som apartidistes. I crec que, bueno, l'Havana també ho és a dir, la gent crec que ja no creu amb el poder que hi ha al carrer. És a dir, quan veus que algú surt al carrer, és que la cosa ha arribat molt, molt al límit. La gent li han estat dient que no poden fer res. I crec que això és el que s'ha de canviar. S'ha d'entendre que a veure, com ho dic, els perjudicis de la mobilitat no simplement és que no arribi un tren. És que estem parlant una mica de la lluita de classe. Perquè això sempre passa. Els que estem de menys sempre som la classe treballadora. Aleshores, crec que a poc hem d'anar conscienciant a la gent. Nosaltres, al Corredor Sud, quan vam... T'explicaré, perdona, el naixement de Dignitat a les Vies. Teníem un grup de WhatsApp, la República Independent de l'Últim Vagó, i allà ens abocàvem, doncs, ens explicàvem per on anava el tren, ens informàvem del que no informava Renfe. I va haver un dia que portàvem dies de molts de retrasos, molta frustració, inclús baralles entre els usuaris de com anaven les coses, i un company, que és l'Òscar Adrià d'Altafulla, va dir, escolteu-me, a part d'enfadar-nos amb un xat, què estem fent? Ho estem passant més amunt? I allí va néixer Dignitat a les Vies. I aleshores, amb la gent del tren, vam començar a córrer a la veu, i es va formar aquest moviment, hem aconseguit bastantes coses, encara que semblin que són petitetes, a nosaltres ens ha canviat molt la comunicació, el que sàpiguen que estem damunt, el que... I tot això es fa perquè va haver aquesta unió col·lectiva, però la gent té por de començar. Jo sempre dic que hem de mirar al voltant nostre perquè ho hem de protegir i perquè realment hem arribat a un punt que quantes vegades hem sentit és que, claro, és públic.
1: Sí.
0: I què vol dir que sigui públic?
1: Deixa'm, perquè ja ens queden només 5 minutets, Anna, sisplau. Digue'm un telèfon perquè la gent que els hi passi tot això es posin en contacte amb Dignitat a les Vies. Et donem 2 minuts perquè el pensis i li diem a en Kevin, ell també és d'una associació, no recordo quina és, Kevin?
4: Sí, de la Banc Catalunya.
1: De la Banc Catalunya. Doncs dona'ns també algun telèfon, algun mail o el que sigui per sumar gent, perquè jo crec que a vegades les entitats públiques es posen a cent quan veuen que la gent surt al carrer massivament. I per tant, estaria bé.
4: Nosaltres habitualment ho fem sempre mitjançant xarxes socials i quan hi ha algú que
1: doncs
4: vol...
1: Doncs dona'ns les teves xarxes socials, per favor.
4: Sí, mira, a Banc Catalunya ho podreu trobar tant a Instagram com a Twitter, d'aquesta manera, i per tant, a través d'allà sempre donem l'enllaç per poder afegir-se al grup de WhatsApp.
1: Molt bé. I tu, Anna, sisplau, em diguis...
0: Nosaltres tenim mail i xarxes. Normalment, si volen qualsevol cosa, és dignitatalesvies@gmail.com i, si no, sempre ens podeu trobar a X, Dignitat a Vies, perquè no ens cabia tot. Dignitat a les àvies, que també és important, les iaies.
1: Molt bé, molt bé.
0: Dignitat a Vies.
1: Sí.
0: I sobretot dir que la gent que tingui qualsevol dubte, que ens consulti, que ens movem, que el dijous anem a parlar amb la consellera, amb el Col·legi d'Advocats de Tarragona, que s'avenen coses molt xules perquè ens estan ajudant molts col·lectius, en aquest cas el Col·legi d'Advocats de Catalunya, per aconseguir una mica que el servei públic sigui una miqueta més digne i aviat tindreu notícies nostres.
1: I digue'ms una cosa, jo he llegit en algun lloc que tu vas poder parlar personalment amb el president de Renfe, el senyor Fernández Heredia, que va reconèixer que realment la situació s'estava tornant cada vegada més insostenible. Va proposar alguna cosa?
0: No, bueno... bueno,
1: no sé quan era. No sé quan era aquesta reunió, doncs explica-ho, sisplau.
0: No, bueno, jo l'última conversació que he tingut... Bueno, que no, insostenible no ho ha dit mai, perquè és
1: molt intel·ligent.
0: Bueno,
1: és igual, doncs una paraula similar.
0: Simplement van assumir... Ell va agafar el càrrec i tot i que tinc les meves diferències de com fa les coses, però clar, ell, tampoc tinc tanta confiança, ell va entendre que les coses no anaven bé i crec que és una de les persones que ha fet que el ministre assumís que això no funcionava bé. No sé si us recordeu que fa apenas un any el ministre deia que el tren vivia su mejor momento i ara ha començat a dir que bueno, potser a Catalunya no és així. Jo crec que ell va dir... que ell agafava la direcció, però que volia transparència en aquest sentit i que es digués la veritat. I llavors va canviar aquest discurs del ministre, per tant, ho podem lligar tot. Això no vol dir que jo estigui 100% d'acord. De fet,
1: ningú
0: crec que
1: es
0: podria fer més. Com?
1: Que ningú ha dit que tu hi estiguessis d'acord, no.
0: Ah. Bueno, estic d'acord que això és una merda, eh? No es pot dir d'una altra forma. Però, bueno, per això estem, per millorar-ho, i crec que s'ha de millorar. I hem d'utilitzar tots els canals. Uh-huh. I ara que surten molts grups d'autobusos, de fet, a vosaltres, a la zona del Maresme,
1: sí,
0: també
1: sí.
0: En teniu,
1: sí.
0: Crec que s'han d'utilitzar. O sigui, l'autobús, crec que a poc és veritat que ha d'anar acabant el tren, però fins que el tren no funcioni s'han de donar solucions a la mobilitat, perquè a la gent li costa molt arribar a la feina. I estem parlant de lo que proporciona que posis menjar a la nevera.
1: Sí, sí. A veure, senyor Alberto Puyvecino, perquè tenim 3 minutets, digui'ns, vostè li veu futur en aquest projecte? Ens ha dit una data que ara no la recordo, però que sí que es posarà en marxa aviat. Serà així? En 3 o 4 mesos hi hauran canvis ja efectius?
5: En ese aspecto, bueno, quería puntualizar un poco cómo está la situación. Nosotros,
1: este sisplau.
5: Proyecto ya lo tiene el ministro de Transportes, lo tiene el presidente de Renfe. Se le requirió al ministro el cumplimiento en sede parlamentaria en el Congreso. Nosotros también tenemos pendiente una comparecencia ahora a primeros de año en el Parlamento de Cataluña para explicar este proyecto. y también hemos hecho las instancias oportunas para que pueda iniciarse este proyecto a primeros de año. O sea, ya se han, como he dicho antes, se han habilitado ya maquinistas e interventores para que se pueda realizar, se han hecho las pruebas con los trenes, los estacionamientos, y un poco apuntar la importancia que tiene, ¿no? Es decir, ahora mismo las personas en Cataluña casi están destinando, por esta situación, casi 4 horas o más diarias para desplazarse al trabajo, desplazarse a la feina. Esto es insoportable, ¿no? Sí. Al final tenemos que intentar que las personas que residan donde residan en Cataluña puedan vivir y trabajar con dignidad, ¿no? Y para eso el transporte público, en este caso por ferrocarril, es esencial para vertebrar el territorio y para tener una igualdad de oportunidades, como apuntaban los compañeros, ¿no? Uh-huh. Y únicamente de esta forma se puede contribuir a tener una sociedad un poco más justa, un poquito mejor en este caso en lo que sería en la movilidad del transporte público uh-huh. por ferrocarril en Cataluña.
1: Uh-huh. Li he preguntat en Kevin, a l'Anna, i ara t'ho pregunto a tu, a on s'han de posar en contacte la gent que es vulgui sumar al projecte aquest de Comissions Obreres i diverses altres entitats, no només Comissions Obreres, però que l'heu impulsat, sí.
5: Sí, nosotros tenemos está la página web de Comisiones Obreras de Cataluña y están puestos todos los proyectos. También estamos en las redes sociales. Nosotros vamos publicando en las redes sociales los pasos que se están dando. También publicamos este último de estas últimas reuniones con la consellería. En su día ya también publicamos un incremento de servicios que se lo propusimos técnicamente al anterior presidente de Renfe, que nos preguntaba, ¿esto es posible que se pueda hacer? Y sus propios directores asentían con la cabeza y decían, pues claro que sí. Y al final se puso una doble circulación entre Lleida y Barcelona, ¿no? Y bueno, eso es un poco la situación que tenemos actual, que hay buenas perspectivas y esperemos que se cumplan y que no haya turbulencias políticas para que esto no se pueda realizar.
1: Sí, doncs em sembla que n'hi haurà algunes durant aquest any. I llavors això què faria? Aturaria el projecte? Una dimissió del president del govern que s'està veient que va per la corda fluixa, per exemple, podria aturar el projecte?
5: Hemos de ser conscientes de que sí. O sea, es decir, si hay un cambio de voluntad política, en este caso, de que hay una apuesta por el ferrocarril, aunque no estemos viendo todavía, no estemos palpando mejoras, ¿no? Sí que hay una apuesta de esa compra, hay una compra de trenes de más de 110 trenes para Cataluña que se está efectuando y ya se están construyendo en Santa Perpetua. Evidentemente que si hubiera un cambio de gobierno y si fuera posturas más reacias de mejorar el servicio en Cataluña, pues podría pararse. Por eso es importante que vayamos consolidando estos trenes, que luego, si los tenemos, va a ser mucho más difícil que nos lo quiten del bolsillo. Y al final, lo que estamos pidiendo es que Cataluña tenga un transporte digno y justo e igual al que tienen las capitales de Castilla con Madrid en lo que son los trenes AVA. Uh-huh.
1: Doncs d'acord, moltes gràcies a la senyora Ana Gómez, al senyor Alberto Puyvecino, Kevin Burke, també en el Xavier Pete, amb qui hem parlat abans, i amb l'Emili Pacheco. Gràcies per explicar-nos aquest projecte i, com que el senyor Puyvecino ha dit que això començaria a principis d'any, que això no se sap exactament quan és, d'aquí uns mesos hi tornarem a anar a veure realment si la gent té unes tarifes millors i si la gent té un servei una mica millor. Senyor Puyvecino, podrem fer-ho, això?
5: Pues sí. Esperemos que eso sea una realidad y...
1: Porque usted diu a principios de año, mire, eso es una...
5: A principios de año tendríamos que estar viendo ya los primeros trenes con mayor capacidad, como hemos planteado, con la serie 106, con 581 plazas cada uno de los trenes y al menos ver las primeras circulaciones entre Lleida y Figueres-Vilafant, pasando por Barcelona, Camp de Tarragona y Girona.
0: Uh-huh. Y sobre todo, ya sé que quedan mig segon... Però dir a la gent que ens escolta que no coneix l'Avant, i jo, per exemple, jo no sóc usuària d'Avant, jo sóc de mitja distància encara, que no ens barallem entre nosaltres, no ens barallem entre Rodalies, mitja distància, regional i Avant, que som persones que l'únic que volem és arribar a la feina i moure'ns, que el que millor que pot passar és que cada un utilitzi el mitjà que més prop té, que més li va bé per arribar a treballar. que no ens hem de barallar, de mirar, és que els de regionals van més buits, que l'Avant és que és d'Espijos, som tot persones que anem a treballar.
1: Doncs moltes gràcies, Kevin Burki, Ana Gómez, Alberto Puyvecino, Xavier Pete i Emili Pacheco. Gràcies. El dia 10 de desembre, cada any celebrem el Dia Internacional dels Drets Humans. En aquesta ocasió, el nostre company Gabriel Vázquez fa una entrevista al director del Comitè dels Drets Humans del Salvador, el senyor Miguel Montenegro. Ell ens donarà també un bon Nadal.

0: Són les 5 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonises els 99.7 FM. Sintonises Ràdio Rubí. Sintonises Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns de 9 a 10 del vespre. El millor pop rock dels 70s i 80s, la millor country music i la millor música americana. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música Francesc Vila. Comencem ja el Musical Express avui amb aquesta peça dels Madness anomenat I Must Be Love. Comencem ja Musical Express.

0: és el setè treball d'estudi del multi-instrumentista Mike Oldfield. Treball gravat a l'any 1982. I estem escoltant la cançó que dona títol genèric a aquest treball. Això es diu Five Miles Out. Segueixes com nou sintonia Musical Express.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
0: Una mica de rockabilly, això es diu Rockabilly Rebel. Ells són els Matchbox.

està sintonitzant Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 de la teva FM. Això és Musical Express, els dilluns a 9 o 10 del vespre. La millor música assegurada. El 13 de juliol de l'any 1979 surt el comuniqué. Des del comuniqué escoltem Lady Writer, Dire Straits.

Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Estem escoltant música de Leo Sayer, nascut un 21 de maig de l'any 1948 a Schorenheim, a l'estat de Reina Unit. Això es deia You Make Me Feel Like Dancing, una dels Spandau Ballet. Això és Only When You Leave.

Sens dubte alguna, Only When You Leave és una de les clàssiques del repertori dels Spandau Ballet. Segueixes com una sintonia Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor country music i música americana, i també mitja hora de millor pop-rock dels anys 70 i 80. Banda des de l'estat de Geòrgia, banda un estadounidenca, ells diuen els D52S, i això és un clàssic, això es diu Dirty Back Row, música dels B52S.

són d'aquelles bandes adelantades al seu temps. De B52S. Això és Dirty Back Road. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Supertramp, des del Gran París. Això és The Logical Son.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

des de l'estat d'Arkansas. Ens arriba Joe Nichols, Broken Heartsville. Hem començat, ja hem encetat l'hora de country i de la millor American music. Aquí a Musical Express, aquí a Ràdio Rubí. Des de Texas ens arriba Tracy Lawrence. Això es diu My Second Home.

un dels grans de la country music, Tracy Lawrence. My Second Home, des del seu treball a Alibis. Ell es diu Bryce Daniels, això es diu Damn the Smiles.

0: de l'estat de Califòrnia. D'aquí el nom de la cançó, California Cowgirls. Ella és Annie Bosco. Segueixes com no, sintonia Musical Express, la millor country music i la millor música americana aquí assegurada.
1: T'agrada més el country de Melony Cano? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Anem cap a la música que es porta ara Bryce Leibbord. Això es diu Neon Dust.

des de la ciutat de San Benito. Des de l'estat de Texas ens arriba el nostre gran admirat Charlie Crockett. Des del seu treball de Man from Waco, això es diu Black Sedan. Ens anem ara cap a la música de l'afiliat de Cody Jinx. Es diu Casper Mike Wade. Això es diu Raider.

0: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
1: The Best American Music and Country Hits on Musical Express. Every Monday evening from 9 to 10 with Francesc Vila on Radio Rubí FM.

Estàs escoltant música de Nick Leroux, el fill del gran Chris Leroux, amb la seva peça Cowboy Life. I amb aquesta peça ja em despedeixo de tots vosaltres. Ja serà fins al proper dilluns que ens tornem a retrobar aquí a la sintonia de Ràdio Rubí als 99.7 FM. Salutacions ben cordials de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila, i que passeu una bona setmana.

0: Són les 6 del matí.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, a aquest espai setmanal on fem una pausa, petita però necessària, per reconnectar amb allò que ens mou.
1: Sovint anem de pressa que ens oblidem de mirar que ens inspira, que ens fa créixer, que ens fa sentir i que encara hi ha llum enmig del soroll. Anem a inspirar-nos.

0: Avui a l'Inspira't tornem a rebre un convidat que ja forma part de la nostra família literària. Ell és d'aquí, de Rubí, i escriu des d'aquest lloc tan honest on la vida i la ficció es barregen sense gairebé demanar permís. Ens acompanya Manel Soler, que després de captivar el públic lector amb dues novel·les policíaques de primer nivell i quedar finalista amb tres pometes al Premi Lletres de Mercat, torna amb una novel·la històrica sobre la Guerra Civil a Rubí. Manel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí i per presentar-nos en exclusiva el teu llibre.
1: És un plaer, com sempre.
0: El títol ja ens posa el cor en un puny, Dies d'angoixa. Per què has triat aquest període tan convuls, la Guerra Civil, i per què ho centres exclusivament aquí a la nostra ciutat?
1: Bé, la cosa... Bueno, té una mica d'intríngulis, no? O sigui, jo em va caure a les mans un butlletí del grup de coloradors del Museu de Rubí, que es va publicar l'any 87, on apareixia una llista de la gent que havia mort durant la guerra. La primera llista que es va fer en aquell moment, avui en dia pues, es coneixen més dades, i en aquella llista apareixia un senyor que es deia Cucarella, Vicenç Cucarella, i Cucarella és el meu sogre, la família del meu sogre, de la meva dona, no? I... això em va fer pensar doncs, que ell el coneixeria. Llavors, quan vaig preguntar-li, vaig arribar a la conclusió de que l'havien de conèixer, però no el coneixien perquè havia mort durant la guerra i havia quedat oblidat. Llavors, aquest pensament de que la gent que havia mort a la guerra havia quedat oblidada, bueno, d'alguna manera em va punxar i em va fer començar a buscar. I llavors, a partir d'aquí, va ser un no parar, perquè vas descobrint coses, vas trobant coses i és espectacular. O sigui, la història i poder capbussar-te amb arxius i amb entre papers vells escrits per persones que ja no hi són i que no te'ls poden explicar i les has d'interpretar tu, doncs és bueno, divertit i apassionant al mateix temps.
2: Ara que parles d'arxius i de documents, a mi m'agradaria, he vist que és una novel·la que barreja gèneres, barreja tant la ficció com novel·la històrica, no?
1: Sí, sí, sí.
2: T'ha portat molt temps de documentar-te? Perquè, clar, jo veig que aquest llibre és una mica més gruixut que els anteriors, eh?
1: Sí, aquests són més de 500 pàgines i surten més de 200 personatges rubinencs reals. Després hi ha 60-70 entre militars i polítics a nivell espanyol, vull dir que la novel·la no es manté només a Rubí, o sigui, té una base que és la Guerra Civil aquí a Rubí, després tindria un segon pla que és la guerra al front, o sigui, aquí a Rubí hi ha un rubinenc que hauria de ser més famós i més conegut, però que la història, precisament pel devenir de la història, el va deixar una mica oblidat, que és el Pep Rovira. Fins i tot es va intentar posar el seu nom a la plaça, el que és ara la plaça Catalunya, i va acabar relegat a una plaça que tots coneixem com la plaça del Porro. Vale? Sí. Vull dir que és un senyor d'aquí Rubí, era fill d'un alcalde rubinenc d'Esquerra Republicana, i ell va formar part del primer comitè de milícies antifeixistes que es crea a Barcelona just després de l'aixecament del sollevament, o sigui, el cop d'estat, vamos, dels franquistes, no? Llavors ell estava, bueno, seria un personatge, probablement a molta gent li soni el nom de Durruti, pues en Pep Rovira estaria a l'alçada de Durruti, o més. El que passa és que com que era del PUM, i el PUM va ser un partit que va acabar en desgràcia en aquell moment durant la guerra, perquè no era fidel al comunisme soviètic, sinó que interpretava que cada país havia de fer la seva revolució comunista, doncs va quedar una mica oblidat a la història. Però la història de Pep Rovira és sensacional, llavors ja a través d'ell doncs, hi ha molts personatges que van amb ell a la seva columna quan estan combatent allà al front d'Osca, allà a l'Aragó. I després hi ha una tercera part, que seria la que inclou la part més gran de ficció, que és, bueno, a nivell ja de presidents de la República, del president del govern, del Franco, de tota la gent que envolta el Franco, els altres generals, i tot això pues, es genera també una trama fruit una mica de la casualitat, però que tots els llocs que apareixen en el llibre són reals. O sigui, quan es parla del president Azaña, president de la República, pues, estan a Matadepera, pues, ell va estar un any a Matadepera, president de la República. quan es parla d'altres coses que passen pues, al castell de Peralada o al castell de Sant Ferran de Figueres, pues, són fets reals tot el que es parla allà. I no explico ja la part de Sant Cugat. Sant Cugat ja surt molt a la novel·la, perquè hi ha moltes coses que passen a Sant Cugat. A Sant Cugat hi havia, entre altres coses, el que, era el camp, el que ara és el camp de golf del centre, diguéssim, el de tota la vida, que en aquella època ja existia, es va convertir en una escola de formació de militar. O sigui, allà hi havia tendes de campanya i gent fent formació durant tota la guerra. I, bueno, hi ha altres coses que prefereixo no explicar.
2: Que curiós que hi ha una història que no coneixem.
0: Mm-hmm. És que jo crec que hem enterrat la memòria històrica per allò de no remoure el passat. Van haver molts anys, no?, de silenci sí, provocat per la por, també.
1: Sí, sí. De fet, és un dels problemes que et trobes quan intentes escarbar, preguntar... O sigui, avui en dia és molt difícil trobar protagonistes, tot i que n'hi ha alguns, amb els que he parlat també, però hi ha molta gent que són fills de, o nets de, i que quan preguntes et diuen és que no se'n parlava, a casa no se'n parlava d'això. I jo penso en el meu cas mateix. Jo, el meu pare, ara, si estés viu, pobret, li podria preguntar moltes coses, però en el seu moment pues, ell no explicava gran cosa, i això que el seu germà havia estat a la guerra, el seu pare el van tancar, bueno, tota una sèrie de coses d'aquest tipus que surten reflexades al llibre, perquè al final el llibre, permeteu-me que ho digui, el narrador és el meu pare, o sigui, la història l'explica el meu pare. És un xaval que té 12 anys quan comença la guerra i que acaba pues, que en té gairebé 15. Llavors, amb ell li passen una sèrie de coses, bueno, té una sèrie de companys, algun de real, algun de fictici, per poder després seguir la història cap on jo vull, però que és molt interessant, és molt interessant. Llavors, aquest silenci que dius tu pues, és molt significatiu de l'època i que molta gent pues, va callar i no va explicar.
0: Mm. Pot ser que tu passessis bé amb les novel·les anteriors, les policíaques, i aquesta hagis patit més amb els personatges?
1: Home, aquesta he patit no tant pel que els hi passava, que també, però al final, vull dir, quan hi vas tractant, doncs ja ho saps, o sigui, una novel·la de ficció, si saps que aquest l'has de matar, ja ho saps des del primer moment, però aquí, encara que són morts, que ja saps que van passar, quan les estàs redactant, doncs també són punyents, no? Però bueno, tant com per passar-ho malament, no. Ho he passat més malament quan en algun moment t'encalles perquè no saps, o sigui, estàs en un lloc que o passa blanc o passa negre i no saps què va passar. I llavors has de decidir tu cap a on ho encares o fer un salt més endavant on el blanc i el negre aquest quedi deixat de banda, no? Però és molt interessant, sí.
2: I has descobert algú de la ciutat de Rubí que t'hagi cridat molt l'atenció, que no sabies?
1: Sí, bueno, d'entrada hi ha fets històrics que estan explicats d'una manera i a vegades pues, no van passar així, sinó que han passat d'altres maneres, no? Jo ara no vull entrar a buscar ni culpables ni qui va dir una cosa i era una altra o el que sigui, però sí que m'hi he trobat coses. Aquí estan, o sigui, hi ha coses que estan explicades aquí que algun llibre d'història diu el contrari, però jo les he posat aquí perquè jo he comprovat que són així, i no amb una font, sinó amb diverses, o... En fi, hi ha un fet... Bueno, no ho explico. Això és
2: ara que comprin el llibre.
1: Exacte.
0: Però jo crec que hem de posar l'AM perquè comprin el llibre sí, i explicar, sí, sí, sí, t'anava sí, a dir, eh? Alguna... Jo crec que aquest llibre està fet de detalls, no? La novel·la històrica, doncs també doncs, aquests detalls, aquelles anècdotes, aquelles històries de personatges que no són anònims també fan la diferència, no? Alguna que ens vulguis explicar, no? O alguna anècdota que t'hagi costat especialment de descriure... o que tingui un pes simbòlic fort en el llibre, per tu?
1: Home, hi ha alguna peça que és molt curiosa, perquè vaig trobar un document... O sigui, el meu pare, evidentment, és molt petit, vull dir, té 12, entre 12 i 15 anys durant la novel·la, però sí que vaig trobar un document on un senyor que és l'antic propietari de la SEAT d'aquí de Rubí, que es deia en Puig, que tenia, bueno, la seva normalment la portaven els dos fills, no? Quan ja eren més grans. Però ell, durant la guerra, ell tenia un taller, llavors tenia de deixar el taller, es dedica a fer una sèrie de coses i tal, i treballa... Bueno, és un personatge que va apareixent durant la novel·la perquè apareix realment amb tots els documents de l'Ajuntament, no? Llavors, en un dels documents vaig trobar que la seva dona s'anava amb els seus fills i demanava un permís per poder anar a Manresa a visitar uns familiars. Clar, aquests familiars que van a buscar el senyor Puig, bueno, el senyor Puig de la seva dona, la Montserrat, van anar a Rajadell a buscar la meva mare. La meva mare era una nena que tenia, en aquell moment devia tenir 11 anys, quan van a buscar-la 11 o 12, i se l'emporten cap a Rui, perquè els seus pares allà a Rajadell els hi fa por tenir una noia joveneta allà en una masia, perquè podia acabar, si passaven soldats, qualsevol cosa, podia acabar de qualsevol manera. Llavors ella ve aquí a Rubí. I això ho explico en el llibre, i al millor moment donat algú pot dir, bueno, però per què explica això ara d'aquests, no? Pues perquè és la meva mare, i després és la que acaba amb el narrador del llibre, no?
2: Que acabarà, quina relació...
1: I acabarà sí, sí, més endavant, no?
2: Però... I també veig molta relació a la, de, bueno, que la importància que ha tingut aquesta zona, o aquesta, per lo que deies, les diferents poblacions properes també a Rubí, que han tingut, han sigut molt importants, no?, durant la Guerra Civil, han tingut una primera línia?
1: Bueno, aquí hi ha una part, precisament, o sigui, si tu agafes qualsevol llibre d'història que busquis, que parli sobre la Guerra Civil, veuràs que la Guerra Civil l'operació Catalunya ja, quan Franco està ja ocupant Catalunya, diguéssim, per poder fotre fora tots els rojos cap a França, no?, diguéssim, seria el resum, primer prendre Barcelona i després empatar tothom cap a França, la guerra, d'alguna manera, s'acaba a Martorell. O sigui, Martorell s'ha de passar al Llobregat, i quan passen al Llobregat, o sigui, això els historiadors, no?, ja et diuen, i llavors ja va ser un passeig fins a arribar a Barcelona. I això és el passant al Llobregat, no sé si és el 21 o 22, i el 26 ja entren a Barcelona com aquell que diu sense que passi res. Bueno, jo explico aquí el llibre que sí que passa, que passen moltes coses, però no està escrit pràcticament enlloc. O sigui, jo he treballat amb milers de trossets petits, com si fos un puzzle, i he aconseguit lligar-lo tot, buscar els noms dels personatges, que no són fàcils, de qui portava, o sigui, qui s'enfrontava amb qui, mentre el front travessava aquesta zona aquí de Rubí i Sant Cugat, i més o menys ho he aconseguit. Llavors, bueno, és molt interessant, perquè veus... Bueno, ja, és la part aquesta de la història, la part militar, diguéssim, també té la seva gràcia.
2: Doncs estàs deixant una trama... Ui, jo tinc unes ganes de llegir-lo que moro,
1: sí.
2: Ja.
1: No, i he d'agrair, bueno, també, si ens escolten d'altres llocs, també dic que jo he d'agrair molt, doncs, la feina feta per un senyor que es diu Amigó, a la part del Baix Llobregat, per la feina feta, ara no me'n recordo el nom, però d'un historiador, un parell d'historiadors que hi ha a Sant Cugat, el mateix Juanjo Cortés de Valldoreix. O sigui, ells han dominat la seva part d'història, no? Però amb algunes coses, fins i tot...
2: Sí, que s'han anat acompanyat també en aquesta documentació.
1: Clar, hi ha gent que ha estudiat molt, i llavors, però és el que et dic, ells saben normalment lo seu, i surten poc cap a fora, aquests historiadors. Llavors, bueno, cap a fora, vull dir que no estan entrelligades les històries. Llavors, aquí, doncs, sí que passa això.
0: Manel, el llibre el dediques als qui perderen la vida i restaran oblidats en una guerra inútil i cruel. Hi ha bons i dolents aquí, al llibre?
1: Cadascú depèn de les seves decisions. O sigui, evidentment, els que... diguéssim, se subleven, no? els colpistes, no? Pues serien els dolents d'entrada, perquè estan fent una cosa que no s'hauria d'haver fet. Això està claríssim, no? Després, si hi ha bons o dolents, jo més aviat diria que són les grans potències internacionals que van, d'alguna manera, rentar-se les mans, o van recolzar amb uns o amb altres no, amb alguns els van dir fora la gent que no sigui espanyola, i amb els altres els van dir el mateix, però els van permetre mantenir, doncs, les tropes alemanes, les tropes italianes ajudant el Franco. No? A partir d'aquí, doncs, a veure, la guerra és guerra, hi ha gent, soldats, matant-se i tot plegat, i tot i que hi ha bons i dolents, cadascú tindrà, evidentment, la seva tria, però sí que no podem deixar de banda, doncs, que aquí a Rubí, per exemple, al principi de la guerra, doncs, s'assassina una sèrie de gent de forma gratuïta, és a dir, gent perquè eren de dretes, perquè l'Ajuntament parlava massa, o perquè se'ls fa pagar, el millor que fa un parell d'anys, doncs, van fer una llista de la gent que anava dels d'esquerres que havien anat a no sé on, i llavors els van tancar uns quants mesos a la presó de Terrassa, no? Vull dir, tota una sèrie de fets que provoca unes venjances que després acabaran, al final de la guerra, doncs, amb gent dels que havien participat en aquests assassinats, que són afusellats al Camp de la Bota. O sigui que, clar, dius, és que... Clar, aquests els van afusellar, dels sis que afusellen aquí a Rubí, dos no conec la història molt bé, perquè són gent que vivien una a Badalona, i l'altre era un assassinat que s'havia produït a Sarrià, un senyor que treballava al tren, però els altres quatre, doncs, un, el primer que maten, jo crec que aquest hauria d'haver-se... O sigui, hauria d'haver passat, com la majoria, amb una presó de... una condemna de 12 anys i un dia, i que després, al final, doncs, van acabar sortint aviat. i no pues, amb un conseller de guerra i un assassinat, o sigui, bueno, un afusellament, no? En canvi, n'hi ha tres més, pues, que, bueno, jo no dic que la pena de mort fos el correcte, evidentment, però sí que no es pot dir que fossin probablement innocents. Dic probablement perquè, bueno, els consells de guerra tothom pot posar-los en dubte. Jo me'ls he llegit, o sigui, he llegit una pila de consells de guerra a Capitania, a Barcelona, que estan, es poden demanar i te'ls porten i te'ls deixen llegir i fotografiar i tal. D'altres els vaig aconsellar a l'arxiu d'aquí de Rubí, que també n'hi ha alguns que estan ja fotografiats aquí a l'arxiu, però vull dir que al final et fas una composició i dius, bueno, aquests els d'un bàndol, o sigui, a nivell teòric eren dolents en aquest moment ho eren els altres, en aquest moment tornen a ser aquests, ara tornen a ser els altres, i si no, doncs que els diguin això.
2: Jo per el que veig, i t'estic escoltant, crec que per tu ha sigut un abans i un després aquesta novel·la.
1: Sí.
2: Crec, tu creus que pels lectors també ho serà? Creus que tot el que aportes com a documentació ens farà veure coses que potser en un moment pensat deies que els llibres d'història hi havia moltes coses que no hi eren? Creus que ens obrirà també els ulls a nosaltres? O ens farà veure la història
1: sí,
2: d'una altra manera?
1: Jo crec que d'entrada el que pretén és tenir una visió global del que passava aquí durant la guerra. És a dir, què passava aquí als anys 30? Veníem d'una república que havia portat una sèrie de llibertats, sobretot pel tema de les dones, per exemple, ara que estic amb dues. Doncs clar, quan s'acaba la... O sigui, les dones estan veient que quan arribin les tropes franquistes i tot això s'acabarà. I tornaran a la senyora en casa cuidant de los niños i s'ha acabat. No és que aquí estiguéssim ja molt avançats, a Rubí en concret, perquè si et mires tota la llista de tots els polítics que apareixen durant la guerra, tots són homes. O sigui, a mi m'ha sigut fàcil, dins de la dificultat m'ha sigut fàcil resseguir la vida d'alguns personatges masculins, però els femenins és molt més complex. N'hi ha, per això.
2: Però dones una mirada objectiva, no? Jo crec que el que vols és obrir aquesta mirada objectiva davant un conflicte que, clar, com tu dius, hi havia bons, dolents, regulars, i que en un moment donat cada un tenia un paper.
1: Al final jo explico la vida des de cada un, del punt de vista de cadascun dels personatges. Hi ha personatges tramposos, gent que es feia dir per un nom i en realitat en tenia un altre, que després quan veus les seves declaracions en els consells de guerra ja veus que és un liante. Per exemple, hi ha un personatge que és una dona, que és la que es coneix com a Maria Duran, que és la filla... Bueno, és que a més em va anar bé perquè tinc una sèrie de personatges que són parents entre si, i eren parents del meu avi, i són parents d'alguns personatges d'aquests importants que apareixen també per aquí, no? Pues la noia aquesta era una noia que havia marxat a casa perquè el seu pare era de dretes, se'n va estar en ambients d'aquests d'anarquistes, sobretot, i llavors se'n va al Congrés de la CNT a Saragossa, i un cop en allà, totes les directrius que apareixen en aquest Consell de Guerra pues, se'n va per tot Espanya per anar-les reproduint, perquè era una bona oradora i ella parlava, juntament amb dos o tres companys, parlaven per províncies, no? Llavors està a Sevilla, i a Sevilla quan comença la guerra els seus dos companys que estan allà els agafen i els fan desaparèixer, però els maten, vaja. I ella se salva, per casualitat, per accident, per el que sigui, se salva. Tot això ho explica aquí una mica. Però al final aconsegueixen enganyar-la i la tornar a atrapar. I bueno, aquí explico una mica la seva història. Però és un personatge dels que tenen un cert renom actualment aquí a Rubí, perquè s'ha redescobert, diguéssim, una mica la seva història.
0: I si parlem d'escenaris històrics, si ens situem aquí on estem ara, a l'Escardívol, tenim alguna anècdota història?
1: Sí, ara estem aquí probablement, bueno, si no aquí al pis de sobre, aquí s'estaven fabricant les carcasses de les granades dels morters. Els morters són aquests canonets que tiren així com en vertical, fan un tiro paral·lelo, o sigui, tu tires des d'aquí i la bomba va al costat de la muntanyeta que tens davant, no? Pues els morters aquests es fabricaven aquí les bombes, aquesta nau. I a la del costat es fabricaven peces, en principi, parts dels avions, dels Polikarpov I-15, que es fabricaven aquí amb llicència soviètica. Hi havia aquí una sèrie d'enginyers que eren vinguts de Rússia i tal, i es fabricava tot aquí.
0: Mà d'obra femenina?
1: Mà d'obra femenina...
0: Mentre els homes lluitaven al front?
1: No, sí, però aquí Rubí seria potser... O sigui, no seria ben bé la o sigui, l'exemple per posar, per dir-ho així. Aquí a Mà d'obra femenina n'hi havia moltíssima, però era a les empreses que hi havia tèxtils. Mm. És a dir, hi ha molta... Però de fet ja hi treballaven. O sigui, sí que hi ha uns quants que van al front, que són peons de fàbrica, però no és la... O sigui, la majoria eren pagesos, vull dir, hi havia altres professions, fusters, tal, i el que sí que hi havia era molta d'obra femenina a les empreses, sobretot les tèxtils que ja existien i que eren molt potents.
2: I aquestes indústries com ho van viure, també? Perquè crec, o sigui, entenc que, va ser un complicat, no? Un moment convuls, que ells estan en plena apogeo d'aquesta revolució tèxtil que vam tenir aquí a la zona. Això va perjudicar, també, no? Entenc, el negoci.
1: Sí, bueno, la majoria d'empreses, o sigui, o els amos, o van desaparèixer, o sigui, bueno, desaparèixer... No,
2: home, tenim aquí unes aquí darrere que són impressionants, que en aquella època haurien produir una passada, no?
1: Sí, sí. A més, totes produïen de cara a la guerra, en aquell moment, pràcticament.
2: Sí, durant la guerra només produïen per la guerra.
1: Produïen pues, uniformes, roba per uniformes, roba per, pues, per fabricar, pues, jo què sé, els sarrons, el que sigui. Hi havia gent d'aquí a Rubí que eren com es diu això, bueno, basters, que o sigui, treballaven al cuir i tot això, pues, que treballaven també, o sigui, havien muntat tallers per poder fabricar pues, cartutxeres, coses d'aquestes per l'exèrcit. Hi ha pues, totes aquestes empreses que dius tu d'aquí darrere, o sigui, del Pica Aguilera, del Vapor Nou i tot això, pues, la Pica Aguilera em sembla que era la que en aquell moment fabricaven gas hidròfila per la sanitat, diguéssim. I aquí a Rubí, durant la guerra, hi ha, per exemple, a Can Serrat, que és on vaig estar, que abans us ho explicava, vaig estar l'altre dia parlant amb els amos, que és quan va agafar l'empresa l'any 1940, o sigui, just després de la guerra, però que recordava, el senyor recordava haver jugat amb... Hi havia les restes de 4 o 5 ambulàncies allà, perquè hi havia hagut allà un destacament de sanitat que hi havia més de 200 soldats.
0: Podríem estar hores parlant d'aquest llibre.
2: A mi em manca temps avui, perquè em quedaria preguntant tota la tarda.
0: Exacte, però el temps ja sabem doncs, que és la nostra màxima de la ràdio, l'Inspira't. Tenim la presentació el dia 14... Quin dia?
1: 15 d'abril.
0: 15 d'abril a la Biblioteca de Rubí.
1: A la Biblioteca de Rubí, sí.
0: A quina hora?
1: A les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, doncs esperem que podeu anar a la presentació de la Biblioteca de Rubí aquest 15 d'abril. A Dies d'angoixa, Rubí en guerra, un llibre de Manel Soler Sagristà. Manel, et desitgem molts èxits amb aquest llibre. Nosaltres tenim molt

0: És per a ti aquesta cançó del disc, de l'últim disc de la Mari de Chambao, 25 aniversari. Vaig tenir l'oportunitat d'estar l'altre dia amb ella i entrevistar-la. Tot un plaer. Algun programa que tinguem una miqueta d'espai us posaré algun àudio, perquè realment em va deixar algun titular que altre, que és meravellosa. És una dona que us recomano aquest disc, perquè realment té moltes col·laboracions, 25 col·laboracions amb els grans, amb Alejandro Sanz, Vanessa Martín, bueno, no els diríem, Joan Manuel Serrat, fa un homenatge a Pau Donés, també. Bueno, ha volgut fer tota la seva un resum de la seva trajectòria. Molt recomanable. Doncs igual que molt recomanable, torna avui una secció que sempre ens agrada tenir, que fa molt bona olor. Com sabeu, és O Jabón. Verònica, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què
1: gràcies,
0: tal?
1: Gràcies.
0: Què ens portes avui al programa?
1: Sí,
0: aviam, sorprèn-nos.
1: Sí, jo arribo i ja trec aquí els putés.
0: Alquimista, el alquimista total,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Doncs avui tornem a portar una recepta, una recepta de cosmètica natural que podeu fer amb les coses que tinguem a casa, a la cuina. I avui portem una de reciclatge i d'aprofitament, perquè fixeu-vos aquí que porto en aquest putet, no sé si aposteu el que és.
0: No. Cafè?
1: Són, ah, exacte, sí, són els pòsits del cafè.
0: Ah.
1: I amb això, en comptes de llançar-ho, doncs farem una recepta molt fàcil, superfàcil, perquè el que farem serà posar en aquest potet una miqueta dels pòsits de cafè i posarem una miqueta d'oli. Això és oli d'ametlles, però podem fer servir oli d'oliva, que és el més probable que tinguem a casa, i barregem una miqueta. I amb això què farem amb aquesta barreja? Doncs amb això farem un exfoliant corporal, per tenir la pell ben llisa, ben... I clar, i a la dutxa, doncs ara al matí ja no ens farà cap mandra, oi? Llevar-nos del llit per anar a la dutxa, perquè tindrem aquest exfoliant de cafè quan sortim de la dutxa no caldrà ni crema hidratant, perquè sortirem amb aquesta oloreta i amb aquest oli posat a la pell, o sigui que sortirem...
0: O sigui,
1: llestos.

0: Aviam, que jo m'aclari. El cafè, la resta d'aquesta que ens queda del pozo del molido, no? Com es diu en català?
1: El pòsit del molt.
0: Molt. I una miqueta d'oli, uh-huh, i, clar, l'aroma que ens agradi a nosaltres, no?
2: Ah, exacte.
0: Perquè
2: ara
0: veig que ja portes aquí, sí, el d'això. Vale.
2: Això és el bàsic, això és el que tenim segurament a casa. I llavors, ja, si volem pujar una miqueta al nivell i a fer-la més aromàtica, doncs farem servir una miqueta d'oli essencial. Jo he portat canella, perquè la canella, doncs, li combina bé el cafè, no? A vegades ja... Bueno, a mi no, jo no prenc cafè, però bueno, jo sé que la gent doncs, li agrada posar una miqueta de canella, ¿verdad? Doncs farem unes gotetes.
0: Clar, també podem posar aquesta essència, podem posar segons el nostre estat d'ànim.
2: Oh, i tant, sí.
0: No,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: tu ho relaciones molt, això, eh?
2: Sí, els olis essencials són molt emocionals, sí, molt... Sí, sí.
0: Estem una mica alterades o així remogudes.
1: Una mica, eh? Una mica, sí.
0: Una mica de què? Què en ficaríem?
2: Una mica, si estem remogudes...
0: Lavanda.
1: Espígol.
2: Espígol, sí. Espígol, sí, vale. Sí, aquest és el rei dels olis essencials, sí. I pel matí, doncs, també podem fer servir a taronja, que també combina molt bé amb l'aroma del cafè, i així ens estimularem i anirem, doncs, amb una maca energia, no?, pel matí ja. I després, si volem fer aquesta recepta, doncs, també una mica més energètica, amb un ritual així més, doncs, això, més depuratiu, més energètic, doncs podem substituir el cafè per sal. Per sal, i també tindrem la mateixa recepta, la sal amb una miqueta d'oli i alguna oli essencial que vulguem, i doncs tindrem aquesta recepta per equilibrar-nos energèticament, no?
1: Sal grossa? O sigui, qualsevol tipus de sal?
2: Sal fina, sal de taula. Fina, eh? Sí, sal fina de taula. I això és molt important perquè aquesta recepta, no sé si ho he dit, només és corporal. És un exfoliant corporal.
0: No per la cara.
2: No per la cara. Vale. Perquè és massa... Per la cara no s'han de fer servir aquests tractaments, que és una miqueta agressiu, i el cos, doncs, bueno, aguanta bé, però la cara és més fina i no hauríem de fer servir una altra recepta per la cara.
0: Ens està deixant
2: dia.
0: Ja...
2: Un altre dia.
0: La migueta de pa.
1: Tal qual.
2: Correcte.
1: Amb aquesta quantitat tindrem per diversos dies?
2: No, amb aquesta quantitat només per un dia.
1: Per una vegada?
2: Que són 3 culleradetes, oi? I una miqueta d'oli... per 3 dies.
0: Millor, perquè així no posem conservants aquí. Llavors, millor així, uso i ala,
2: sí,
0: ja,
2: sí,
0: està.
2: Sí, exacte. A més que és biodegradable, o sigui, no contaminem amb aquesta recepta. O sigui que, bueno, o sigui, i barata, eh? Perquè això ja ho anàvem a llançar. O sigui que...
1: Pels fanàtics, fanàtiques de la canyella, com jo,
2: molt bé.
1: Aquest oli essencial, què ens aporta a nivell energètic?
2: A nivell... Ui, la canilla, jo no la faig servir gaire, m'agrada, però no, és una mica forta. A nivell energètic, doncs no sabria dir-te ara la
1: haurem
2: canilla.
1: Haurem de buscar, eh?
2: Sí?
1: Jo buscaré, eh?
2: Sí, sí.
1: Perquè a mi m'agrada molt, però...
0: Ets molt de canilla?
1: Només sentir l'olor és que em recorda també una mica la infància. La meva mare, doncs, feia... Bueno,
0: a l'arròs amb llet.
1: Arròs amb llet amb la canyella. Ah, llavors, sí, per mi era un dia... No sé, sí, tinc molt bons records. I cada, sí, cop que la sento, jo crec que deu haver allà alguna mena de... No? Aquesta cosa que se m'activa. I m'encanta. És que jo me la poso al cafè, en lloc de, quan prenc cafè, en lloc de sucre, allà, al iogurt. Soc molt fan, eh? Vull dir...
2: És que els olors, i l'olfacte, està molt connectat amb el sistema límbic, és de les emocions i dels records. O sigui, això està molt, molt, molt connectat. I per això, de vegades, doncs, olorem alguna cosa i ens ve com un record vívid a la ment. Doncs és per això, perquè està molt relacionat, molt connectat.
1: I una vegada, entenc que això ho hem d'aplicar abans o després del sabó, després de netejar el cos amb sabó, apliquem l'exfoliant. L'hem de deixar una estona o no cal?
2: No, no cal deixar-ho, sí. Ho traiem, fem una miqueta de massatge amb tot el cos, ho traiem amb l'aigua i ja podem sortir de la
0: dutxa. Hem d'explicar que donem per fet que tothom sap el que és un esfoliant. Hem de dir que això treu les cèl·lules mortes,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, sí, exacte. Això és per treure una miqueta per afavorir el treure les cèl·lules mortes i, bueno, tenir una regeneració cel·lular, doncs, més ràpida. O sigui, qui vulgui, qui no, doncs que continuï amb el ritme de 28 dies. O sigui que...
1: Jo vaig sentir dir també, no sé si va ser aquí a l'Inspira't, que deia que exfoliar el cos, si tu has tingut un mal dia, un dia com de molt mal rotllo, has tingut algun conflicte, que va molt bé a la nit com per treure's també, doncs, aquest mal rotllo de sobre.
0: Les males vibres, no?
1: Exacte, les males vibracions, que a l'Inspira't no entren mai.
0: No.
1: Però si algú té algun mal dia, doncs diuen que va molt bé, després cadascú que cregui el que vulgui, eh? Però per provar-ho, no?
2: Ai, tant, doncs
1: i si
2: segur...
1: funciona, eh?
2: I això m'agrada molt perquè això és el que comentàvem, la sal, no? Que és més de protecció espiritual, més energètic, més de, doncs, pues, alinear los chakras, no? Una
1: exacte,
2: miqueta.
1: Molt bé.
2: Aquest altre aspecte també més energètic i més, bueno, sí, més per connectar amb tu mateix, per tenir aquell moment de relax, no? Doncs, bueno, sí, sí, tant.
1: Cuidar-se també és això, no? Vull dir,
0: home, i tant.
1: Cuidar-se és connectar-se, també.
0: Jo li anava a preguntar, dic, hi ha algun taller així interessant que la gent pugui sapiguer ben aviat? O
2: sí, el 29 de març. El 29 de març faig el proper taller, que serà de cosmètica corporal. O sigui que farem, bueno, aquest no, però farem unes altres cosetes.
0: Que sempre diem que
2: xulos,
0: aquelles
2: sí.
0: persones que vulguin regalar alguna cosa diferent, una experiència aromàtica, doncs aquí tenen a Ojabón, entren al seu Instagram i tal qual.
2: Sí, perquè a més és un taller molt pràctic, que la gent doncs fa, toca els productes, els fan ells mateixos i després s'emporten a casa tots els productes que fem tres productes. O sigui que després ja tindràs una experiència molt maca també a casa.
1: Per inscriure'ns, entenc que podem fer-ho a través del teu Instagram, Ojabón.
2: Sí, em podeu contactar per l'Instagram, Ojabón, o per e-mail a hola@ojabón.com.
1: Places limitades?
2: Sí.
1: Correm una mica?
2: Sí, perquè només hi ha 7 places.
1: 7, eh?
2: Sí,
1: vull dir, és molt, sí, molt personalitzat,
2: sí,
1: llavors.
2: Molt,
1: pot ser un seguiment personalitzat.
2: I tant, sí, així tothom pot participar perquè és del que es tracta. O sigui, jo no em poso a fer els productes i la gent mira, sinó que la gent participa de fer els productes.
1: I se l'emporta a casa?
2: Sí,
1: vull
2: i
1: dir
2: tant.
1: Que meravellós.
2: Sí, sí.
1: No?
2: Molt bé. Sí, una maca experiència.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Verònica. T'esperem el mes que ve amb una altra recepta. A veure si la Cuca i jo som capaces de complir amb la nostra paraula i fer-la, no?
0: Pas a pas. Que anem una mica...
1: Hem de llegir, hem de fer receptes...
0: Però bueno, aquesta...
1: No, jo, donem a l'abast.
0: Jo aquesta m'atreveixo, perquè jo sóc molt cafetera, i a part jo tinc el gra de tota la vida, encara tinc el pozo, o sigui que aquesta igual m'atreveixo, eh?
1: Vinga, jo
0: ja
1: passo...
0: Ja us ho explicaré.
1: Fem comptes, eh? Després, el mes que ve, la Verònica ens ho farà.
2: Sí, perquè això més fàcil, impossible, eh?
1: Exacte.
2: O sigui, aquí...
1: No hi ha excusa. L'excusa és trobar el temps per fer-ho, i si vols, el trobes, el temps, no? Després de llegir Dies d'angoixa, ho farem. Canviem completament de secció, però continuem parlant de llibres i de família literària, perquè el Daniel Vargas, que el tinc aquí al costat, doncs és ja també doncs part d'aquesta família de l'Inspira't. Ara feia un temps que no venia a recomanar-nos llibres.
0: El trobava molt a faltar.
1: El trobava molt a faltar, tot i que llibres aquí a l'Inspira't mai no en falten, però parlem d'ara de llibres que sabem que són protagonistes del Club de Lectura de la Llibreria Ombra i, per tant, doncs tenen aquesta menció especial. Bona tarda, Dani.
3: Bona tarda.
1: Quin llibre ens portes avui?
3: A veure, avui us porto una novel·la d'una escriptora italiana, Grazia Deledda, i el títol és Cosima. És un, a veure, aquest llibre... no, perdoneu. L'autora, millor comencem per l'autora, és una escriptora italiana de Sardenya, Sarda, i va rebre el Premi Nobel l'any 26, 1926.
0: Ah, quin bon perfil, eh?
1: Sí, és molt actual. I a part, la portada, per qui que ens estigui mirant, no la veu, perquè aquesta aquí a veure una mica així borrosa. Qui ens escolta, doncs hi ha una nena que està llegint, no?, plàcidament, un llibre.
3: Sí.
1: M'agrada molt aquesta portada, eh? Podria ser la Cuca a la cafeteria complint els deures de llegir i deixar el mòbil de banda, que ho ha fet avui, eh?
0: Ho ja he començat, per això et deia que jo pas a pas. Jo el promès és deute.
1: Molt bé.
3: Doncs és una autora que en el seu moment va ser molt famosa i, clar, passen els anys i hi ha menys llibres al mercat. En català crec que ha sortit un altre que es diu Cendres, l'ha publicat un altre editorial. Aquest l'ha publicat des de Girona, bueno, però que es troba tot arreu, a les edicions de Lila Geminada. És una traducció d'Alba de Déu, que també és traductora i escriptora. I és d'aquestes escriptores italianes, doncs, que, bé, té la característica de ser una escriptora rural, perquè no viu a l'àmbit acadèmic o l'àmbit literari del centre d'Itàlia, Roma, o dels centres de poder, sobretot a Roma. Bé, sobretot, sí, ella li fa gràcia anar a Roma. I, clar, ha de començar a fer comença la seva trajectòria des de la perifèria, amb totes les dificultats que això representa. I fins que realment aconsegueix reixir a la seva trajectòria, sortir de Sardenya, emigrar cap a Roma i allà consolidar tota la seva trajectòria literària fins al punt d'aconseguir el Premi Nobel.
1: Aquest personatge protagonista que hi ha al llibre, sí, és aquesta nena que està llegint?
3: Sí, podria ser aquesta
1: és
3: nena.
1: És ella, i és com és que, una mica és... la història també de la Gràcia de Lleida.
3: Sí, la Gràcia del llibre és això, és que és una autobiografia en tercera persona. És a dir, hi ha el personatge de Cosima, doncs és representa, hem d'entendre que és la pròpia escriptora explicant, bueno, que explica la seva història a partir d'aquest personatge.
1: Mm-hmm.
3: Llavors, és molt interessant perquè aquesta obra es va publicar de manera pòstuma. D'alguna manera, ella doncs estava recuperant, com dèieu abans també, tota la seva infantesa. Tota la seva infantesa estava explicant doncs la història de la seva família, dels seus germans, i sobretot la seva sortida, la seva sortida de... Bé, el tancament de la infantesa i la sortida de l'illa. I això és molt maco perquè veus com en acabar, i això ho vèiem al Club de Lectura, la història, hi ha detalls molt interessants que es queden com... on diguem, sura una ombra, perquè hi ha coses que no s'atreveix a explicar. Jo dedueixo que aquesta obra, la Gràcia de Lleida, no la volia publicar en vida, perquè s'hi veia compromesa ella mateixa i també la seva família. I això ho fa bé. Realment és emocionant llegir molts episodis d'aquesta obra. Jo crec també que, d'alguna manera, en aquesta obra el que ella vol reflexar és la seva vocació literària. Clar, en un lloc com... A més, bueno, també és interessant veure el lloc de Sardenya, perquè, clar, immediatament, quan, si parlem de l'illa, ens imaginem platges magnífiques. Però no, ella viu en un poble de l'interior. I fins i tot, bueno, com a Rubí, crec, uns 700 metres al nivell... No, jo crec... Rubí, quan, no sabeu, no?, quan és?
1: La data exacta.
3: Més baix, no? Molt bé, doncs, perdó, gràcies. Doncs aquest està uns 700 metres per sobre el nivell del mar, és l'interior, el que us deia, és un àmbit molt, molt rural i d'interior. I a més, amb poca mobilitat, hi ha un moment preciós, que és quan Cosima, el personatge principal, descobreix el mar. I que a més el mar no és ni una fita, perquè és només... l'avançada de fer el salt. Es compara amb una oreneta perquè ja el que vol és superar el mar, no? Arribar a la costa, però per arribar a l'altra banda, que és la part continental. Això també és molt maco perquè li diuen el continent, no? Com si fos una cosa...
1: El mar és un símbol de llibertat, llavors, per la protagonista?
3: Diguem-ne que seria el camí. O fins i tot un... O sigui, la promesa era que hi ha un món a l'altra banda.
0: Però clar, aquest món deu ser imaginari també, perquè clar, ella viu en un món rural, en una illa, que sí, és això, molt tancat. Jo crec que parlar del continent és algo com imaginari, no?
3: Sí.
0: Com algo que s'ha creat ella en la seva...
1: Una projecció, no?
0: Sí, no? En la seva ment.
3: El tema de l'imaginació està molt bé que el treguis, perquè és una cosa que és justament la característica principal del personatge i que té a veure amb la seva vocació literària. Ella se n'adona, o reflexionant sobre la seva vida, s'adona que ella és diferent de les altres nenes, sobretot de la seva classe, seva classe social. Hi ha una descripció molt maca perquè, clar, són nenes que són mig pageses, mig burgeses. No acaben de ser burgeses urbanes. Tenen aquest to més rural, com us deia. Però ella és diferent. I és diferent també per una cosa que és la lliga a la família, que és l'àvia. Quan veu l'àvia, ella sent com una capacitat per crear, imaginar coses, per veure que la seva fantasia, o sigui, per adonar-se que la seva fantasia pot ser desbordant. I mica en mica el que va prenent consciència durant la narració és d'aquesta capacitat que ella té, que ella és una persona creativa, amb fantasia...
0: M'estic ficant com una mica en el personatge. A mi em dóna sensació també que l'autora, també al sentir-se diferent, intenta crear el seu propi món.
3: Sí, sí. És el que... Però això li planteja molts problemes. Per exemple, ella comença a publicar, perquè és el desig de tot escriptor, no? Publicar i que li reconeguin. Però quan això arriba al poble, tot són crítiques. És més, ella té un... li agrada un noi que també té dèries literàries i espera que aquest noi vagi i li feliciti pel fet que ha publicat. I aquesta felicitació no arriba mai. I clar, ella llavors està enmig d'aquesta tensió. O sigui, jo vull escriure, vull ser escriptora, quan he aconseguit un mínim èxit, tothom em critica, o sobretot el rebuig més fort de tots és el de la mare.
1: T'ho anava a dir ara, dic, segur que hi ha aquí també un rebuig familiar,
3: és un rebuig familiar
1: no
3: total. La mare, fins l'últim moment de la novel·la, doncs, ella sent una conversa on la mare diu que, és que no li agrada el camí que ha agafat la filla i que això la té, doncs, bé, doncs l'entristeix moltíssim. I ella no entén res, no? Diu, com pot ser si jo l'únic que vull ser és ser feliç i fer feliç a la meva família? I clar, és llavors quan decideix marxar, no? Doncs això que estàvem parlant, no? Els mons que ella està creant o a través de la literatura, doncs com són rebutjats, sobretot per qüestions socials, per la seva condició de dona i bé, el que està vivint, sobretot, penseu en l'illa, l'ambient patriarcal és, o el poder patriarcal, millor dit, és enorme, doncs ella el que opta de vegades és per l'exili interior. És a dir, pensa en deixar-ho tot, en abandonar, no? Però bé, veu que no pot i sempre va fent, fins que, bueno, doncs, mica en mica, doncs, torna a rebre alguna bufetada, alguna crítica que també la desencoratja una miqueta, però finalment, doncs això, acaba triomfant.
1: De quina època estem parlant?
3: Estem parlant
1: de finals
3: del segle XIX. Mm-hmm. Perquè ella va néixer al 71. És el 71. I cap als 20, doncs, ja comença a aparèixer el panorama literari italià. Després vindran altres escriptores italianes molt importants, com Elsa Morante i la Natalia Ginzburg, però d'alguna manera aquestes són hereves de Gràcia de Leda, que molt oportunament al Club de Lectura a l'Ombra un amic, doncs, la va comparar amb Víctor Català, no? Un personatge que no és de família benestant, amb propietats rurals, i que viu a la perifèria, en aquest cas, en el cas de Víctor Català, a Girona, i aquesta...
0: I
3: Gràcia de Leda a Sardenya.
0: Que és Premi Nobel
3: l'any 26, si no recordo malament. I no és que no hi haguessin candidats, perquè vaig estar repassant la llista i una mica abans li havien donat al poeta Yeats i una mica després li donen, per exemple, a Thomas Mann. Dic que candidats n'hi havien.
0: Dius candidats, però no dius candidates.
3: Candidates ara no me'n recordo.
0: Per això
3: no,
0: dic que també destacar que és un referent, no? Un referent literari.
3: Sí.
0: Sempre intentem provocar que es parli de referents femenins, aquí a l'Inspirat, sobretot, que ens agrada fer-ho, i crec que és un perfil que...
1: L'heu triat, també, és del Club de Lectura del mes de març?
3: És el que vam...
1: La setmana passada. També, doncs, amb aquest context, no?, del mes de la dona, ja sempre diem, no?, no és dia de la dona, vull dir que sempre hem d'estar més que celebrant, no?, reivindicant una mica
0: celebrem
1: això.
0: Celebrem i reivindiquem
1: de tota l'hora, però...
3: És l'època de la dona, no? Ens agrada...
1: El mes de març.
3: Ens agrada escollir, doncs, moltes autores, i a més que la majoria de participants del Club de Lectura, malgrat la meva condició d'home, són dones.
1: És que l'Anna és molt benvingut aquí.
0: Clar. Hi ha més dones que homes,
3: sí,
0: que llegeixin.
3: Sí, no sé si ho hem dit altres vegades, però les llibreries...
0: Ho he comentat alguna vegada.
3: Les llibreries són espais femenins.
1: M'apunto al titular, eh?
3: Conquerits dia a dia per les dones.
0: La conquista de la dona.
3: Sí, sí.
0: Segle XXI.
1: La setmana passada vam estar parlant aquí d'una xarxa de sororitat lectora. a través de, doncs, de les dones, no? Dones que teixeixen històries, el nus de la història, el desenllaç de la història.
0: Jo conec molts clubs de lectura de dones que queden en llocs o a cases i parlen de llibres, com feu aquí al club de lectura. O sigui que jo ja conec a grups de dones que ho fan. Però també està bé que obrim també aquesta perspectiva i que ens comencem a mesclar una miqueta,
1: sí,
0: tots, no?
1: Sí,
0: al final...
1: No, i tant.
0: Tampoc no siguem tan... tan
1: No, cal... Però el club de lectura està obert a tothom.
3: Sí, això, tenim representants masculins, sí.
0: Doncs i... també ho reivindiquem, també, que l'inspiren.
1: I tant.
3: I en aquest sentit, vull dir, en aquesta lluita feminista o de reconeixement, és un llibre que ho exemplifica molt bé, perquè és que tot el que ella troba són dificultats. Són dificultats i per això de tant en tant doncs, ha de buscar un refugi per guarir les ferides que li provoca doncs, la crítica social o el rebuig, ja, potser del germà, que és el germà que adopta el paper de pare un cop el pare ha mort, de la mare o dels veïns. Fins i tot surten aquí uns personatges horrorosos, que són els tietes conques, que de tant en tant van a casa per dir-li a la mare que els seus fills són un desastre, que ho està fent molt malament i que potser la pitjor de totes és la Cosima, que va explicant interioritats, o més o menys, en públicament.
1: Aquest exili interior, no?, per també buscar el reconeixement o la validació a fora, no? I segurament, doncs, si ara, no?, aixequés el cap, la Gràcia del Leda, si ho pronuncio.
0: Clar, però fiquem-nos en context,
1: doncs, i tant,
0: món rural.
1: I tant. Però m'agradaria que pogués aixecar el cap i dir, ostres, mira, aquest exili interior, mira, on ha arribat, no?
3: Sí. Estaria orgullosa de veure com que hi ha moltes coses que han canviat.
1: Que sí que té, encara que postmortem, no?, aquest reconeixement, sí. Que tot i que no el va tenir doncs, a casa, no?, a la seva família,
3: després,
1: que tots ho necessitem al final, no?
3: Quan va emigrar i va poder anar a Roma, doncs llavors sí que va consolidar una trajectòria i va rebre reconeixement i premis, però clar, els principis són molt durs. I per destacar una altra cosa, és molt maco també, és com ella viu el món de la natura, sobretot bé, el món de la natura de la seva illa, i com utilitza tots aquests motius doncs, per explicar també la seva situació emocional, d'alguna manera també la seva vitalitat, la seva relació amb l'entorn.
1: És una novel·la també simbolista, és a dir, que a través d'aquests elements també
3: mostra
1: una mica, no?, metafòricament, no?, el que ella sent, no?, el seu interior.
3: Sí, ara m'estàs fent pensar, el que heu dit al mar està molt bé, però sí, és una novel·la, a veure, que aquests elements poden ser simbòlics, però a veure, però sobre, des d'un punt de vista personal, si ella ens comunica tot allò que viu li representa, com desperta la seva emoció, com desperta la seva imaginació. Per exemple, hi ha un pi que la té fascinada i llavors arriba un capvespre i el pi doncs s'omple de llum, d'ocells i és una cosa meravellosa.
1: Entre llibres i aromes, tanquem l'inspirant d'aquesta tarda. Gràcies per aquesta recomanació.
0: Amb aquest supertema de la Amy Winehouse, ho dic bé, i el Marley, el fill del Bob Marley, que jo crec que és una cosa molt trencadora i molt disruptiva.
1: Vinga, anem a escoltar-la. Gràcies a tothom, gràcies a tots i totes per venir.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Durant el nostre dia a dia fem moltes reflexions que acabem oblidant o fem coses que després no recordem de la mateixa manera. Ferran Sáez Mateu ha publicat De totes les coses visibles i invisibles, un llibre editat per Pòrtic. És un dietari que abarca de l'1 de gener fins a Sant Joan de l'any passat i allà hi ha plasmades moltes reflexions que tenim ganes d'escoltar. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon, analitzarem La dada de Núria Radó i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre del folclorista i escriptor Bienve Moya, 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana, un llibre editat per Cossetània, on desglossa un per un els motius que expliquen qui som i per què celebrem com celebrem. Li preguntarem per alguns d'aquests elements. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs avui anirem cap als tribunals per parlar d'una sentència que significa un abans i un després. El cas és que el Suprem ha ratificat una sentència de l'Audiència Provincial de València que concloia que dir-li mico o negre de merda a algú és un delicte d'odi.
0: Jo pensava que això ja estava estipulat d'aquesta manera.
2: Si et soc sincer, jo també, i em semblaria el més normal del món. O almenys confiaven que estava estipulat d'aquesta manera, així, de manera fàctica. Per sort, la decisió suposa un pas clau, atès que crea jurisprudència, una circumstància que hauria d'acabar amb l'existència de resolucions absolutòries i d'altres de condemnatòries per comportaments similars. És molt difícil, parlar en termes jurídics.
0: És complicadíssim i encara més entendre-ho, jo crec, però bé, en qualsevol cas, una gran notícia. Però escolta, què va passar perquè aquest cas anés a judici?
2: Els fets van ocórrer el gener de 2020, quan un home va amenaçar de mort i va titllar de negre de merda el propietari d'un establiment de València perquè aquest li havia dit que no podia ajudar-lo amb el canvi d'una màquina de tabac que li havia donat erròniament. Estem parlant, em penso, d'un euro. La situació va pujar de to i amb l'arribada de la policia es va referir al restaurador com a mico, fins al punt que es va enfadar amb els agents pel tracte que estava rebent, ja que ell era espanyol i el propietari del bar no, com podia ser que el tractessin pitjor en ell, no?
0: Mare meva, mira que s'ha fet feina per intentar erradicar el racisme, però em sembla que encara ens en queda molta més.
2: Sempre hi haurà algú que trobarà una manera d'odiar algú altre. De fet, aquest home fins i tot va preguntar als agents quan tenien previst expulsar del barri el propietari de l'establiment. Sembla ser que és un cas molt difícil de corregir i de tornar a encaminar per les vies del respecte. Tot plegat ha acabat amb la sentència de l'Audiència Provincial de València, que ha considerat culpable l'home d'un delicte d'odi i d'un altre per amenaces lleus. I repeteixo que l'ha ratificada el Suprem.
0: I quins són els motius que s'han donat a la resolució? Perquè en ser un cas pioner és molt interessant, això.
2: Doncs els magistrats han justificat la consideració de delicte perquè la víctima va ser atacada per no tenir la nacionalitat espanyola i es va utilitzar el terme negre de merda amb clara intenció d'odiar la víctima per raó de la seva raça i color de pell. Els magistrats han subratllat també que en aquestes agressions verbals la discriminació no sols afecta la víctima concreta, sinó també la col·lectivitat. També que l'odi no es manifesta en privat, sinó en públic per aprofundir en la ferida i deixar clar a la societat que s'ha d'odiar aquella persona pel fet de ser diferent.
0: Ves per on aquest jutjat em sembla que no se li pot retreure res.
2: Doncs sembla que no, jo els veig molt, molt correctes, sembla que estan molt deconstruïts. I l'últim que volia acabar també és en remarcar la importància de l'educació per no criar generacions futures que fomentin l'odi i repliquin els errors que s'han comès abans. Tots ens mereixem viure tranquils, sigui quina sigui la seva identitat, el seu origen o el seu color de pell. De fet, els qui potser no haurien de viure així de tranquils són els que divideixen la societat i escampen l'odi. Hem de ser una societat unida i defensora dels valors de la igualtat i el respecte.
0: Molt bé, aquesta bandera, Carles Bancs. L'onejo amb tu, al teu costat. Va, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Què faries amb 2.716.000 euros? Aquesta pregunta, que poc o molt es deu haver fet tothom, se la pot fer de manera molt real Rosa Rodríguez. El divendres 6 de febrer, quan va encertar el cognom del jugador de futbol americà escollit MVP de la NFL el 1968 per l'agència Associated Press, es va convertir en la persona que guanya el pot més elevat d'un concurs en tota la història de la televisió estatal. Un dels secrets de la victòria d'aquesta professora universitària amb estudis de filologia anglesa, lingüística, educació i neurociència cal buscar-lo a la pandèmia. El confinament va enganxar-la quan feia poc que havia tornat a casa dels pares a Galícia i tenien la rutina de passar les tardes davant del televisor, fent una marató de concursos canviant de canal a canal. A partir d'aquí va estudiar durant 5 anys com si fossin unes oposicions per preparar-se per participar en el programa. Nascuda a l'Argentina el 1993 en una família gallega que va tornar a casa quan ella tenia 7 anys, Rodríguez va estudiar a l'escola pública, va anar a la universitat pública i va ampliar la formació gràcies a beques. És per això que quan li pregunten què li sembla que més del 40% dels diners del premi siguin per Hisenda, respon que n'està encantada i que és molt lògic que tothom aporti en funció del que té. Els diners que li quedaran, al voltant d'1,5 milions, pensa destinar-los a un habitatge i la tranquil·litat dels seus pares. En el camí fins a aconseguir el premi, Rodríguez va mantenir un duel gairebé etern amb Manu Pascual. Durant 307 programes es van enfrontar cada dia. Finalment, el nom d'Herb Morrall, un quarterback que en més de 20 anys va guanyar 3 Super Bowls i va jugar en 6 equips diferents, va acabar decantant la balança a favor de Rodríguez.
0: La vida ens passa per davant i a vegades no som prou ràpids per capturar-la. De seguida ho comentem amb el nostre primer convidat, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada aquesta rutina que desprèn la cançó.
1: Sí, com la que desprendrà el nostre convidat següent, sí, segurament. He agafat aquesta noia que es fa dir Casero perquè té unes lletres molt costumbristes i aquest és del seu primer disc, que es deia Todo Mal, que va fer allà abans de, o durant la pandèmia, fins i tot el va editar, el 2020, o sigui, la pandèmia. I ha editat dos discos més que no els he seguit, però aquest primer me'l conec molt bé i m'agrada molt, la veritat. I perquè i aquesta cançó que parla dels diumenges, com són els teus diumenges, Laura Serra?
0: Cada diumenge és diferent.
1: Sí? Doncs pues els meus no. Els meus és... Arribo de dinar de casa dels meus pares, sofà? Ens estirem al sofà, jo i la Ripley, que és la meva gosseta, oh, i mirem una pel·li o mirem una sèrie, i quan són les 7 de la tarda sortim a fer l'últim vol, tornem i ja està. Aquests són tots sofà els meus diumenges.
0: Però això és bonic, també, tenir aquesta rutina, no?
1: De gent gran, de gent de 80
0: no, home, no,
1: anys.
0: Sí. Per què no pot ser rutina jove, també?
1: És rutina de senyor major.
0: S'ha de descansar.
1: Però m'encanta.
0: Tu tens rutines els diumenges de la tarda, Carles Banys?
2: Ostres, doncs malauradament no. Sí, malauradament no, perquè com que m'agrada molt doncs rapejar i fer aquestes coses, per mi és que tota setmana on tinc zero rutina. Però avui no hem vingut a parlar de mi libro, sinó hem vingut a parlar de literatura, d'aquella que ens fa aturar-nos i reflexionar sobre la vida. De fet, ens aturarem, com feia Montaigne, en qualsevol detall que puguem rescatar per donar valor al que ens envolta o al que tenim al cap. És el que ha fet Ferran Sáez Mateu a De totes les coses visibles i invisibles, un assaig editat per Pòrtic, que ben bé és un dietari, que abarca el primer semestre de l'any passat, des de l'1 de gener al dia de Sant Joan. Doctor en filosofia, professor universitari i gran col·leccionista d'instruments, ens obrirà les portes de la seva intimitat, almenys durant 6 mesos.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre convidat, Ferran Sáez Mateu, ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
3: Molt bé, gràcies. Gràcies per tornar-me a convidar.
0: És un plaer, sempre. Escolti, vostè està molt acostumat a escriure, però això de fer-ho cada dia durant un semestre ha estat un repte?
3: Doncs la veritat és que sí, eh? La veritat és que sí. Jo escric amb una certa assiduïtat. El que passa que fer-ho cada dia, i més o menys a la mateixa hora que era abans de sopar, doncs era una mica estressant, i sobretot era estressant perquè em vaig comprometre expressament amb l'editor a que li entregaria el manuscrit el mateix dia que l'acabés, sense repassar ni res. És a dir, encara era, diguem-ne, era estressant i mig.
0: No sé si és un hàbit, això d'escriure cada dia abans de sopar, que ha mantingut una mica després de
3: manuscrit. No, afortunadament, no, normalment jo abans de sopar el que faig és tocar instruments i tal, fer una mica de música, i en aquest cas feia les dues coses, però escurçant la part musical.
0: De fet, crec que vostè és col·leccionista d'instruments, ara que ho diu, oi?
3: Sí, però és un defecte que tinc. Sí.
0: Un defecte?
3: Però, sí, sí.
0: En té més de 500, pel que he llegit?
3: Sí, sí, sí, és cert, això.
0: Com és la seva relació amb els instruments? És una relació que va més enllà de la música, podríem dir?
3: Sí, més o menys la felicitat, diguem-ne. Alguna cosa semblant a la felicitat. És per resumir-ho molt, no?
0: Escolti, vostè sempre ha estat un gran alumne de Montaigne, no? Moltes vegades n'ha parlat. No sé si en aquest llibre del qual avui parlem hi ha reflectit una mica la seva influència.
3: Sí, a mi Montaigne m'ha acompanyat des de que era molt jovenet, des de que vaig començar la carrera, vaig fer, a banda de treball i tal, vaig fer la tesina, la tesi doctoral, articles, traduccions, etc. I per tant seria molt estrany, molt estrany que això no tingués una influència en la meva manera d'escriure, però també de mirar, perquè són dues coses diferents. I, per tant, seria absurd negar-ho, no? I a més, estic molt content.
0: Que, de fet, vostè, perquè la gent s'ubiqui una mica, ha escrit allò que li passava, o que li passava pel cap, també, cada dia, no? I, per tant, això vol dir també escriure una mica sobre el món que té a fora. Com diria que mira el món, ara mateix, Ferran Sáez Mateu, el mira diferent que abans d'escriure aquest llibre?
3: No el miro diferent. La meva manera de mirar el món no s'assembla a la de les persones que veig pel carrer, perquè normalment estan mirant un mòbil, no? I jo no tinc smartphone, tinc un Motorola arcaic dels anys 90, i per tant no tindria gaire sentit que el mirés, no? Llavors probablement jo em fixo en coses que molta gent no veu simplement perquè no mira pel carrer, diguem-ne, no? I a més amb el perill de col·lisionar, i per tant aquesta sí que seria una diferència, però a partir d'haver fet aquest dietari, doncs la meva visió del món, si fa no fa, és la mateixa, i és això, no? una mirada de vegades perplexa, de vegades feliç, no? Però això molt condicionada pel fet d'anar a tot arreu a peu i sense mòbil.
0: M'ha agradat molt una cosa que ha dit. Diu que vostè es fixa en coses que la gent no veu. Ens estem perdent moltes coses per no mirar o per estar massa pendents dels mòbils, per exemple?
3: Jo crec que sí, la majoria, clar. Jo, per exemple, dedico, no exagero, entre 10 minuts i un quart d'hora quan em llego, que és molt aviat normalment, primer moro i tal, i després miro com surt el sol, no? Miro cap a la galeria que dona a l'est, i a la tarda, si puc, miro com es pon, mirant els balcons que venen a l'oest, i clar, això jo crec que molta gent no fa, tampoc es fixen en els planetes i la lluna i tot això, i per mi és una cosa important. Aquest dia estava així una mica ennuvolat i de nit no es veia gaire bé, però normalment sí que m'hi fixo, i és una cosa que és de franc, és constructiva, jo crec que és molt positiu, no?, tot plegat.
0: De fet, jo crec que a vegades ens fixem poc en allò que ens envolta i en les petites coses, no?, si em permet, que a vegades són les més importants o les que són capaces de canviar alguna cosa a nosaltres.
3: Bé, jo no, en el sentit de... No sé si són petites o grans, perquè el firmament és una cosa molt gran. I vull dir que no són només les petites coses, sinó que també són les grans coses, no? I a més hi ha una altra... Hi ha una altra interferència en tot això, que és la que he volgut evitar en aquest dietari, que és l'actualitat. No? En aquest dietari no es parla d'actualitat, i a l'altre que vaig fer tampoc, no? Perquè és una interferència. No? L'actualitat, jo es col·laboro a l'ara i l'actualitat m'interessa molt, però en un sentit literari, que és en aquest cas, doncs no només no m'interessa gaire, sinó que considero que és una font de distorsió.
0: Mm-hmm. Creu que aquesta mirada més reposada, més reflexiva que té vostè li ve donada en part per haver nascut en un entorn, no sé si més tranquil o més calmat, com és la Granja d'Escarp, que és un petit poble del Segrià?
3: Suposo que això hi té a veure, no? Però a la ruralia, no, hi ha un altre tipus d'estrès, no? Que està condicionat precisament pel fet de ser llocs petits i pel fet de que normalment es considera que una persona és un sediment genealògic, és a dir, que d'ells s'esperen unes determinades coses o no se n'esperen unes altres en funció d'aquests sediments genealògics. Per què dic això? Perquè es coneix, tothom es coneix, no? Si jo aquesta tarda surto per Barcelona amb un barret mexicà i uns pantalons curts, diguem-ne, per dir la cosa més tonta que m'ha passat pel cap, doncs probablement la gent dirà, mira, un altre senyor raret i tal. En canvi, això en un poble és més improbable, perquè doncs tothom està condicionat per aquest tipus de qüestions. Aquí els únics que se'n lliuraven d'això eren precisament els entranyables tontos del poble, no?, que pagaven un peatge, que era un peatge en general molt lleig, però eren libèrrims, no lliures, libèrrims. No? I aquest, afortunadament, ja no se'n veu gaire. No,
0: No sé si això també fa que se li doni més valor a la quotidianitat. Jo abans li parlava de petites coses, tot i que estic d'acord amb vostè que a vegades aquestes petites coses són grans coses. Aquests fets quotidians o aquesta certa monotonia en el millor del sentit...
3: Sí, la monotonia és una cosa que s'ha de... Si no es ritualitza d'alguna manera, ritualitza per no dir sacralitza, no? Mm. Si no sacralitza, doncs, clar, no deixa de ser una successió trista de fets previsibles, etc. No? Però, en canvi, quan se li intenta donar un sentit, doncs, això que jo deia... Li dona, diguem-ne, una pàtina més acreditada.
0: Mm-hmm. De fet, ara que parlem de monotonia, vostè, per exemple, explicava que cada diumenge va passejar, no?, amb la seva dona per la zona de la Vall d'Hebron. A vegades hem de valorar més aquests moments?
3: Bé, això normalment, nosaltres anem per tot arreu, anem a peu, vull dir que a vegades anem molt lluny, anem fins a Santa Coloma de Gramenet a peu i tal, vull dir. Però els diumenges, això perquè des de fa uns anys hem codificat, diguem-ne, una mena de rutina anant cap a la Vall d'Hebron en determinades variacions i tal. Aquest diumenge, per exemple, vam passar pel cementiri de Sant Genís dels Agudells, que és un lloc que coneix molt poca gent, perquè és un lloc realment apartat de tot, no? I després vam anar a fer un cafè i un bitxí al lloc on anem habitualment. Però vull dir que no sempre és exactament el mateix, però sí que són variacions codificades, no?
0: Diferent, una pregunta que suposo que és difícil de respondre, però que no deu ser la primera que li planteja. Si vostè hagués d'escollir un dels dies que ha plasmat en aquest llibre, quin seria? O en quin pensa més sovint?
3: Probablement no gosaria triar-ne cap, precisament perquè no n'hi ha cap de que hi hagués hagut un fet, podríem dir, rellevant, diguem-ne, no? I en aquest sentit, justament el que he intentat expressar en aquest dietari és això, no? Una mena de flux continu, no?, en el qual no hi ha hagut, no m'ha passat res extraordinari. El març, em sembla que era el 14 de març, es va celebrar un simposi a l'Institut d'Estudis Catalans sobre la meva obra, no?, sobre la meva obra en general. Això, clar, és una cosa que és com un funeral en vida, no?, i és una cosa que afalaga molt, vulguis o no. Però ni tan sols això ho posaria en primer lloc, perquè no he intentat no destacar-ne cap.
0: Diu que per vostè un dietari, que és el que ha escrit, és una manera d'entendre una mica més la condició humana. Què n'ha après vostè a mesura que escrivia?
3: El que ja més o menys sabia, més que aprendre, he corroborat, no? És a dir, hi ha una cosa que és la condició humana o la comèdia humana, com li vulguem dir, no?, que va variant superficialment de generació en generació, però al final acaba sent, si fa no fa, la mateixa. El fet que nosaltres, vull dir, qualsevol lector, no?, es pugui sentir aclaparat, no?, per una cosa que es va escriure fa 1.500 anys, o alegre per una cosa que es va escriure fa 250 anys, o etcètera, no? El fet de que ens puguem comunicar amb els antics, no?, vol dir que més o menys el nostre mecanisme mental no ha bellugat gaire, no? I en aquest sentit, el dietari el que ha corroborat és això, no?, perquè sembla que canvien moltes coses, però en relació amb això, la veritat és que no canvia gaire, no?
0: L'he preguntat per la condició humana, pel món que ens envolta, però escriure un dietari, per exemple, o simplement escriure una mica allò que deia vostè abans de sopar, creu que ens ajuda també a entendre'ns a nosaltres mateixos?
3: En el meu cas, no. En el meu cas, no funciona d'aquesta manera, però jo crec que per moltes persones això estaria bé, no? Perquè no deixa de ser una mena de passar amb net les coses que ens passen habitualment i després reconèixer coses que si no les haguéssim escrit segurament no les percebríem, no? En el meu cas no és així perquè el dietari aquest i l'anterior que es deia La vida aèria els vaig escriure amb la intenció de publicar-los, no? És a dir, per tant, des de la primera síl·laba tenien una intenció més literària que no pas, diguem-ne, d'autobiografia íntima, no? Autobiografies íntimes o de dietaris íntims no n'he escrit mai cap. Vull dir, sempre han estat pensats per publicar-se, no? Com, de fet, la majoria dels dietaris escrits per escriptors.
0: Abans d'acabar, Ferran, m'agradaria demanar-li per aquest somni recurrent que té de la casa sense límits.
3: Bé, aquest somni és una cosa molt estranya perquè el somia exactament igual un familiar meu que no... un familiar proper meu que no comentaré, però sempre m'ha cridat molt l'atenció i a més d'això me'n vaig assabentar fa poc precisament comentant aquest fet, no? Ah, sí, tu també et passa això. És una cosa molt estranya, realment molt estranya, perquè que les persones somiïn, tinguin el mateix tipus de somni, no? És un somni ni bo ni dolent, no és ni agradable ni desagradable, no? Però té com una mena de pautes fixes. I no sé, jo no recordo la primera vegada que vaig tenir aquest somni, però jo crec que era encara un nen, no? I per tant és

0: treballs de la facultat, etc. Clar, nosaltres en realitat ens acabem mirant en un mirall en la interacció que tenim amb els altres, i per tant l'aportació dels altres és total i absoluta, no? I malament rai si no hi hagués aquesta interacció.
1: Mm-hmm. Ferran Sáez Mateu, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Enhorabona per aquest llibre, per aquest assaig de totes les coses visibles i invisibles, que està editat per Pòrtic, i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
1: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista. Carles, quin ha subratllat?
2: Doncs n'he subratllat que la monotonia s'ha de ritualitzar i que, al cap i a la fi, a Ferran Sáez potser no es pren la monotonia d'una manera tan dolenta com molta gent, i crec que és un molt bon punt de vista.
1: Haurem de trobar una rutina pels nostres diumenges a la tarda, com Pere Sánchez. Va, és el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Com ja sabeu, a Valors a l'alça ens agrada molt obrir espais de reflexió a través de dades. Ho fem com a mínim una vegada al mes de la mà de Núria Redó, que és doctora en biomedicina i una de les persones que forma part de l'equip de la secció La Dada, que també podeu trobar a la revista Valors, germana d'aquest programa de ràdio. Núria Redó, com estàs? Ben tornada.
4: Molt bé, hola, Laura.
1: Escolta, de quina dada parlem avui o de quin tema volem parlar?
4: Les dades són 1.500 teravats l'hora. I el tema, en realitat, que això potser és poc informatiu, aquesta xifra per se, el tema que volíem parlar era de la intel·ligència artificial i quin impacte ambiental té la intel·ligència artificial. Perquè nosaltres ara tots, i els membres de la secció també, ens hem envalentonat fent servir ChatGPT, intel·ligència artificial, pràcticament per tota la nostra vida, i tenim ganes de preguntar-nos quin preu en paguem socialment d'aquest ús de la intel·ligència artificial.
1: Això és una pregunta que crec que aquest últim any, com a mínim, que la intel·ligència artificial crec que comença a estar com molt més present de manera conscient en el nostre dia a dia, ens hem anat fent, no? Això té un impacte mediambiental, això té un preu a pagar més enllà de com la tecnologia ens ajudi o no? I la resposta és que sí, llavors.
4: Sí, la resposta és que sí, probablement sempre la resposta és que sí, que de tot en paguem un preu. Però en aquest cas, efectivament, es considera que el consum energètic associat als centres de dades i a la intel·ligència artificial, a totes les dades generades per la intel·ligència artificial, es va calcular, es va estimar, són xifres aproximades, que el 2023 era de 400-500 teravats l'hora. I s'estima que el 2030 serà la xifra que vam titular, amb la qual vam titular la secció, que és de 1.500 teravats l'hora, o sigui, es triplicarà en 7 anys. I si això, com que són números que no sé tu, però almenys em costa veure l'escala, que realment què és això de 1.500 teravats l'hora, és si la intel·ligència artificial fos un país del món, seria el tercer país més consumidor d'energia. Vindria després de la Xina, els Estats Units, i després ja vindria la intel·ligència artificial.
1: Uau.
4: Efectivament, uau. Aquesta és la reacció que volíem aconseguir. Però això, aquesta dada, ens fa preguntar més coses, que és d'on traurem tota aquesta energia. És com si de cop aparegués al món un país de la magnitud de una mica per sota la Xina o els Estats Units, el món, què en fem, com proporcionem aquesta energia. Evidentment, Bezos, Musk i molta altra gent ja s'està preguntant com fer-ho, si fent servir l'espai, si fent repescant l'energia nuclear o tornant a apostar per l'energia nuclear, o com ens ho hem de fer, o potser fent servir la intel·ligència artificial, aquesta és la versió més conservadora, diguéssim, no tant per fer dibuixets o per buscar coses innecessàries com les que busco jo, i fer servir la intel·ligència artificial per una cosa que valgui la pena pagar el preu que n'estem pagant. Però aquest és el meu judici, això cadascú que decideixi com fer-la servir.
1: Que suposo que és difícil, i això, com tu dius, ho deixem ja a mans de cada persona que ens escolti i tingui ganes de reflexionar-hi, però ens hem aferrat, i és molt llaminera la intel·ligència artificial quan la podem utilitzar quotidianament, però potser pensem poc en la despesa de recursos o d'energia que suposa, no?
4: Efectivament. Jo hi penso bastant poc i no m'escriu nosaltres l'article. Però sí, l'impacte que té, l'impacte

0: Que té tot, eh? I la, però ChatGPT i tota la intel·ligència artificial així generativa és altíssim, sí, sí. I si és de fi de bé, escolta'm, també podem ser tecnooptimistes, eh? I també podem pensar que la tecnologia ens permetrà solucionar o serà la font de solució de tot aquest impacte.
1: Veurem si és així.
0: Ho
1: anirem seguint, ho anirem seguint. Núria Redó, moltíssimes gràcies per aquesta nova dada. Fins aviat. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral, com sempre, de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany sabeu que estem recuperant contes publicats a la revista Valors i el d'aquesta setmana es titula Crisi i està escrit per Carles Bancs.
2: Acostumat a despertar-se pels vols de les 7, apaga la sintonia del despertador prop de les 12. Fa una setmana que ha començat les vacances i, tot i que l'últim mes a l'oficina se li havia fet molt llarg, ja n'està fart de descansar. Té la sensació que el deure de llevar-se aviat el fa més feliç perquè se sent productiu i que ara, sense obligació de ser matiner, s'arronsa massa estona al matalàs. En Marc voldria motivar-se a fer una escapada d'un parell de dies a Begur, amb els amics, o anar a Vilafranca per les festes de Sant Fèlix. Però aquest any els dies que li han concebut no encaixen amb els dels amics, que no tenen parella. Ja se sap que els qui estan enamorats de manera corresposta passen l'estiu plegats, encara més si hi ha fills pel mig. Almenys així ho ha intuït des que l'Enric, en Manel i en Pol s'han centrat a compartir les seves reserves hoteleres amb l'Emma, la Marta i la Paula. Amb aquell parell de coneguts que han quedat a la ciutat, ha perdut el vincle i no té ganes de fingir il·lusió per treure's la mandra. De més jove, els hauria trucat sense pensar-s'ho, però a les últimes trobades havia marxat a casa mort de l'avorriment. Amb la seva parella tampoc pot fer plans, pel simple fet que ja no estan junts, encara que ell n'està profundament enamorat, i pateix perquè no se li noti gaire quan es vegin en tornar a la rutina. Està tan decebut amb l'estiu que des de fa un parell de dies reflexiona de la vida en la seva nova dèria, l'escriptura. N'està sorprès, ja que mai hi ha dedicat gaire estona i sent que ho fa prou bé. De fet, els dos veïns que ha aturat a les escales per llegir-los els texts pensen el mateix, o potser tenen pressa i eviten el debat. Sigui com sigui, en dos dies ha gastat els mateixos llapis que en els últims dos mesos a la feina i té la falange interior del dit anular callosa. Ha escrit molt sobre el seu amor passat, que sent actual, sobre els boscos que ha conegut durant la seva vida, sobre les amistats que ja no hi són i de la família, un tema del qual no esperava la seva repetida presència perquè mai s'ha considerat afectuós amb ells. Després de repensar tot el que el preocupa, s'ha dutxat, s'ha rentat les dents i la llengua amb el raspall, s'ha vestit de manera barroera i ha estat breu davant del paper. Sovint, destapar el llit és pensar mentre el temps s'escapa per una escletxa cega d'acció, per on no hi ha fruits tintants d'esbarzer, sinó fulles de pi seca que recobreixen l'espai de punxes abundants, caigudes les unes sobre les altres, formen una pila de records feridors que taponen l'escalfor del terra roent d'agost, tan descansat i auster que és capaç de fer retrocedir les passes anteriors, de reprendre les volades del vent que sembla esgotat. Una altra vegada ha quedat satisfet, sent que té un talent ocult que ha trigat massa a descobrir. N'està tan segur que passa les següents setmanes traginant com publicar la seva prosa, com convertir-se en l'escriptor reconegut que els lectors han trobat de sorpresa, com ell també ha fet. Quan torni a la feina, al cap de 10 dies, se n'oblidarà. Tornarà a gastar poc llapis i esperarà amb candeletes les pròximes vacances, que de segur valdran molt la pena.

0: Als catalans ens agrada molt celebrar, reunir-nos al voltant d'una taula a la fresca, escoltar el so dels timbals, veure com pugem fins a tocar el cel i també ballar sota el foc. Sense la nostra cultura seria molt difícil explicar qui som. Per aquest motiu, avui volem dedicar like al llibre del folclorista Bienve Moya, que es titula 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana. És un llibre editat per Cossetània i que ens serveix per aprendre una mica com funcionen les festes al nostre voltant, però sobretot per donar més sentit a allò que coneixem. Bienve Moya, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
1: De moment bé, aquest matí.
0: Doncs esperem que així continuï, com a mínim els propers minuts, perquè ens venia molt de gust compartir una estona amb vostè per parlar d'aquest llibre. Escolti, per què és tan important que coneixem la cultura popular de casa nostra?
1: Bé, perquè és explicar-nos com som nosaltres. La cultura popular l'hem creat la gent popular de Catalunya, de la cultura catalana, i per tant saber què fem és important per saber què hem fet i què som.
0: Ens explica moltes coses de nosaltres. De fet, vostè comença parlant de les estacions de l'any. Com ens modula el cicle natural pel que fa a les nostres festes i celebracions?
1: Bé, en principi, arreu del món, les festes estan relacionades amb el que passa a la natura, on teòricament venim, no? Dic teòricament perquè a vegades n'hi ha per dubtar-ho. Però bé, en fi, som els fills de la natura i, per tant, que faci fred, que faci calor, més o menys té que veure amb el nostre, amb què fem i com ho fem, no? Per tant, les quatre estacions són les dates principals, les dades principals per qualsevol celebració, eh? A l'hivern, doncs, les celebracions són més tancades, més familiars, i a l'estiu, evidentment, són més extrovertides i se celebren al carrer.
0: Mm-hmm. I tant. Segur que tots estem ja pensant en algunes d'aquestes festes i, de fet, hem de dir que podem fardar de tenir un calendari gastronòmic festiu envejable a Catalunya.
1: Sí, bé, com tot el Mediterrani, el català és un dels calendaris mediterranis i, per tant, és important, sobretot per nosaltres, però massa diferents de la resta del món mediterrani tampoc ho som. Vull dir, ho som en tot cas en qüestions concretes, però el mateix que fem nosaltres, el mateix. No exactament igual, però ben bé la celebració sí que és la mateixa a Andalusia o a Grècia, i per entremig nosaltres.
0: Mm-hmm. Si ens posem una mica històrics, aquí a Catalunya es va notar molt, per exemple, la fi de la dictadura a nivell del calendari festiu. Es van recuperar moltes festes en aquell moment?
1: Bé, si jo n'hi dic restaurar i no recuperar, perquè no, de fet, quan una cosa es perd, és difícil recuperar-les. Però les vam reinventar, evidentment, vam tornar-les a fer a partir del record que en teníem i a partir de la voluntat que teníem de restaurar el nostre calendari, el nostre fer de cada dia, del dia a dia. Això és un calendari, no?, que és cada dia i cada temporada. I sí, va ser els anys 70 que amb la recuperació de la democràcia doncs vam recuperar les llibertats culturals i entre aquestes les festives.
0: Mm-hmm. Vostè ha escollit 100 elements per incloure en aquest llibre. No sé fins a quin punt li ha estat difícil triar-los, perquè imagino que també n'ha hagut de deixar alguns a fora.
1: Sí, clar. Jo en el llibre he posat 11 parts, i en aquestes 11 parts hi han aquests 100 elements que jo he recollit, i que penso que donen una imatge del que es fa, perquè el llibre el que pretén és explicar quins són i com són els elements, no pas què són o què representen. Això seria antropologia i el meu interès és més sociològic. Mm-hmm. O sigui, és més del que fem i com ho fem que no pas què venim i què fem i què feien els nostres pares. O sigui, és un llibre més de que realça els elements de relació amb la comunitat on viuen.
0: Exacte, una mica explicar què tenim, no? O què és el que celebrem i què ens uneix, també, com ara bé deia, no? Perquè al final són elements que ens sentim molt nostres, són universos compartits.
1: Sí, són universos compartits, evidentment. La festa parteix de religar la societat. La festa té una voluntat de interrelacionar la comunitat que la celebra i per tant han de ser elements que teòricament els coneix tots aquells, o els coneixem tots aquells que la celebrem. I per tant, des d'aquest aspecte, la festa és comunitària i té aquesta voluntat d'interrelacionar la comunitat que la celebra, com ja he dit.
0: De fet, sempre hi ha hagut aquest debat de quina és, per exemple, la millor festa major, no? Aquestes petites disputes, a vegades, entre municipis. En aquest llibre, potser ens adonem que a vegades ens assemblem més del que ens pensàvem els nostres veïns, no?
1: Sí. La voluntat d'aquest llibre és explicar a tothom que tothom té alguna cosa que té alguna cosa més que creiem que són, que ens agrada més explicar-la perquè creiem que és més original o més divertida o més espectacular que les dels altres. Però en realitat tots funcionem d'una manera molt semblant. El que hi ha són models, models festius. El model festiu del Camp de Tarragona i el Penedès no és el model festiu de la Catalunya Vella, vull dir, el model festiu de Lot no és el model festiu de Tortosa, però cada una la seva manera de ser sí que són partint de principis molt semblants.
0: Quins valors creu que ens aporta aquesta cultura festiva popular?
1: El principal és la possibilitat d'un dia a l'any trobar-nos, retrobar-nos, relacionar-nos, i un dia o 22 dies, els que siguin, de l'any, interrelacionar-nos i adonar-nos en que continuem sent una comunitat concreta. Que els mataronins continuen sent mataronins, que els s'hagin integrat més o menys, els ballencs que continuen sent ballencs, i així aquest és un dels valors de la festa, precisament, adonar-se que continuem sent el que som i que continuem vivint, i per ells n'hi ha així.
0: I això és preciós. Ja sap que aquí a Mataró som molt de les santes i les defensem sempre que podem, però si li pregunto a vostè pel seu element o per la seva festa preferida, amb quina es quedaria dels que inclòs en el llibre?
1: Home, jo soc un enoví, per tant, quedo
0: poc Carnaval. Home, ara venim de celebrar-lo, eh?
1: Sí.
0: Doncs ens quedarem amb les santes i amb el Carnaval. Bienve Moya, autor de 100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana, un llibre editat per Cossetània. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que per molts anys puguem celebrar.
1: Molt bé, vosaltres. Bon dia.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: En el Madrid devastat de la postguerra, entre la por, el silenci i la misèria, milers de vides intentaven sobreviure a les ferides d'una guerra recent. És en aquest escenari fosc on s'inscriu Castillos de Fuego, d'Ignacio Martínez de Pisón. Es tracta d'un relat coral amb una trentena de personatges entrellaçats, modistes, estudiants, policies, un professor represaliat, persones comunes que no poden fugir del seu destí i que l'afronten de maneres diverses. El llibre abasta els anys més durs de la postguerra, del 1939 al 1945, en un Madrid destrossat. És una època en què tothom vivia amb por a la delació marcada per la misèria, l'estraperlo i la repressió. Amb personatges procedents dels dos bàndols, la novel·la defuig qualsevol visió maniquea i simplista del conflicte, perquè, com afirma un dels protagonistes, no hi ha ningú que no hagi perdut alguna cosa en aquesta guerra. La història comença de nit i ens porta al Valle de los Caídos, durant el trasllat de les restes de José Antonio Primo de Rivera. El clímax narratiu d'aquesta primera seqüència es manté al llarg de tota la novel·la i crea en el lector una sensació d'angúnia que l'ajuda a endinsar-se en la vida dels personatges retratats amb molta cura i realisme. Viure en aquella Espanya dividida va ser terrible, i això és el que reflecteix Martínez de Pisón en Mestratge. Explora els sentiments, les sensacions, les vivències, les raons i les no raons de la conducta de persones condemnades a viure en temps molt foscos. La novel·la es pot llegir també com un homenatge als homes i dones del Partit Comunista que van lluitar des de l'interior amb una fe cega en el partit. Molts van ser torturats, empresonats i van morir per les seves idees. Castillos de Fuego compta també amb una acurada tasca de documentació pròpia de les bones novel·les històriques que l'autor detalla al final del llibre. En definitiva, és un gran relat èpic que ens apropa a aquells temps durs i foscos que ens han explicat els nostres pares i avis. En un moment en què tornen a aparèixer discursos de l'odi, intolerància i simplificació del passat, Castillos de Fuego esdevé una lectura imprescindible, perquè recordar no és només un exercici de memòria, és una manera de defensar el present i de preservar el futur.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, però també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Són les 8 del matí.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta passada tarda que va obligar a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que va deixar 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident es va produir quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori amb força a l'aldea va entrar a l'AP7 en direcció contrària i va topar contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital. El segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècord de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%. A la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. I també us expliquem que una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa al síndic de Greuges per l'actuació policial contra ella per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons l'escrit presentat, els fets van passar el 24 d'agost, quan dos vigilants municipals es van presentar a la cala suposadament arran de la queixa d'un altre banyista i li van dir que la pràctica de nudisme estava prohibida. Com que no duia documentació, els vigilants la van acompanyar fins al seu domicili i posteriorment hi van anar una patrulla dels Mossos d'Esquadra. La Federació Naturista Nudista de Catalunya assegura que també presentarà una queixa al síndic de Greuges i una altra davant l'Ajuntament del Port de la Selva. I finalment, en cultura, el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 49a edició de l'Aquelarre, que ha reunit milers de persones a Cal Racó en una nit de commemoració del mil·lenari de Cervera. L'esdeveniment ha barrejat història, foc i esoterisme amb una posada en escena que ha representat el viatge simbòlic de com el poder absolut i la tirania van consumir el rei Borbó.
0: Notícies en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: La secció dels clàssics de la Natàlia Cerezo ens obre avui al món dels contes. Bosc, Balena, Boira, de Josep Lluís Badal, ens trasllada a La Caputxeta Vermella, La Flor Romanial i La Bella Dorment. I les primeres pàgines que nosaltres obrirem són un bocí preciós d'història, la d'Àngel Guimerà. Biografia il·lustrada de Neus Oliveres i Àngel Santacana, publicada per Rafel Dalmau Editors, passeja entre imatges per la vida de l'escriptor, poeta i dramaturg.
2: I efectivament és un llibre que va ser la idea de l'Àngel Santacana, que està al càrrec del Museu Àngel Guimerà, que, esclar, molta gent demanava una biografia i no hi havia res. I llavors va dir, per què, Neus, no ens engresquem i busquem fotos? Jo, bàsicament, doncs vaig a reestructurar tot el llibre, i després amb l'Àngels el que vam fer va ser buscar a través dels arxius, crec, si no recordo malament, que n'hi ha 13, buscar tot el que hi havia de material fotogràfic.
1: Imatges de la vida quotidiana és el que treballa tan finament Antoni Pladevall al recull de contes Aquesta nit passarà la guilla, publicat per Proa. Una immersió en la vida quotidiana dibuixada amb precisió, on els personatges ens semblaran tan reals que ens faran entrar de ple a la història.
3: Aquest llibre, que a diferència de les obres anteriors, és un aplec de contes i no pas una novel·la, però tanmateix crec que participa una mica del mateix univers i del mateix estil pel que fa a l'execució literària, no? Al capdavall, jo sempre dic que no sóc gaire original, perquè finalment no faig sinó abordar sentiments i emocions absolutament universal. L'amor, el desamor, la fanfarroneria, la perplexitat, etc.
0: El calaix, capítol 328 de la temporada 7. Capítol 23. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano Vos Valena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Vos Valena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Vos Valena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra perica i el gos home. I el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rialor, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix. No tanquis encara el

0: Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. Neus Oliveres Sabitier és llicenciada en Filologia Anglesa i Catalana i ha estat catedràtica de Llengua i Literatura i professora d'Arts Escèniques a l'Institut Baix Penedès del Vendrell. Membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs i actualment és membre numerària de la Societat Verdaguer. Des de l'any 2002 és conductora del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Terra Baixa. Premi de Contes Cavall i primer premi de narrativa a Badalona. Els seus estudis se centren preferentment en literatura, en autors com Àngel Guimerà, Ramon Ramon i Vidales o Joan Ramon Soler. Creadora també d'itineraris literaris com Joan Perucho i Albinyana. Entre les seves publicacions destaquem Petita història de Guimerà, He mort el llop, Introducció a l'obra de Guimerà, Els orígens poètics de Guimerà i Dones del segle XIX al Vendrell i presència de Carme Carr. Nascut a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845, el poeta, dramaturg i polític Àngel Guimerà és fill de pare català i mare canària. Passa els seus primers anys de vida a Tenerife i als 7 anys la família prengué rumb cap a Barcelona i posteriorment cap al Vendrell. Alguns biògrafs destaquen el fet de ser fill natural d'Agustí Guimerà Fons, del Vendrell, i Margarita Jorge Castellón, de Santa Cruz de Tenerife. Una relació que no es regularitzarà fins a la seva arribada a Barcelona, quan Agustí Guimerà reconeix la paternitat dels seus dos fills i posteriorment es casa amb Margarita. Diuen que aquesta situació marcà la vida i obra d'Àngel Guimerà. Arribar al Vendrell fou un punt d'inflexió al trobar-se en un entorn lingüístic diferent, el dels seus orígens, una cultura diferent que va fer seva fins al punt de convertir-se en una de les personalitats públiques més representatives del catalanisme. Cal destacar la seva amistat amb el vendrellenc Jaume Ramon i Vidales, que el posà en contacte amb els jocs florals i literatura en català. Fou director de la Renaixença, president de la Lliga de Catalunya i el 1895 fou escollit president de l'Ateneu Barcelonès i el 1906 la Reial Acadèmia de les Bones Lletres presentà per primera vegada la candidatura de Guimerà al Premi Nobel. La Santa Espina, Gala Placídia, Maricel, Terra Baixa o La filla del mar són alguns dels títols de la seva extensa obra. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No és la primera vegada que tenim de convidada la Neus Oliveres. Ja sabeu que a mi m'agrada tenir-la aquí perquè per mi va ser pura inspiració. I una de les instigadores que jo també estigui al darrere d'aquests micròfons, sobretot parlant de literatura. Si parlem de Neus Oliveres, també parlem d'Àngel Guimerà. Ens ha acompanyat ja anteriorment per parlar-ne, però és que tinc a les mans una joia d'Àngel Guimerà, biografia il·lustrada, Neus Oliveres Sabitier i Àngels Santacana Figuerola. Uh-huh. És una edició especial de Rafael Dalmau Editors per les fotografies, perquè penso que agafa, Neus, aquest punt més personal. Uh-huh. i aquestes fotografies, que és magnífic, no? Uh-huh. Haver recuperat.
2: Sí, sí. Bé, en primer lloc, doncs, gràcies per convidar-me, Mònica. I efectivament és un llibre que va ser la idea de l'Àngel Santacana, que està al càrrec del Museu Àngel Guimerà, que, esclar, molta gent demanava una biografia i no hi havia res. I llavors va dir, per què, Neus, no ens engresquem i busquem fotos? I jo vaig fer, buf, així mateix, no? Però després, a l'hora de posar-m'hi, doncs molt bé. Jo, bàsicament, doncs vaig a reestructurar tot el llibre i després amb l'Àngels el que vam fer va ser buscar a través dels arxius, crec, si no recordo malament, que n'hi ha 13, buscar tot el que hi havia de material fotogràfic amb moltes dificultats, perquè moltes d'aquestes fotos no hi ha a darrere, no hi ha qui són ni qui deixen d'haver, de manera que hi havia persones allà fotografiades però que no sabíem qui era, i va ser una feina d'anar buscant amb altres revistes qui eren aquelles persones. Jo encara tinc ara amb el mòbil tot de fotos d'aquests senyors que els anava identificant, aquest pot ser aquest altre, i d'aquesta manera vam anar fent el llibre. També era important, un llibre que havia de ser traduït en castellà i en anglès, i els textos havien de ser molt curts. Havies de dir l'essencial, però sense passar-te de ratlles, i en alguns casos doncs, bueno, això és massa llarg, s'ha de ser més curt. Bé, la veritat és que el resultat final ha estat molt bo, ha estat molt elogiat aquest llibre, i per tant, doncs, molt bé.
1: Oh, és que fa goig, eh? Te'l mires, te'l remires i després vas repassant. Jo penso tots aquests personatges que ara ja s'hauran quedat a la vostra memòria per sempre. Perquè, clar, tantes hores, tants dies, tants mesos, no?
2: Sí, treballant. Sí, és un... Clar, d'entrada no començava de zero, sinó que jo l'any 95 vaig fer el llibre I he mort el llop, ja va ser una revisió, però, esclar, aquesta profunditat ja no arriba fins a tots els ressorts. No? I aquí el que vam anar veient és que, esclar, per un costat hi ha el personatge que més o menys tothom coneix a través del teatre, que aquest sí, però vam anar descobrint un Guimerà que era a tot arreu, a tots els actes socials, amb totes les seves amistats, i després hi havia un altre aspecte que és molt interessant al llibre, que és un rerefons de país. No, Guimerà no és només de Barcelona, sinó que ell anava a molts altres llocs i era una persona molt estimada per tothom. I en tercer lloc hi havia la internacionalització de tot el seu teatre.
1: Quan anaves parlant, deies que era molt estimat per tothom. El primer que m'ha vingut al cap són les imatges del final del llibre, me'n vaig al final, d'aquest dol que hi va haver col·lectiu, amb les manifestacions, vull dir, que va ser enorme, amb una gentada espectacular, i va durar dies.
2: Va ser un dol... clar, a Barcelona, on va morir i després on va ser enterrat, però també tots els diaris, si només llegim els diaris de l'època, tots en van plens, fent ressenyes del que havia estat o que havia significat Guimerà a tot arreu. No solament aquí, sinó també, doncs, recordo Cuba, per exemple, que fan unes grans ressenyes sobre el dramaturg. És a dir, que va ser una persona... popular, va ser una persona dins de l'àmbit teatral, una gran figura dramàtica, l'autor més important del XIX, i vist des d'aquest angle, ell és el que després suposarà tots els fonaments del teatre posterior. Per tant, és un, en aquest sentit, doncs, és una gran fita.
1: És una gran fita, i a mi el que em sap greu és que al final, que jo tampoc ho sabia, jo he descobert en aquest llibre, se li havia de fer un monument i va quedar en projecte, no se li ha fet. Des d'aquí fem una crida, per si de cas, que no se sap mai, Neus? Però veus, això és una cosa que jo desconeixia.
2: Sí, és una cosa que jo vaig demanar amb algun polític i ningú sap res. És una cosa, no saben res, perquè això va ser... una aportació popular que la gent va pagar, hi havia un disseny fet, era un monument que havia d'anar representat quatre obres de la seva producció, que era la Gala Placídia, perquè era la primera, la Terra Baixa, i després hi havia la Valdirona, que era una obra popular, no? I una altra, o sigui, eren quatre obres, i era en un sentit molt simbòlic i molt mitològic de la seva representació. I vaig llegir un article de la Víctor Català que el reivindicava totalment, aquest monument. Diu, si ara hi han hagut aquestes corrues pel funeral, també hi haurà corrues, evidentment, per tenir la gratitud, no?, en aquest dramaturg, però la cosa no va anar així. Després hi va haver una guerra civil que ho va trasbassar.
1: Va fer molt
2: malament moltes coses i llavors va caure, diguéssim, no en l'oblit, però sí que ja no va ser aquest auge que havia tingut en tota la seva època.
1: Però bé, continua aquí i la seva obra, no? El seu llegat, evidentment. Mm-hmm. Jo penso que és que no morirà absolutament mai, com tu deies. És que era tot arreu. A mi, clar, jo ara aniria elogiant totes les fotografies, però n'hi ha una que m'ha fet molta gràcia i són totes les Martes, que, perquè clar, s'ha projectat aquesta obra a Terra Baixa a tot arreu, a tot el món. I clar, aquí en tenim vuit fotografies d'actrius estrangeres. I això ho he trobat preciós, també. És una mica veure la projecció que va arribar a tenir.
2: Sí, i a les fotos es pot veure en part com anaven vestides, si portaven caputxa, si no portaven caputxa, si portaven algun barret. Es veu la caracterització que tenien a cada lloc diferent. I sí, va ser molt important el personatge de Marta com el personatge de Manelic, i és agafat des del punt de vista sempre de la passió, evidentment, d'aquest personatge que estàs citant ara de les fotos, però també doncs, de la seva dramatúrgia, de la manera d'acabar les obres, de com sabia treballar l'emoció amb el públic. Tot això doncs, és important i per això podia captar a diferents llocs.
1: Als Estats Units va tenir també una gran projecció. Cecil B. DeMille li va fer producció i la direcció, em sembla.
2: Sí, de Maria Rosa, sí, efectivament. Sí, ell va tenir aquesta gràcia de saber arribar a molts llocs a través d'aquest aspecte emocional i d'aquest aspecte de la seva dramatúrgia.
1: És meravellós perquè grans personatges, no?, del món en aquest cas de cinema i de teatre van adaptar les seves obres i penses realment... Bé, sí que s'ho hagués pensat. No crec que s'ho hagués pensat ell que arribaria tan lluny i que faria tantes coses.
2: És que no ho sé perquè no és aquí per demanar-li, però sí, és un projecte que la veus des de jove. Jo aquí he treballat al Guimarà del començament, també. Te n'adones que és una persona amb gran talent. I llavors aquí hi juguen diversos aspectes. Un seria la seva entrada, per exemple, a la Renaixença, que és el primer, que és una revista i després diari, que és una plataforma. Una part també juga un pes important en la part política. Les seves coneixences, una de les coneixences doncs, és la Maria Guerrero, amb la companyia Díaz de Mendoza, que això, és clar, és qui li proporciona tots aquests èxits, per exemple, a Sud-amèrica, al començament, que té molt d'èxit. Per exemple, la Filla del Mar s'estrena primer a Buenos Aires, que no pas a Barcelona o a Madrid. Després hi ha un itinerari que se'n van a Santa Cruz, i si no recordo malament, després van a Mèxic i després ja van a l'estrena de Madrid i Barcelona. Que eren, aquesta companyia eren uns grans professionals. El tema de l'addicció ho treballava molt bé, les obres no les feien fins que no se sabien com el Pare Nostre. Per tant, és un pes importantíssim a aquesta companyia, no? I després tots els altres actors que sí que també van jugar un paper important, però aquesta seria la més important, potser.
1: Tampoc podem deixar passar Margarida Xirgo, perquè ells dos també van tenir un lligam molt estret.
2: Ell li va fer dues obres, una que era la Reina Jove i l'altra li va ser Andrònica, que són papers de veure les característiques d'un personatge fort en escena, d'un personatge passional, que són els personatges que també li agradava a la Maria Guerrero. A la Maria Guerrero li agradava això. A veure com farà vostè una obra que no l'hem trobada, però ell volia doncs, una obra que es deia Telma, i veure com me la portarà, i l'Andrònica, i per què no la fa, perquè eren uns papers de grans lluïments per les actrius, i per això agradava tant.
1: Sí, perquè vull dir, parlem d'aquest temps enrere, però realment les grans protagonistes són dones.
2: Sí, sí, sí.
1: Són dones.
2: Sí. Si deixem a part el Manelic, que té tota aquesta part poètica impressionant, és veritat que, per exemple, l'Àgata és el personatge capdalt de la Filla del Mar, i molts altres, doncs, la Gala Placídia, per exemple. Són personatges de contrastos, també. Aquests personatges centrals no són personatges plans, sinó és tot el contrari, que els veus que evolucionen al llarg de l'obra. No és un personatge que te'ls quedes i no ha passat res.

0: de català, que després ha estat religió de vida, i és a través del Jaume Ramon i Vidales, que és el seu cosí segon, que aquest personatge és qui l'anima a escriure en català. Perquè sí que és veritat que ell era de parla castellana, però hi havia altres autors que eren catalans, però escrivien en castellà, perquè hi havia un element de diglòssia en aquest moment, de pensar que l'obra literària era millor escriure-la en castellà i parlar a casa es podia fer en català. I és a través de Jaume Ramon, però especialment molt important, la primera plataforma, que serien els Jocs Florals, quan participar aquí s'ha de fer en català. El canvi aproximat seria cap al 1865, quan ell canvia de llengua, perquè tots, ell té una gran quantitat de poemes escrits en castellà, que són al voltant de 100, si comptem també uns de petitons, eh? I en tots aquests poemes hi ha una evolució del castellà cap al català, que sigui al voltant d'aquestes dates, 1865, 1866, que escriu les primeres coses. Però quan definitivament fa el canvi és a través dels Jocs Florals.
1: Ara t'estava escoltant i pensava, clar, tu has llegit tot. Jo diria que...
0: Tot. O sigui, l'obra que ha estat publicada, sí, clar, evidentment, però si hi ha alguna cosa que, no sé, que hi ha algun racó que no he trobat, no sé, ja...
1: Però si no l'has trobat tu, no sé jo si apareixerà mai, perquè és com Àngel Guimerà, jo ara li convenirà, ja dic, és com Àngel Guimerà, estàs a tot arreu i ets incansable... Però ara penso, clar, tu has llegit aquests primers poemes en castellà, tota aquesta literatura, no? La seva literatura des de l'inici. Has anat veient tota aquesta evolució. Clar, llegir-lo en castellà també és tenim molts aquesta idea d'Àngel Guimerà, de la terra, i qui no conegui bé la figura d'aquest artista nostre, doncs també li pot sobtar, no? I com, sí, és, com va ser llegir-lo en castellà, no?
0: Bé, jo vaig tenir l'experiència que és un article que està publicat, que són els inicis poètics de Guimerà, i vaig tenir la satisfacció, no?, de veure tanta obra llegida de poemes, però vaig trobar una cosa, que tenien molt de dramatisme. És a dir, no eren uns poemes que feia volar coloms, sinó que eren poemes que tenien molt a veure amb uns personatges i tenien molt a veure amb un efecte dramàtic. I això per mi va ser molt interessant. I després la segona cosa és que ell ja escriu teatre, el que passa que el Jaume Ramon li fa una crítica ferotge quan ell ja té èxit com a poeta, o que ha començat a tenir els primers èxits, que li diu, no continuïs per aquí perquè et falta encara molt per arribar a ser un bon autor dramàtic, no? I li fa unes crítiques ferotges d'una obra que ha escrit, que diu, bueno, aquest personatge que entrava per aquí, llavors no el fas bé, és a dir, i a partir d'aquest moment hi ha una baixada, diguéssim, però aquell que ja comença a escriure de teatre molt jove. I després hi ha la figura de Pere Aldebert, que el Pere Aldebert li diu, per què no proves teatre? Diu, tu que tens... Diu, fins ara el teatre l'han fet autors de molt poc nervi, per què no ho fas tu, que tens molta energia? Per tant, aquí, per mi, aquests poemes que em deies en castellà, jo no separaria tant castellà-català, però sí que tindria molt en compte tot l'efecte dramàtic.
1: Sí, intens ho era, eh?
0: Sí.
1: Sí, llegir-lo sí, és... Sí, sí. Perquè, a més, nosaltres vam estar parlant amb tu precisament de Rosa de Lima i altres contes.
0: Sí, molt interessant,
1: sí,
0: també,
1: sí. I aquí es veu, no, aquest joc que sembla que no hi sigui perquè va fent i fa aquesta sotregada final. Per tant, Àngel Guimerà no deixa indiferent ni a qui va a veure el seu teatre, ni a gaudir-lo, ni a qui llegeix, ja siguin poemes, que era mestre en Gai Saber. Per tant, es van dur tots els premis, sí, de sí, totes les categories, sí, de Jocs,
0: sí, sí,
1: Florals.
0: Sí, sí.
1: Que...
0: Sí.
1: Però mira, també el van criticar, també va tenir les crítiques al,
0: sí,
1: seu moment.
0: Els Jocs Florals van ser aquesta plataforma definitiva per un autor

0: En aquell moment, si volia tenir prestigi, havia de participar als Jocs Florals. I Guimarà ho va ser, doncs, amb tots els ets i uts, i després va ser una persona que va ser mantenidor dels Jocs Florals, va ser president, és a dir, que va tenir una llarga vitalitat en aquest àmbit.
1: I de tot això que estem parlant, clar, ara la ràdio és el que té, que ara amb les xarxes socials ho podeu veure,
0: sí.
1: Però tot està acompanyat de les fotografies. I jo penso que això és absolutament meravellós, perquè s'ha tingut molta cura.
0: Sí, però això és feina també de l'editor, tot sigui dit.
1: Bueno, molta cura a l'hora de traslladar-les.
0: L'editor del Mau ha estat fer una feina magnífica, perquè si la fotografia ja no era bona de per si, doncs, esclar, doncs, es buscava una resolució que fos molt millor de la que hi havia.
1: No, i aquí, a més, veiem ja els pares, tenim aquí unes... Àngel Guimarà, 27 anys, bueno, i el seu germà. Que el seu germà a mi em va cridar l'atenció.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: A mi també.
1: Quan has arribat, que no hi ha molta informació, però no. Em va cridar molt l'atenció.
0: No, mira, és un personatge que hi estic treballant i, bueno, com que sempre surten coses... Com que sempre surten coses, el vaig deixant i torno. Però sí, és molt interessant perquè tenien una relació molt bona els dos germans i el Julio és una persona malaltissa i llavors consideren que potser li aniria bé canviar d'aires i torna a anar a Canàries, a Santa Cruz. I, malauradament, mor de pneumònia. I des del 60... Ara t'ho estic dient de memòria, el 66-67... s'intercanvien unes cartes que són... veure, són personals, però també són persones de dos germans que són molt intel·ligents, perquè parlen de moltes altres coses, no només d'ells. I en cap moment diu que es trobi malament, perquè està parlant de Santa Cruz, dels aspectes polítics, si han hagut balls, si han hagut... no sé, altres coses, no? I com ell havia estudiat els escolapis a Barcelona, o sigui, havien estat tots dos interns, i és una figura, per mi, no sé com dir-t'ho, no? Saps allò molt enigmàtica i que, clar, et porta a la consideració del seu germà per contrast, per la manera com és, i poques coses més sabem.
1: Mira, a mi m'ha cridat l'atenció, tu també, i ara m'agrada perquè ja t'ho estàs mirant, això vol dir que alguna cosa en sortirà.
0: Espero que algun dia pugui sortir alguna cosa, perquè saps què passa? Que les cartes costen molt de llegir, perquè moltes vegades hi ha paraules que no s'entenen, no saps què vol dir, després hi ha referències a personatges que sí que alguns els tinc molt clars, però d'altres no es diuen renoms o parlen de tití i que no saps qui és. Llavors has de tenir unes referències que potser no, mai no són al 100%, però sí. Però sí, m'agrada.
1: Doncs mira, a mi m'ha cridat l'atenció. I una altra cosa que m'agrada moltíssim, que tu recuperes aquí, és de l'homenatge. L'homenatge de 1909, jo agafaré una part perquè hi ha diverses... És llarg, hi ha unes quantes pàgines, però em crida l'atenció Dolors Monsardà, és potser una de les primeres dones que em vaig començar a parlar, no? de tota aquesta generació, finals del 19, principis del 20, Faminal, Carme Carr, i bé, no ho explicaré jo, explica'ns-ho tu, perquè és un homenatge molt bonic.
0: Quan va ser el 2009 jo vaig pensar i vaig insistir en l'àrea de cultura que s'havia de fer una exposició recordant l'homenatge de 1909 i va sortir aquesta foto i és clar, aquesta foto és que em va meravellar perquè hi ha tot un seguit de noies i pensava què fan aquestes noies i és clar, és un homenatge que fan a la mare d'Àngel Guimarà, que és un homenatge motivat per la, com has dit tu, per la Dolors Monsardà, que el fan a Barcelona a l'església de Belém. I llavors per què li fan? Doncs perquè elles consideren que el Guimarà que ha respectat la dona, perquè en aquests moments molts autors no respectaven la dona, en el sentit la ridiculitzaven I llavors li diu si una persona ha pogut fer alguna cosa en la vida de Guimarà ha estat la seva mare. Llavors li fan a l'església de Betlem, i hi ha la Narcisa Freixas, que fa la composició, i després hi ha les noies de l'Orfeó Català, que en aquests moments eren molt al començament, amb la seva directora, que era l'Hermesiana Beller. I doncs, esclar, doncs és una meravella de foto.
1: No, és que s'ha de veure la roba, els barrets.
0: Sí.
1: Els barrets són absolutament espectaculars. Com ho devíem fer per sortir cada dia de casa amb aquests barrets?
0: És que aquesta època anava molt amb barrets. Jo ara que acabo de fer una aportació sobre la Carme Cara Comarruga, ella té un article a l'Ateneu que just parla dels barrets, que no diu barrets, diu sombreros, els sombreros. Com aquestes dones, si anaven al teatre, els feien treure els sombreros, que diu...
1: És que no hi podien veure, els de darrere.
0: Però, paral·lelament, hi havia els homes que estava prohibit fumar i estaven allà fumant, i clar, llavors critica això. Nosaltres ens fan treure els barrets, en canvi ells, mira, poden anar seguint fumant.
1: La gran Carme Car... Tens un llibre que el tinc a casa. Aquesta és una entrevista pendent que tenim, perquè no vaig poder assistir a l'acte, m'ho vas compartir, i m'hagués fet molta il·lusió, precisament perquè també és una gran dona, no? Té una gran història, n'hem parlat.
0: Perquè ella hi dedica també, la Carme Cari dedica a parlar de l'Àngel Guimarà. Hi ha moltes relacions que es desconeixen, i aquesta, per exemple, és una amb la Narcisa Freixas, i efectivament fan la crida a través del Feminal, com has dit tu.
1: I això també m'encanta. Al final és una xarxa, no? Quan comencem a parlar de tots aquests artistes, que, clar, diem Àngel Guimarà en individual, però eren tota una generació.
0: Sí. Era tota una generació de persones que s'interrelacionaven, que ara nosaltres parlem molt de les xarxes, però aquesta època es cartejaven, es coneixien perfectament i sabien bé uns dels altres. Doncs és una cosa que ho pots veure a través de les revistes, a través de les cartes, com es relacionaven.
1: Les cartes, aquest gran llegat que nosaltres ara ja no tenim.
0: No.
1: És que ja no ho tenim, això.
0: No. Bé, no sé, algú potser sí que pot escriure cartes, però no és...
1: Com ens estudiaran d'aquí al futur?
0: Si algú ha fet una impressió dels mails, sí, però si no, dels WhatsApp, però vaja, no és el corrent.
1: Malament. Moltíssimes fotografies podríem estar repassant. Jo us recomano, de veritat, és que és un goig, és un goig. És un llibre d'aquests que passaran els anys, sempre
0: sí,
1: serà vigent.
0: Sí, i te'l pots mirar, sí, te'l pots mirar, sempre. Perquè, a més, bé, els textos que són una síntesi, perquè has de pensar que aquests textos els he refet moltes vegades, perquè els tens primer la informació, després això hi va, això no hi va, això és correcte, després em mirava amb l'Àngels, això hauria d'estar millor, això no... I esclar, són una síntesi, doncs, superprimirada. De cada fotografia, és a dir, la fotografia, per dir-ho d'alguna manera fàcil, et va portant a la seva vida, i això també és l'interessant, saps? O sigui, vas veient les fotos i la fotografia et va portant com un recorregut, que vam tenir molta feina a fer aquesta organització, perquè no està feta la cronologia d'una manera així, perquè a vegades aquesta foto de l'Ateneu és molt fàcil, perquè està ja molt datada, però una que li donen un ram de flors, ahir, a veure, no? La intervenció d'ell a la Primera Guerra Mundial amb el sentit de la pau, tot això, doncs, va ser una feina molt interessant de fer.
1: Una feina molt interessant que teniu en aquesta edició de Rafael Dalmau Editors, Àngel Guimarà, biografia il·lustrada de la Neus Oliveres i de l'Àngels Santacana. Un llibre d'aquests que ha d'estar a casa. A més, el podeu compartir amb tota la família, perquè l'haver-hi fotografies, jo ho pensava, fins i tot amb els més petits de la casa.
0: Sí.
1: No? És una manera de començar a compartir aquesta cultura de territori. Uh-huh. I que us el recomanem 100%, mil per mil. I pensava, al carrer Santa... Clar, els que som de territori, al carrer Santa Anna del Vendrell, que vivien un al costat de l'altre, com aquell que diu, no?
0: Pau Casals. Sí, una mica més avall. Només hi ha una casa al mig.
1: Exacte, és que anava a dir, només hi ha sí, sí. I per tant, de veritat, feu una escapadeta al Vendrell, també.
0: Sí, que hi ha un museu molt maco. Sí.
1: I us atendran meravellosament.
0: Sí.
1: I és preciós de veure, la casa
0: Nadiua. Sí, sí, sí. Hi ha molta gent que se li ha posat la pell de gallina de saber que allà hi... Jo m'he dedicat a veure cases d'escriptors per Europa i no té res a envejar a qualsevol lloc europeu que hagis pogut anar. Jo he estat a la casa del Museu Ibsen i diu, sí, val, i l'Ibsen ja està separat tota la part museística de la part d'on ell vivia, però és que tu vas al Museu Guimerà i és que és una meravella.
1: És que és la nostra cultura, és la forma de viure, com eren les cases, és l'arquitectura, és tot el que hi ha i tota l'essència, per tant. Ja no només el llibre, sinó també hem de fer l'excursió al Vendrell,
0: sí.
1: Neus, ens tornarem a trobar aviat.
0: Molt bé, quan vulguis.
2: Fem un respir, no tanquis el calaix.
3: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio. Fem comunicació, fem el calaix.
2: Tenim encara més comunicació.

0: un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El nostre proper convidat és doctor en filologia clàssica i catedràtic d'institut. Es tracta d'Antoni Pladevall. Ha publicat l'assaig Histriogràfics, la il·lustració de Vic, les proses poètiques Quadern de Can Garbells i les novel·les La lliça bruta, Nancy Ferguson i Terres de Lloguer, Premi Pini Soler i Premi Amat Piniella 2006, entre d'altres. Ha signat articles a Revista de Catalunya, Serra d'Or i El 9-9, entre altres mitjans. I forma part del col·lectiu literari Lola Palau. Orgullosos, dolguts, atrevits o enamorats, els personatges d'aquesta nit passarà a la guilla viuen atrapats entre el desig i una realitat que no els agrada. La revolta d'un ramader fart de les curses de cotxes. El revés amorós d'una noia molt decidida. L'estratègia peculiar d'un llibreter contra els robatoris. La feblesa sobtada d'un empresari fatxenda i la humiliació d'un nen que ha de voltar de casa en casa amb una pell de guilla penjada a l'espatlla són algunes de les històries que donen vida a un món rural amb transformació que l'autor, Antoni Pladevall, retrata amb un humor que esquinça la imatge habitual que en solem tenir. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els personatges que formen part d'Aquesta nit passarà la guilla no són d'una novel·la. Parlem de relats, parlem de contes, parlem d'històries, però tots ells tenen en comú aquest ecosistema que els envolta, on ells viuen. Antoni Pladevall, una sèrie de relats publicats per Proa, ja sabeu que Proa és una de les editorials que a mi m'encanta, i he gaudit molt, Antoni, però ara en parlarem. Benvingut.
2: Gràcies. Molt content de poder parlar amb vosaltres.
1: Escolta'm una cosa. Els hi fas passar moltes peripècies en tots aquests personatges. Homes, dones, grans, joves. Tenim aquí mil i una històries que jo sé que alguna és molt real, Antoni.
2: Sí. A veure, veiem, aquest llibre, que a diferència de les obres anteriors, és un aplec de contes, i no pas una novel·la, però tanmateix crec que participa una mica del mateix univers i del mateix estil pel que fa a l'execució literària, no? I al capdavall, jo sempre dic que no sóc gaire original, perquè finalment no faig sinó abordar sentiments i emocions absolutament universals. L'amor, el desamor, la fanfarroneria, la perplexitat, etc. I sovint, com ja has indicat, embalc, perquè jo penso que el món que coneixem, com deia Follner, és la millor pedrera literària, no? I com que jo procedeixo d'un entorn rural, jo em considero d'extracció cairal, doncs els meus herois són els pagesos i les pageses. No en debades vaig viure 25 anys en una masoveria. I per tant, no em costa gaire en aquest sentit. Per tant, la imaginació sempre és relativa, doncs d'endinsar-me en la psicologia d'aquests personatges, que ja havia abordat en altres ocasions, però que aquesta vegada, i aquesta és una qüestió que sobretot de la qual se'n va donar l'editor, Josep Lluch, he bescanviat el que en diríem el viatge tràgic o elegia, pel que ell també em va considerar una mirada sorneguera o humorística.
1: Sí, Antoni, i has posat aquesta ironia, i has posat el punt d'humor, i has posat dintre de la tragèdia, perquè n'hi ha, que els fas patir, i has posat aquest punt de dir, escolta, mira, la vida final també és això, posem-hi ganes, posem-hi humor.
2: Exacte. Segurament era una cosa que també necessitava fer, perquè les primeres novel·les segurament tenien una connotació, o tenien un fons molt, molt, molt autobiogràfic, encara que jo ho dissimulava, amagant-me o amagant persones que conec darrere dels personatges, i jo diria que necessitava ara una altra mirada. I, de fet, la novel·la anterior, la clau anglesa, potser ja es pot concebre com una obra de transició, perquè en allà, en aquesta anterior novel·la, ja hi havia un personatge femení, la Rosa de l'Albereda, que jo tractava, o vaig tractar, amb pinzellades grotesques. O sigui, vaig explotar el grotesc. Ara aquí jo diria que no és el cas, que jo diria que el to potser és més sorneguer, més sorneguer, més humorístic, i per això em va semblar oportú, en sintonia amb això que dic, doncs d'encapçalar tot el recull, ni més ni menys que amb una cita de l'admirat Pere Calders, que a ell d'humor i d'ironia no n'hi faltava pas gent.
1: Tenim la cita aquí. L'humor és un element de legítima defensa davant la vida. És una gran frase que penso que ens la podríem emmarcar tots nosaltres. Tu parlaves de pagesos i pageses que, a més, en aquest moment estan a l'alça, perquè en tot el tema del Mercosur els tenim revolucionats. Bé, estem revolucionats, perquè jo també m'incloc.
2: Sí, és que, veiem, jo en les novel·les anteriors ja havia intentat de fer el retrat de les brutals transformacions econòmiques i socials que experimenta la nostra pagesia i que ha trastocat la fesomia del camp aquests darrers 50 anys, com no havia passat en segles. I això ho hem pogut viure, Mònica, nosaltres. O sigui, hem estat testimonis de com en 50-60 anys, per exemple, desapareixia a poc, i finalment sembla que serà així, la figura dominant que havia estat el masover. Jo us ho dic perquè havia estat, doncs, en fi, vivint fins als 25 anys en una masoveria, que és la masoveria familiar, però familiar en termes de com a masovers, perquè no n'eren propietaris. I al final ja hem vist que els masovers han hagut de plegar perquè no hi ha hagut relleu generacional, perquè el camp no dona, i els propietaris també, per la seva banda, han afrontat la crisi, doncs, com veiem, a vegades fent reconversió econòmica, a través del turisme rural, l'hoteleria, a vegades convertint tota una finca en un camp de golf, i això us ho dic perquè ho conec, només al meu poble de Taradell, doncs soc, ja hi ha dues, diguem-ne, finques que s'han convertit en camps de golf, la qual cosa això era inimaginable 50 anys enrere. Per tant, la terciarització del camp, galopant, cada vegada és més un fet. I bé, jo mateix puc dir que si m'he dedicat, doncs, al món de la docència, segurament és perquè a casa ja de seguida vaig adonar-me que jo no hi tenia res a fer, davant de la crisi que ja s'anunciava. I, entre altres raons, perquè en el meu cas m'agradava llegir i també m'agradava escriure, oi? Però no n'hauria pogut viure del cultiu de la terra. És que no hauria pogut, no? Aleshores, en aquests contes, doncs, n'hi ha 3 o 4 o 5 que encara exploten, exploten el tot de comportaments humans, en aquest cas, doncs, centrant-me en els pagesos, però hi ha també, doncs, com ja deus haver-te donat, doncs, contes que, diguem-ne, s'endinsen ja en altres esferes i fins i tot n'hi ha algun de molt urbanita.
1: Sí, sí, aquí n'hi ha per a tots els gustos, però m'encanta, doncs, també aquesta part, no, del camp, perquè, clar, cada lector s'hi trobarà identificat d'una manera o d'una altra. Per mi ha estat identificar-me en tot aquest ambient rural i, clar, el primer conte és La màquina de segar vermella. És que aquí ja comences amb el típic tòpic, clar, és que no podem parlar. No podem anar explicant els contes, però també hi ha aquests típics tòpics que no s'han perdut, no? De la mirada de la ciutat cap a pagès, no? I després, com viuen els pagesos el que fan els de fora al seu territori, també.
2: És el xoc, no?, entre el camp i la ciutat. Jo sempre dic que tots, fins i tot els defensors més recalcitrants de la vida ciutadana, tots descendim del món de pagès, en segona, tercera o quarta generació. A molts el que passa és que els dol reconèixer que l'avi, doncs, era un pagès que vivia a la Cerdanya i tothom ara presumeix de viure a la ciutat, oi? Però és que és d'on venim tots plegats. Per això jo sóc un ferm defensor de totes les reivindicacions que poden arribar a fer els pagesos. I si un dia ens embarranquen la carretera, és el menys que poden fer. Perquè són gent pacífica, a més, segles enrere, parlem de la revolta dels segadors, ja imaginem-nos com sempre els ha tocat una mica el rebre, no? Però bé.
1: Quedeu-vos amb això que ha dit d'embarrancar la carretera, però haureu de llegir el conte, que és boníssim, aquí em va encantar, perquè a més, sí, una cosa té, Antoni, perquè jo no t'havia llegit, jo t'he descobert amb Aquesta nit passarà la guilla, I és que realment, quan llegeixes els contes, que tu, quan jo estava llegint els teus contes, em sentia com si fos el personatge. O sigui, les angoixes del personatge, els nervis, l'estrès, aquell moment... O sigui, la teva literatura fa que et sentis absolutament empatitzant i identificat amb els personatges. Això és impressionant.
2: Bé, m'agrada molt sentir això, Mònica, perquè, de fet, jo sóc dels qui penso que escriure és d'alguna manera dibuixar, és d'alguna manera pinzellar els comportaments humans. Hi ha un vers de l'Ars Poètica d'Horaci, perdoneu la referència, però m'he dedicat gairebé tota la vida a parlar dels autors clàssics, que ja diu que com la pintura, la poesia o la literatura, no? És a dir, que quan escrivim, a mi, sobretot, quan escric, m'interessa de centrar-me o de destacar el pes de cada paraula, el color de cada paraula, gairebé diria de cada síl·laba, no? I sobretot la música, perquè en el fons, més enllà del que parlem, quan escrivim, el que fem és aixecar una construcció, un edifici de paraules. Aleshores, m'interessa que en aquest edifici, façana, portes, finestres, teulada i barbacana, doncs, puguin sostenir-se, no? I, sobretot, doncs, animar, en aquest cas, el lector a entrar-hi dins d'aquesta casa, no? Els clàssics, això, els grecs i llatins, per tant, això és una mica de formació professional, ho tenien molt clar, per això, no endebades, Horaci va dir que havia construït un monument més perenne que el bronze quan va morir. I és ben cert, perquè 2.000 anys després encara llegim els seus poemes, els famosos topis del Carpe Diem, el Locus Amoenus. Per què? Perquè és un home que va afinar molt la llengua. Sobretot, i això, Mònica, no ho sé, potser hi haurà lectors que ho trobaran desmesurat, però jo sóc dels qui penso que la llengua, al capdavall, en literatura... Jo no dic en un espai comunicatiu, periodístic, però en literatura hauria de ser gairebé, diré, el personatge més important, El personatge més important. En fi...
1: Aquí estic absolutament amb tu. La llengua és la base. I després has dit una cosa que és molt interessant. Per què animem a llegir? Són llibres de relats i n'hi deu haver 50.000, però... quan agafes un llibre, i és com s'expliquen aquestes històries. Mm-hmm. És la manera d'explicar, de narrar. I la llengua hi té molta importància aquí. El llenguatge és molt important.
2: Sí. No. Mira, m'agrada que coincidim en aquesta idea, perquè per a mi és central, capital, i l'única a la qual no sabria renunciar. Perquè tracta... del matí al vespre parlem, escrivim, el que calgui, però, clar, quan hem de fer literatura, no només ens cal comunicar, jo diria, sinó de presentar una mostra bella, no? Una mostra verbal que sigui bonica perquè també ens pessigollegi una mica, no? L'ànima. No només amb les idees, sinó amb el vehicle que són les paraules.
1: Jo penso que no, en l'Antoni no podria dir millor. Aquí trobareu, Antoni, no sé si vols afegir-hi alguna cosa més.
2: Jo només demanaria una cosa, sí. Que darrerament veig que hi ha molts lectors que s'ofanen de dir que han devorat tal llibre o tal altre. Jo a vegades a mi aquesta expressió m'espanta, perquè quan has mimat molt la llengua, carai, aleshores dius quin valor donen, no? Aleshores que has passat a l'obrador, no? Treballant. Per què? Perquè si... És a dir, jo reclamaria, no només per a mi, sinó per a la majoria d'obres que es puguin escriure, una lectura més lenta i pausada. Perquè això facilita... És a dir, jo gairebé demanaria que el lector es llegís un conte o dos o tres i llavors, si de cas, que reposés una mica i en deixés per a l'endemà. Perquè, clar, si llegim molt de pressa, se'ns barregen molt les històries. I en canvi, sóc del parer que més que llegir o més que devorar, hauríem de degustar, no? És una reflexió que he anat fent aquests darrers temps, que llegint, oi, m'he llegit tants llibres, bé, però quin ha estat, no? Quin ha estat el benefici lector al capdavall?
1: Jo aquí em sumo al que diu l'Antoni, són llibres, són contes per assaborir. No cal que us en llegiu tots el mateix dia. Podeu anar triant fins i tot rellegir-los, començar, recomençar, començar pel principi, començar pel final. Sí. I trobareu 12 contes amb 12 històries que, com bé he dit jo ara anteriorment, hi haurà personatges que us faran, no sé, posar neguitosa, posar amunt, aixecar les vibracions, però realment penso que en aquest sentit l'ha brodat. Us recordo, aquesta nit passarà la guilla d'Antoni Pladevall, publicat per Proa, i em sembla, Antoni, que tornarem a repetir entrevista, perquè aquí hi ha una tertúlia llarga per fer. Ens tornarem a retrobar, això ho tinc per segur. Ara que t'he descobert, per segur.
2: Doncs moltes gràcies, per l'interès i per aquest mirament.
0: Al Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Informatiu migdia.
7: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
8: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
9: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
6: Informatiu vespre.
10: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
11: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
7: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
10: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. La incidència s'ha produït pels voltants de les 9 del matí i hi ha dos trens aturats en aquest tram. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Ens ho explica des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
1: Gràcies, Manel. I en plana política, Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. Ho ha dit en una entrevista al periòdico publicada aquest mateix diumenge i a les portes d'una nova vaga dels docents i el primer dia de curs. Illa, a més, demana una actitud de responsabilitat, de serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que també expressa el seu suport a la consellera Esteu Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. I també us expliquem que Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatger aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més del preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi del 12 d'agost ha estat un dels elements més destacats. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 30 d'agost de 2026, el programa número 2145, tot escoltant a la cobla La Salvatana amb la interpretació de la sardana Apa Ramon del mestre Francesc Mas i Ros.

0: Per la cobla La Salvatana acabem d'escoltar la sardana del mestre Francesc Mas i Ros titulada Apa Ramon.
1: Agenda sardanista.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Encamp, a la plaça dels Arínsols, celebració del 37è aplec de la sardana. Serà amb sessions de matí a les 11 i tarda a 4:45. Hi prendran part les cobles Juvenívola de Sabadell i la Flama de Farners. I a Peralada, al parc de la Coromina, celebració del 53è aplec de la sardana, amb sessions de matí a les 12 i tarda a les 4. I prendran part les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Mil·lenària. I pel que fa a les ballades de sardanes, ja han anunciades les següents. Aquest matí a les 11, a Palau Solità i Plegamans, al bosc de Campabana, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A les 12, a Campins, a la plaça, amb la cobla La Nova Vallès. A Vallfogona de Ripollès, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Dosrius, a l'ermita de Sant Llop, amb la cobla Canigó. A la 1 del migdia, a Alcarràs, al pavelló polivalent, amb la cobla La Nova Blanes. A Miralcamp, al pavelló, amb la cobla Vents de Riella. I a 2:15 del migdia, a Palau Saverdera, als Jardins de la Generalitat, amb la cobla Bisbal Jove. A la tarda, a partir de 5:45, a Sant Joan de Mollet, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, a Agullana, a la plaça de l'Estrada, amb la cobla Foment del Montgrí. A les 7, a Cervià de Ter, a la plaça del Monestir, amb la cobla Baix Empordà. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, amb la cobla Contemporània. A Llafranc, al Pont de la Riera, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Abrera, al carrer de la Font, amb la Nova Vallès. Al Vendrell, a la Rambla, amb la Principal del Llobregat. A la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, amb la Vell Puigcobla. A 8:15 de la tarda, a les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, concert de sardanes i música per a cobla, i prendrà part la cobla Reu Jove. També a 8:15 de la tarda, ballades de sardanes a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla Sabadell, a Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla El Rossinyolets. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Ciutat de Cornellà. I a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla Ciutat de Granollers. A les 8 de la tarda, ballada de sardanes a Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Vents de Riella. I a les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. I escoltem ara una sardana del mestre Carles Rovira i Reixach. És la que porta per títol Una d'empenta i ens la interpreta la cobla Juvenívola de Sabadell.

per la Cobla Jovenívola de Sabadell acabem d'escoltar la sardana Una d'empenta del mestre Carles Rovira i Reixac, sardana que serà interpretada avui a l'Aplec de Peralada. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns 31 d'agost s'anuncien sardanes a les 12 del migdia a la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, amb la cobla Vents de Riella. A la 1 del migdia a Sant Ramon, al pati de l'escola, amb la cobla Montgrins. A les 6 de la tarda a Begú, a l'ermita de Sant Ramon, amb la cobla Baix Empordà. A Camprodon, a la plaça del Doctor Robert, amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Nostra Senyora, amb la cobla Catània. A les 7 de la tarda, a Manresa, al passeig de Pere III, 47a sardanes al Cor de Catalunya, i prendrà part la cobla Ciutat de Manresa. A les 8 de la tarda, ballada a la Seu d'Urgell, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Vents de Riella. A Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de Gambeta, a les 9 del vespre, ballada amb la cobla Mil·lenària. I a les 10 del vespre, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per al dimarts 1 de setembre, ballades de sardanes a 11:15 del matí a Núria, al Santuari de Núria, celebren la Diada de Sant Gil i prendrà part la cobla La Nova Vallès. A les 12 del migdia, a Figaró Montmany, a la plaça Major, amb la cobla Marinada. A 14:45, a Torà, a la plaça del Pati, amb la cobla Montgrins. A 6:45 de la tarda, a Centelles, al passeig, amb la cobla Ciutat de Girona. I a les 8 de la tarda, a la Seu d'Urgell, a la plaça de Catalunya, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Per al dimecres 2 de setembre, sardanes a les 12 del migdia a Aitona, al poliesportiu municipal, amb la cobla Contemporània. A 12:45 del migdia, a la plaça de l'Església de l'Escala, amb la cobla Ciutat de Girona. I a 9:45 del vespre, a Calaf, a la plaça de Barcelona 92, ballada amb la Lluïsos Cobla. Per al dijous 3 de setembre, sardanes a 6:15 de la tarda, a Pals, als Masos de Pals, amb la cobla La Principal de Porqueres. I a les 9 del vespre, a Banyuls de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, ballada doble de sardanes amb les cobles La Principal del Rosselló i Des d'Alberes. I escoltem ara a la cobla Montgrins interpretant la sardana del mestre Marcel Artiaga, que porta per títol Retorn a un vell indret.

Retorn a un vell indret és la sardana de Marcel Artiaga i Valls que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Montgrins. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 4 de setembre i dissabte 5 de setembre. Pel que fa al divendres 4 de setembre a la 1 del migdia a Vilanova de Bellpuig, al pati de les escoles, amb la cobla Vents de Riella. A Agramunt, a les 6 de la tarda, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Juvenívola d'Agramunt. També a les 6 de la tarda, a Cabrera de Mar, a Cal Conde, concert amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 8 de la tarda, a Santa Perpètua de Mogoda, al Parc Municipal Pere Bofí,

a Sabadell amb la cobla Sabadell. A Barcelona, a Gràcia, al Santuari de Sant Josep de la Muntanya, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 6 de la tarda, a l'Estartit, al càmping Castell del Montgrí, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Sant Pau de Segúries, a la plaça de Francesc Estabanell, amb la cobla Ciutat de Girona. A Alella, a la plaça d'Antoni Pujades, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Flama de Farners. A la Canonja, a la Rambla del 15 d'abril, celebració del tercer aplec de la Sardana, amb sessions a 6:45 de la tarda i a 10:00 del vespre, i prendrà part la cobla Cossetània. A 7:00 de la tarda, ballada de sardanes a Torredembarra, a la plaça de mossèn Joaquim Boronat, amb la cobla Reu Jove, amb Esquefa, a la Beguda Alta, amb la cobla Vila d'Olesa. A Artés, al parc de Can Cruselles, al parc municipal, amb la cobla Mediterrània. A 8:15 de la tarda, a Alguaire, a la plaça de la Sardana, al costat del casal Vellcamp, celebració del 15è aplec de la Sardana, i prendran part les cobles Vents de Riella i Vell Puigcobla. També a 7:45 de la tarda, ballada de sardanes a Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A 9:00 del vespre, a Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla Foment del Montgrí. A 10:00, a Martorelles, a la plaça de l'Embalat, celebració del 48è aplec de la Sardana, i prendran part les cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Ciutat de Girona. I també a 10:00 del vespre, a Lloret, a la plaça de la Vila, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. I tot seguit escoltarem la sardana L'Aplec de Martorelles del mestre Carles Santiago i Roig. Ens la interpreta la cobla Marinada.

0: En interpretació de la cobla marinada, acabem d'escoltar la sardana L'Aplec de Martorelles, de Carles Santiago.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 de 9 del matí, Sardanes d'autor.

0: Sintonitzes ara i sempre. Notícies.
1: L'Aplec de la Sardana de Montesquiu consolida la segona edició. El poble osonenc torna a organitzar l'Aplec de Sardanes un any després d'haver recuperat aquesta tradició impulsada per Pere Portell. Montesquiu confirma la consolidació del seu Aplec de la Sardana amb la celebració el diumenge 6 de setembre de la segona edició des de la recuperació de l'esdeveniment. L'Aplec tindrà lloc a partir de les 4 de la tarda a la Font d'en Nando amb la pèrgola com a espai alternatiu en cas de mal temps. L'Aplec comptarà enguany amb les cobles Mediterrània i Ciutat de Girona, que interpretaran un repertori de 17 sardanes amb obres de compositors com Josep Blanc Reinal, Jordi Paulí, Josep Coll i Ferrando, Carles Santiago i Roig, Josep i Manel Sederra i Puigferrer o Enric Morera, entre d'altres, combinant peces clàssiques amb estrenes recents. L'octubre de l'any passat, Montesquiu recuperava el seu Aplec de Sardanes després d'un període sense poder-lo celebrar. Aquella sisena edició impulsada per Pere Portell amb la col·laboració de l'Ajuntament va tornar a omplir la zona de la pèrgola de música i dansa amb les cobles La Principal de la Bisbal i Bisbal Jove, com a protagonistes. Aquella cita s'emmarcava en una tendència més àmplia de recuperació d'aplecs arreu de Catalunya durant el 2025, en què també destacava el cas de Gavà. Un any després, la celebració d'aquesta segona edició consecutiva confirma que l'aposta per recuperar l'Aplec no va ser un fet aïllat, sinó l'inici d'una nova etapa per a la sardana al municipi. El canvi d'ubicació, ara a la Font d'en Nando, i la incorporació de dues noves formacions musicals com són les cobles Mediterrània i Ciutat de Girona apunten a la voluntat de consolidar i fer créixer l'esdeveniment any rere any. D'aquesta manera, Montesquiu se suma a la llista de municipis catalans que, després d'anys d'aturada, han apostat per recuperar i mantenir viva la sardana com a element central de la seva vida cultural i festiva. I donem ara pas a la cobla La Salvatana, a qui escoltarem interpretant la sardana al Castell de Montesquiu del mestre Miquel Tudela i Benavent.

del mestre Miquel Tudela i Benavent i per la cobla La Salvatana acabem d'escoltar la sardana El castell de Montesquiu. Pau Casals, diàleg a través de les seves sardanes. Els musicòlegs Anna Costal i Albert Fontegues Ramonet versaran sobre el mestre amb interpretacions de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El pròxim 22 de setembre a les 6 de la tarda tindrà lloc l'acte Pau Casals a través de les seves sardanes a la Sala Martí Lomà del Museu d'Història de Barcelona. Un diàleg entre els musicòlegs Anna Costal i Fornells i Albert Fontegues Ramonet, autors del llibre de Festíbula El Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg de l'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes publicat per la càtedra UNESCO Pau Casals. La conversa organitzada per Som Sardana s'inclou dins de la programació de l'any Pau Casals i se centrarà en la vessant menys coneguda del mestre Pau Casals com a compositor de sardanes, un catàleg que el llibre repassa i contextualitza dins del conjunt de la seva obra, des de Festíbula fins al Preludi del Pessebre. L'obra i llegat musical de Pau Casals són testimoni de la seva carrera artística al llarg de gairebé un segle com a intèrpret, director d'orquestra, compositor i pedagog. Com a compositor, a més de l'oratori El Pessebre, l'himne de les Nacions Unides o l'arranjament per a violoncel del Cant dels Ocells, Casals va conrear la música religiosa, el lied, la sardana, la música de cambra i la composició de gran format. L'acte es complementarà amb interpretacions en directe de sardanes de Pau Casals a càrrec de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. En acabar el diàleg, hi haurà una petita ballada a la plaça del Rei, oberta a tots els assistents. I com a contrapunt musical i per la cobla de cambra de Catalunya, escoltarem ara la sardana Festíbula del mestre Pau Casals.

Per la Cobla de Cambra de Catalunya acabem d'escoltar la sardana Festívola del mestre Pau Casals i de Filó. Acabarem el programa d'avui escoltant dues sardanes del primer disc de la Cobla Sol de Banyuls de la Catalunya Nord. En primer lloc, us proposem d'escoltar la sardana del mestre Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, que porta per títol Carícia.

Carícies del mestre Josep Vicenç i Juli l'avi Xaxo és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Sol de Banyuls. I la següent sardana que escoltarem d'aquest primer compact disc enregistrat per la cobla Sol de Banyuls és la que porta per títol Cargolina, del mestre Agustí Padrico. És una sardana de lluïment de tible que ens interpreta la cobla Sol de Banyuls amb en Jan Michel Ginesta com a tible solista.

0: Per la cobla Sol de Banyols, amb en Jean-Michel Ginesta com a tible solista, acabem d'escoltar la sardana Cargolina del mestre Agustí Pedrico. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat al voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera, amb una trentena de persones, i també un trenave entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. En una entrevista al Periódico, publicada aquest mateix matí de diumenge i a les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat, serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millorar, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que expressa el seu suport a la consellera Esteu Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. I, d'altra banda, les obres del Macropou de la línia L9-10 Nord encara en la segona fase i la seva recta final. Entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, els treballs deixaran sense servei de metro entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, segons informa TMB. El metro torna a presentar-se com l'alternativa més eficient al tall, amb l'enllaç a l'L1 a Fondo i l'L2 a Gorg. Així mateix, la línia regular de bus H8 recorre el tram afectat. En paral·lel, TMB ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos que recorre el tram afectat, amb un interval d'entre 6 i 11 minuts per als dies feiners i de 10 minuts els dissabtes i festius. El servei està obert per 4 vehicles, els feiners i 2 dissabtes festius. I en esports, en futbol, el Barça farà aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de Lliga amb ple de punts, 6 de 6. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. A la cuina les coses no sempre són el que semblen. Allò que a priori sembla senzill, potser no és tan simple com ens fan creure els ulls. I per molt sofisticada que ens sembli la combinació de gustos d'un plat, potser està elaborat de manera ben austera. Perquè de vegades a la cuina, com a la vida, l'ull ens pot enganyar. Per bé i per mal, les croquetes que poden ser de cinquena gamma i fer-se passar per casolanes, i també aquelles croquetes casolanes que es poden fer passar per un plat ben sofisticat. Un enganyaull, o un trampantojo, en castellà, és un concepte que descriu tècniques artístiques, pictòriques o culinàries que simulen una realitat diferent a la que en realitat és. Pastissos que semblen caixes fortes, pasta que en realitat és peix o pebre que en realitat és orenga. Els enganyaulls ens fan tornar bojos d'emoció. I és clar, el motiu de confusió més gran de tots. De vegades, un restaurant conegudíssim, amb boníssimes crítiques, et pot deixar escurat i amb gana. I un lloc encara poc conegut d'un barri d'una ciutat que no és ni capital de comarca pot amagar un local excel·lent que et deixa ple i amb ganes de tornar-hi. Acompanyeu-nos, que avui us hem preparat un primer, segon i postres que no és ben bé el que sembla.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Com sempre, abans d'entrar en matèria, saludem el xef del programa, Blai Ferran. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, molt bé. Estupendo, estupendo.
0: Trobes bé?
1: Em trobo, genial.
0: Fantàstic.
1: Fantàstic. I ara moltes ganes de conèixer i de que ens expliquin aquesta fusió culinària que portem avui al programa.
0: La cuina a vegades no és el que sembla?
1: No, a vegades no, a vegades enganya. Moltes vegades. Moltes vegades.
0: Però a vegades per bé.
1: Sí, home, gràcies a Déu, sort n'hi ha. Si no,
0: sort n'hi ha, eh?
1: Fotut, eh?
0: Exacte. Aquest matí compartim taula amb uns restauradors que fa molt poc que han obert el local de l'antic bullidor, la plaça Pla i Pallejà. Ja l'Indocat es presenta com un local de fusió que barreja la tradició catalana amb la d'Indonèsia i promet que tastareu plats que no us els creureu. El José Bayo i la Denisa Denisa, benvinguts al primer, segon i postres.
2: Moltes gràcies.
0: Què tal, com esteu?
3: Bé.
0: Sí?
3: Sí.
0: Expliqueu-nos qui sou, vosaltres, que fa dues setmanes que heu obert l'Indocat.
2: Sí, fa dues setmanes, o sigui, vam tenir la idea perquè ella ja feia càterings i ha cuinat sempre molt bé. I va estar treballant amb altres cuiners i d'allò fusionant una mica el que és els sabors d'Indonèsia amb els sabors d'aquí. Per què? Perquè a Indonèsia els plats són molt picants, forts i molt especiats. Llavors sí que estan bons, però pel paladar mediterrani semblen com una mica forts i una mica que se'n van, no? Llavors ha aconseguit perfectament fusionar aquests sabors traient una mica d'espècies, traient el picant a part, incorporant una mica els sabors d'aquí. I llavors aquests són els plats que hem preparat ara, que encara no tenim la carta definitiva perquè no ens ha donat temps. No volem tenir una carta molt extensa perquè això no pot ser, perquè és una cuina molt elaborada, molt elaborada. I tenir 20 plats és impossible, que els tenim i farem això, farem la carta definitiva i cada setmana incorporarem dos platets com recomanació. I, bueno, estem molt sorpresos perquè la gent que ha vingut li ha agradat a tothom moltíssim, moltíssim, perquè ja us dic que la fusió està bastant ben feta, no? I bueno, i és una cosa especial, és una cosa que no heu provat mai, que el que vulgui provar això té de venir aquí, perquè són plats exclusivament nostres, i aquesta és la idea, aquesta és la idea.
0: Com arriba aquesta idea a Rubí? Per què decidiu obrir aquest projecte personal, familiar, m'atreviria a dir.
2: Sí, familiar.
0: En què... I decidiu fer-lo justament a Rubí, no a Sant Cugat, no a Molins, no a Barcelona, decidiu que això ha d'obrir a Rubí.
2: Doncs mira, perquè vam trobar... Ella li feia il·lusió muntar un restaurant sempre, jo li vaig dir sempre, estàs boja, perquè això és molt difícil. Perquè...
0: I està boja.
2: Sí, sí, no hem fet mai hostaleria, no tenim ni idea d'hostaleria. Vull dir, una cosa és fer càterings... per 50 persones que ho fas tranquil·lament i ho portes tots de cop, però una altra cosa és obrir un restaurant que t'has de donar el servei a les dues hores, que és l'hora de dinar, o les dues hores o tres, que és l'hora de sopar. I, ostres, i no m'atrevia. I un dia vaig tornar de Turquia a les 4 del matí, que no podia dormir, i vaig estar mirant i veig l'anunci de l'Ester. No? I, ostres, no sé, vaig dir, escolta, vaig a posar un mail. I sí, vaig posar el mail i em van trucar i em van dir sí, ja pots venir aquest matí a mirar-ho. O sigui, va ser al desembre. Això va ser exactament el dia 8, després de les festes de la Constitució, el 9 de desembre, una cosa així. I mira, va ser tot rodat. O sigui, vam arribar amb un acord a l'Ester. El local ens va encantar perquè és un local que ja té...
1: Bonic.
2: És un local bonic, que té un bon tarannà, que és un barri bonic, que la gent és molt maca al barri. Vull dir, no sé, em va agradar tot. El barri, nosaltres vivim al carrer Doctor Gim Bernat, una mica més cap a Terrassa, diguéssim, no? I és un barri que està molt bé, que ens agrada molt. El local és molt acollidor, ja té un tarannà que ens va agradar. I, bueno, vam canviar quatre coses, vam dir, vinga, va, pelant, li vas dir amb ella... T'atreveixes? I em diu, no, dic, jo tampoc.
1: Doncs pues vinga, va, anem-hi.
2: Però s'ha de fer, i és com això que dius, quan ho veus, dius, ho has de fer, i ja està, i vam obrir el 14 de gener.
0: Denisa,
3: sí.
0: ¿Por qué él habla, pero tú cocinas? Sí,
2: sí. Sí,
3: sí.
0: Que aquí la que trabaja...
2: Yo soy el marketing manager, ella es la cuinera.
0: Pero aquí eso. La que se deja las pestañas en el extractor es ella. ¿Cómo has pensado la carta? En el momento de planificar, a ver, ¿qué vamos a poner en esta carta? ¿Qué quiero hacer? ¿Tú qué restaurante querías tener, Denisa?
3: Bueno, yo que quiero, claro, somos vive aquí, ¿no? Entonces, Indonesia catalán, porque no hay. En Barcelona tengo amiga en el restaurante Indonesia y Indonesia, no mezcla. Entonces yo pienso con él, vamos una, dos cosas, porque aquí es muy, it's not a city, how to say, no city.
2: How to say, what?
3: A city, it's a muy...
2: It's a city, yes, it's a small city. It's
3: yeah,
2: a
3: I know, but Rubí is no city, city.
2: Ah, it's not Barcelona,
0: es
2: en, no.
0: Es un poco pueblo, es un poco pueblo.
2: Sí, sí, eso, eso.
3: Entonces,
2: es...
3: Yo pienso cómo se la gente le gusta entrar a Indonesia y catalán, la mezcla.
0: Claro, tú cocinaste claro. Hace mucho tiempo.
3: No.
0: ¿O no?
3: No.
0: ¿Cuánto hace que te dedicas a esto tú?
2: Ahora 10 años o así, ¿no?
3: Menos.
2: 10 años. 10 años. Around 10 años.
0: ¿Deu? ¿Sí?
3: Sí.
0: ¿Más o menos?
3: Más o menos.
0: Vamos a decir que es mucho tiempo, 10. ¿Sí?
3: Sí, pero... Hacer la catering no mucho tampoco.
0: Vale.
3: No, muy... Antes no sabía cómo se cocina. Entonces, yo siempre he hecho de menos a mi comida.
0: Ya. Yeah.
3: Entonces, claro, aquí no hay restaurante. En eso no puedes comprar. Entonces, tienes que aprender cosas. Mira en YouTube. Y luego prueba y sale y ya está.
0: Claro. José nos dice que nos vamos a sorprender muchísimo con vuestros platos.
3: Sí.
0: Sí, ¿eh?
3: Sí.
2: Bueno, de fet, no sé. És això, la gent que ho ha provat... Jo faig la prova amb el meu pare.
0: Molt ben fet, això. Molt ben fet,
2: perquè
0: això.
2: Saps què passa? El meu pare és delicadíssim per menjar, delicadíssim. Té 80 anys. No ha sortit de Rubí mai.
4: I si ell ho aprova, fantàstic.
2: Si a ell li agrada, jo estic segur que a tothom li agrada. I si a ell li agrada molt, buah.
0: Ho petareu.
2: Això és l'hora. No, no, i això ho tinc clar. I tots els plats els ha provat ell i els hi han agradat tots. De fet, ha vingut gent gran de Manresa expressament i s'han quedat molt sorpresos, sí. perquè gent que diu, ostres, és que la meva dona no menja res que no sigui el que coneix. I això s'ho ha menjat tot. I això és el que estic content.
4: A vegades no es menja per la por a dir, hosti, què em posaran, no? O què em posaran? I aquesta por tira enrere moltes persones que, clar. Si després proven, doncs ens trobem el que trobem.
2: I això és el que estic molt content, perquè la gent que ho ha provat, a tothom li ha agradat molt. Llavors vol dir que anem amb una línia que és correcta.
0: Deies que aquest era un restaurant, el dia que ens vam conèixer, José, deies que aquest no és un restaurant només pels rubinencs i les rubinenques, que és un restaurant...
2: És per tothom.
0: Que aspira que vingui gent també de fora a conèixer-se i a descobrir una oferta que no trobaran enlloc més.
2: No, això han de venir aquí. I de fet han vingut, que a mi em sorprèn moltíssim, que dissabte passat va venir gent de Barcelona, gent de Sant Cugat, gent de Terrassa, i fa dues setmanes, perquè ho van veure a Google, i em van dir, mira, hem vist a Google les ressenyes i hem dit, anem a provar. I es van quedar sorprendidíssims. Van dir, però és que és increïble trobar-te això a Rubí.
4: Vale.
2: Vull dir, perquè això t'ho trobes a Barcelona, t'ho trobes a Sant Cugat, o no sé, o a Marbella, o a Ibiza, i dius, vale, no?, perquè és més innovador, és com més xic, no?, o a Madrid. Però clar, Rubí, aquests plats, amb un bar que, aviam, que no és el Bulli, vull dir, però sí que...
0: Home, sí, el Bulli sí és.
4: Sí,
2: el Bulli, no?
0: El Bulli
2: sí
0: és.
2: Sí ho era, no? Però sorprèn molt, no? Perquè són plats, ja et dic, molt elaborats, que això es nota. O sigui, això quan veus el plat es nota que... Bueno, si tu ets cuiner, tu saps perfectament.
4: I es veu.
2: Té moltíssima feina, perquè ella ho marina tot abans. Llavors, clar, té d'estar unes hores marinat i s'ha de cuinar el dia següent. Això no pots guardar-ho.
4: Que bé.
2: I això és supercomplicat, perquè fer un bistec amb patates, això, bueno, ho fa tothom. Però és molt arriesgat, també, perquè dius, hòstia, si això no el vens, o ens ho mengem nosaltres, ho repartim pel barri, o ho hem de llançar. Doncs no hem hagut de llançar res.
0: No vau fer res, eh?
2: Res, o sigui... I per això estic content, perquè dic, ostres, tenia por de quedar-me curt, no vaig fer res de publicitat, o sigui, no vam fer absolutament res de publicitat, ni Google, res. Vam obrir un dia que jugava la Copa del Rei al Madrid.
0: Que pitjor dia no pot ser.
2: Plovent, terrible, que porta plovent terrible. des d'abans de Nadal. I sí, van venir amics, evidentment, el primer dia van venir molts amics, amics que ja havien provat, que havien estat a casa. Ostres, el segon dia van venir recomanats dels que van venir i van anar dient, van anar preguntant, no teniu Google, no teniu Instagram, no tenim, el vaig obrir ahir o abans d'ahir, l'Instagram. no, doncs has de posar-ho a Google perquè posem alguna ressenya i tal, perquè està molt bé i volem posar ressenyes, i dic, bueno, va, vaig a posar-ho a Google, no? I el vaig posar a Google el dia, vam obrir el 14, 15, 16, el 17, i sí, sí, la gent va començar a penjar fotos, va començar a posar ressenyes, va començar a venir gent perquè havia vist les fotos a Google i tal. El primer dissabte, o sigui, això vam obrir dimecres, era dimecres, el 14, dijous, divendres, ja el primer dissabte van venir turistes de Barcelona, que dic, ostres...
1: On van aquests?
2: Sí, sí. Sí. I van quedar contentíssims també. Una, ella era de Singapur, que el seu marit era indonesi, per això li va fer gràcia, i va venir expressament amb el tren, i es va quedar molt sorpresa també. Sapiguent, era de Singapur, sap la comida que hi ha a Singapur, a Xina, el seu home era indonesi, vull dir, sabia què era la cuina indonèsia, i es van quedar els dos molt sorpresos, no? per la combinació dels plats, dels sabors.
0: Clar, nosaltres venim, anem a l'Indocrat un dia d'aquests, en el desconeixement total d'Indonèsia en general. Per on hauríem de començar?
2: Mira, nosaltres hem fet un pica-pica que no està acabat del tot, hem posat quatre cosetes, que són les boletes aquestes que hem portat, perquè no ens ha donat temps de fer res més avui.
0: Deixa'm un moment, José, que digui una cosa. No, per exemple, no... És dir, Robert, truca al teu fill, que m'està trucant al mòbil. Ja està, vale? Ja està. Perdoneu, que a vegades això, aquestes
2: sí,
0: coses...
2: Sí, això passa.
1: Coses familiars passen.
0: Sí, aquestes coses passen. Sí.
2: Llavors, i són importants, són
0: i
2: molt importants.
0: Et truquen i és tu hijo, ¿sabes, Danisa? Sí. ¿Y qué vas a hacer? No contestar, no, porque estás en directo aquí presentando un restaurante maravilloso. Pero te sufres, entonces le he dicho a marido, que es Roberto, que llame. Ja està. Per on començaríem? Començaríem per aquest pica-pica, no, doncs?
2: Sí, jo començaria per aquest pica-pica, que no és massa especial tampoc. O sigui, no és, per exemple, com el rendant que fem, que això sí que és... Bueno, això ho has de provar tu, que en saps, sobretot, que això està superben aconseguit. O sigui, és un guisat...
1: Què és? Com és? Explica.
2: El rendant és un guisat indonesi, també es fa molt a Malàsia, que és un guisat de vedella, semblen el fricandó.
1: Vale.
2: Vale? Però... amb molta espècie, molt picant.
0: Un fricandó indonesi. Ja està, a mi ja m'has guanyat.
2: Però escolta, aquest plat fa plorar.
0: A mi ja m'has guanyat.
2: En sèrio, eh?
1: Però fa plorar per bo o per picant?
2: No, ni per bo ni per picant. perquè pots notar, quan menges la primera vegada, et recorda el fricandó nostre, de sempre, i ostres, i quan vas menjant, va entrant a l'aroma indonesi, les espècies indonèsies, no?
1: Però aquests guisats, clar, així com nosaltres aquí treballem aquests guisats amb el sofregit típic de la ceba i tomàquet, no. Vale, vosaltres, com ho feu?
2: Això ella, no tinc ni idea.
1: T'ha tocat, més o menys,
3: mucha
1: més
3: cosa,
1: o menys per sobre.
3: Mucha cosa, però no sé, algo cosa, no sé com se llama, perquè és com parecido india, però...
2: Són espècies que no sé ni quines espècies són. Ella ho sap, no?
1: Es barreja espècies.
2: Són d'Índia i d'Indonèsia. Vale. Però no sé, digues algun ingredient. És que jo no ho sé, no tinc ni idea.
1: Que serà un tipus curri, potser?
2: No,
1: una cosa que
2: no porta curri.
1: És totalment diferent?
3: No, sin curri.
1: Vale.
3: La origina és com chili.
1: Vale.
3: Picante.
0: Parecido.
3: Sí. Eso es lo que tienes que llevar, la chili. Pero claro, aquí no, la gente no le gusta picante, entonces no. Cambiar con pimiento en rojo, sin picante. Entonces algo también de como comino, y también jengibre poquito y no sé cómo se llama.
0: No sé, pero tiene que oler la cocina, sí, una locura. Tiene que oler una locura.
3: Sí, sí, aquí no hay. Entonces yo traí en Indonesia, porque a veces mi amiga va a Indonesia y trae la cosa de...
2: Sí, hi ha molts ingredients que portem d'allà.
1: Els porteu d'allà.
2: Sí, sí, perquè aquí no n'hi ha.
1: Aquí no es troben. Ni a Barcelona no hi ha llocs especialitzats.
2: Hi ha alguns que no.
3: Algun, però no.
1: Poc.
3: No, ja.
2: A Badalona hi ha alguns, pots trobar alguns al polígon aquest que van tots els xinos a comprar al metge seu.
1: Sí.
2: I després hi ha una botiga al carrer Nàpoles que sí que porta alguna espècie d'Indonèsia. Sí. I després hi ha un importador a Portugal que també els hi demanem i ens ho envien. I si no, doncs amigues seves que van anant i tornant els porten. Però si no, aquí no en trobes. I ja... Són que no és curri, o sigui, és un...
3: No, curri.
2: Coriander. I don't know how to say. Coriander.
3: Coriander és cilantro.
2: Eso,
0: cilantro.
2: Coriandre.
4: Sí.
2: Són ingredients, són, és una barreja de diversos ingredients i una mica de canyella, crec que porta, no?
3: Sí, canyella i galanga, no sé si sabes galanga. És parecido al jengibre, però otro...
2: És un arrel, que no és jengibre, vale. Que és no, més suau.
3: Similar. Sí, és similar.
4: Vale.
0: Què has dit? Què has dit que era?
4: No, un arrel similar al gengibre.
3: Sí.
2: No, per això que és molt elaborat, sí. Tu ho saps perfectament. Fer això...
4: Déu-n'hi-do.
2: És elaboradíssim.
0: Vaig a provar alguna d'aquestes coses que ens heu portat?
2: Clar. Ara, recordo que primer provis els rotllitos que estan... Aquí està tot fet casser. Les salses les fem nosaltres.
4: Sí?
3: Aquests,
2: eh? Això ho fem nosaltres.
3: En mi país se llama lumpia.
0: Vale, ¿qué lleva esto?
3: Verduras.
0: Porta. Cuenta como ensalada esto.
2: No, bueno, porta...
3: No, era broma, mujer.
2: Soja, no, ¿qué porta? Soja.
3: Zanahoria y...
2: És simple, eh?
4: Soja.
2: És simple.
4: Col, potser.
3: No, col no.
2: No?
3: Porque col
2: és molt simple, però és fresc.
4: Vale.
2: Que és la diferència que n'hi ha amb els rotllitos
3: si
2: de primavera que pots
3: con salsa,
2: menjar a qualsevol restaurant.
3: Jo salsa és a hacerlo también, pero sin picar, eh?
2: La salsa la fa ella, també. Tot ho fa ella, vull dir...
0: ¿Te picarà mucho?
3: No pica.
2: No pica. Picant no important. Que ens hem quedat sorpresos, perquè hi ha molta gent aquí que li agrada molt el picant.
4: Hi ha gent que li agrada, però... Hi ha gent, però aquí no ens podem permetre la cuina de fer plats picants.
2: No.
4: Els nostres paladars no estan acostumats.
0: Bueno, podries fer un, però...
4: Una cosa concreta, però no tot, exacte. Exacte. I en tema ja que diu la Mariona, diu, això passaria com una amanida. Escolta, a la carta teniu plats freds, tipus amanides?
2: Sí.
4: Feu algun tipus d'amanida especial?
3: Gado-gado. Se llama gado-gado, sí.
4: Gado-gado, vale.
3: Sí.
4: Explica. I què hi porta? I què porta? Més o menys, quins ingredients?
3: Ensalada típica d'Indonèsia, todo cocido.
4: Ah, vale.
3: Sí, és salsa, cacahuete. Està boníssima, també.
4: O sigui, amb verdures cuites.
3: Sí.
4: Vale. I la salsa de cacahuete.
3: És salsa de cacahuete.
4: Vale. Tema pescados. Tocais també algo de pescado?
2: Sí.
3: Algo pescado.
2: Sí, però encara no hem incorporat tota la carta.
4: Vale.
2: Fem un salmó a la planxa senzillet amb una salsa que fa ella. Després tenim el que és la lubina amb salsa de coco i curri mandara, que és un tipus de curri... Bueno, no sé si...
4: Sí.
2: Que és, aquest plat és típic d'Indonèsia i també de Malàsia, que està fet... Sí, està fet al vapor, boníssim també, però no ho hem incorporat encara per això, perquè com que estem començant amb els plats que menys difícils de fer, però els incorporarem. I després hi ha un que és brutal, que és, aquest tinc moltes ganes de posar-ho a la carta, que és un plat que va amb boques, es pot fer amb cranc, però jo ho faria aquí amb boques perquè és menys difícil de menjar que el que és un cranc i gambes, que el fa amb una miqueta de curri d'aquest mandara, no sé quines espècies li posa, crema de coco també, i aquesta combinació amb el marisc està boníssima. Molt bona.
4: Sole bé, Mariona.
0: Yo creo a José le conquistaste por el estómago, porque lo vende...
2: Aviam, que no...
0: Vamos...
2: Això que has provat ara, que és el rotllito, diguéssim, no?
0: Sí.
2: Això és el més suau, o sigui, el més...
0: I això, és que això no sé què és.
2: Prova això.
3: Gambas
0: o això què és? Això sembla, pels que no ens estiguin veient, que ens hauríeu de veure, www.radiorrol.cat.
2: A veure si ho adivines.
0: Això és com una croqueta rodona, però és de textura, com si a l'hombre la massa, saps? L'haguessin fet... Sí, el de los Avengers, els haguessin fet amb daus, eh?
4: Sí.
0: Aviam
4: si
0: l'endevino, ui, no.
4: En què està rebossada? Això que li dius... Si ho endivina, que sí que ho endivinarà, aquest està arrebossat. Perquè no es veu una farina o una textura molt fina, es veu això gruixut.
2: No té farina.
0: Sembla com pa... Allò del pan de gamba.
4: Vale.
0: No? I a dins sembla que hi hagi gambes o...
2: Ell ho sap,
0: eh?
4: No.
2: No ho sap.
4: No ho sap.
0: Té.
4: Com?
0: L'he mossegat jo, però és igual, no?
2: No, agafa un altre.
4: Que tens alguna cosa?
0: Ara, si estàs un mes sense venir, diran que és culpa meva.
4: No seré culpa teva.
0: Està molt bo.
2: Agafa un altre.
0: No, un altre no. No, que me l'empotraria. Què lleva esto, Danisa?
3: Què lleva? Esto lleva gambas.
0: Veus, gamba.
3: Entonces, huevo.
2: Aquesta és la
3: harina. I també en tapioca.
0: Tapioca, això és el que em... d'allò. Això és el que em faltava.
2: Aquesta és la
0: manera. Si no et poses el micròfon, no ens senten, carinyo. Aquesta és l'amanida, eh? Amb la salsa de cacauet.
3: Esa.
4: I les verdures cuites.
0: Són verdura cuita, així servida amb un bol com de bambú, no?
4: Sí, molt bé.
0: I amb un ou, estupendo.
2: Per què posem la salsa a part? Perquè com que hi ha gent que li agrada amb més salsa o amb menys salsa, doncs això primer que fan, agafen una mica, proven la salsa, si els agrada els hi van afegint salsa al gust.
0: Per anar acabant, fem horaris, dieu exactament quan us podem trobar oberts, quin dia de la setmana recomaneu que anem, si hem de fer reserva, com ho hem de fer...
2: Home, abans no havia que fer reserva fa dues setmanes.
0: Però ara potser sí, no?
2: Però ara

0: obrim fins al migdia, o sigui, fem dinars però no sopars. Però si hi ha gent que vol venir el diumenge i vol fer sopar, doncs, bueno, també estaríem. Però la idea és aquesta, és tancar el diumenge a les 4 o 5 i obrir dimarts, perquè necessitem un dia per anar a buscar
1: dia
0: ingredients i has d'anar fent coses. T'ha agradat això o no?
2: M'ha encantat, estava tot molt bo.
0: Et falta la croqueta.
2: Falta la croqueta?
3: La croqueta és curri.
0: És croqueta de curri. Ja et dic que això és el més suau.
1: Acaba de berenar, Mariona. I no diu que no, la Mariona, us heu fixat?
0: Home, perquè ho provi.
1: Digues, digues.
2: Si fem fusió, fem fusió, nen.
1: Fem fusió, clar que sí.
0: Això és més que res per fer uns entrants i de cara quan obrim la terrassa, que no volem fer uns entrants normals. Farem el nostre combo d'entrants, perquè hi ha un pa de gamba que també fa ella, que està molt bo. Hi ha unes boletes tipus, com es diu això, la bola de gamba con aquello así... Com es diu? No sé. Bueno.
2: És una cosa indonèsia fusionada amb Catalunya. Ah, que sí.
0: Que farem un combo de pica-pica, pel que vulgui, que si que venen quatre i diuen fem un combo, doncs que surti una mica més barat que pesa per pesa.
1: Perfecte.
0: I bueno, això.
1: Que bé.
2: Em dic de dir, Déu, però tinc la boca plena.
1: Sí. Ja està.
2: No, ja està. Farem aquest combo i anem a provar el fricandó indonesi.
1: Farem.
0: Vale, ja està molt bé.
3: I també tenen una pinja de pollo, es llama sate. Sí. També lleva salsa de cacahuete.
2: Bueno,
3: però que prova.
2: Jo vindré un dia...
3: Recomenda.
2: Nosaltres de poc fricandó.
0: I la sopa, el sotoallam, que és una sopeta que es fa...
1: Ah, feu un sopes també.
2: I ja està.
0: Sí. El sotoallam, que porta arròs, porta fideus de soja, i està feta amb el lemongrass, que tu saps el que és, que és l'herba aquesta que té gust de llimona, però no és llimona.
1: Vale, la conec per un altre nom que no m'ho surt ara, sí.
0: Però és el lemongrass, que es diu en anglès, que això ho plantem nosaltres a casa, perquè aquí no n'hi ha. O sigui, hi ha ingredients que... El xile, ho plantem a casa. El lemongrass, ho plantem a casa, perquè aquí costa molt de trobar. Per això dic que és tot molt...
1: Déu-n'hi-do.
0: Especial i es nota. O sigui, la gent quan ve i ho prova diu, ostres, sí, això no és...
1: Estupendo.
2: El José i la Danisa, que són la cara i la creu, l'ànima d'aquest Indocat, que trobareu l'antic edifici del Bullidor, allà a la plaça Pla i Pallejà, fent aquestes meravelles de fusió entre la cuina indonèsia i la catalana. Gràcies per venir a presentar el restaurant aquí, el primer segon i postres. Molta sort.
0: Gràcies.
2: Molta feina, que us canseu molt.
0: No, feina ja en tenim.
2: Exacte, però una miqueta més i que tingueu això, llarga vida també aquí a l'Indocat. Moltíssimes gràcies a tots dos.
0: A vosaltres.
2: Nosaltres sentirem també un home, que mai no és el que sembla, que ens porta aquests instruments musicals que semblarien instruments... Sí, sembla una bota de vi, sembla un ventilador, sembla un pal d'escombra, però no, és aquest Music Man, aquest Sergi Estella, creant els seus propis instruments musicals amb coses ben estranyes i que ens canta aquest tema que ens diu Blood Like Wine, que també és una cosa que sembla sang, però és com...

0: I avui que fem un programa on no tot és el que sembla, parlarem de vi 00, de vi sense alcohol. Així com a finals dels 80 la cervesa va començar a llançar propostes 00, sí, sí. Pràcticament totes les marques en tenien una. Ara també els grans cellers aposten per vi sense alcohol, amb allò que ens agrada del vi, però sense res que ens faci rodar el cap. En parlarem amb un home que és exactament el que sembla, un enamorat del vi, i que en parla perquè en sap. Jordi Rostrazo, president de l'associació Rubinenca del Vi. Què tal, com estem?
1: Molt bé, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé, aquí. Ara no és bona tarda perquè ara matem dilluns al matí. Dimarts al matí, però bueno. Això del vi 00 està de moda?
1: Està de moda, absolutament. Penseu que tenim un públic que no beu vi, no el beu perquè no beuen alcohol, o no poden beure vi perquè tenen alguna malaltia o alguna patologia que no els hi permet, o bé que no tenen aquest costum, no? Gent jove, per exemple, que no acostumen d'entrar a beure vi. Llavors, amb aquest vi sense alcohol, s'obre un ventall. És a dir, obrim un paraigües que no teníem i que pot cobrir un segment de públic que abans el vi amb el qual no podia cobrir. I està de moda. De fet, la Unió Europea dona subvencions ara per tot això i bé, tothom que vulgui ficar-se amb el tema del sense alcohol o la desalcoholització té les portes obertes d'Europa. Vull dir, hi ha una espècie de guerra contra l'alcohol i llavors els elaboradors de vi sense alcohol tenen moltes més facilitats que els altres.
0: Mm-hmm. Una mica ens trobem això, com en aquell procés que la cervesa semblava que de cop i volta totes les marques en tenien, i ara això ha passat al sector del vi?
1: No, encara no.
0: Encara no,
1: encara no. Penseu que és molt primerenc. Vull dir, la cervesa té ja una trajectòria i està molt consolidada i està... Vull dir que el producte que ara consumim sense alcohol, jo el consumeixo també, és prou bo. Llavors, també cal dir que no és el mateix desalcoholitzar 4 graus que desalcoholitzar 12, 13 o 14 graus. Però vull dir que ens hem acostumat molt bé i el producte que tenim de cervesa sense alcohol és molt bo. De fet, Espanya és el país número 1 al món en consum de cervesa sense alcohol. Vull dir, tenim un avantatge, no? Per què no podem ser amb el vi? No ho sabem. Ja veurem a veure com funciona tot, no? Mm-hmm.
0: El públic a qui va dirigit? Deies públic jove, sobretot.
1: Sí, de moment estan fent sondejos i proves amb gent jove, gent que no ha tastat el vi mai. Llavors, sembla que els hi agrada, entre cometes. Llavors, aquest tipus de públic no és de... Diguem que el target del vi puja una miqueta més d'edat, és a dir, no són jovenets, i llavors podria ser que aquest tipus de producte els hi quadrés. Però, a veure, no està tan clar. Vull dir, sí que jo penso que és una solució molt bona per a gent que no pot beure alcohol i almenys mates una mica o si tu ets un... condueixes camions o un tren o no. Està de moda, no?
0: Doncs conduir trens, sí.
2: Sí,
1: correcte. Llavors, fas un dinar i amb un vi sense alcohol, llavors no tens cap mena de problema.
0: Bueno, el fet de que l'alcohol no porti, que el vi no porti alcohol, sí que et permet el fet social de beure vi acompanyant un sopar, et manté aquesta part de ritual.
1: Absolutament, això t'ho manté. El que passa que el vi amb alcohol és un producte diferent. És que hem de veure que són dos productes absolutament diferents. Hi ha gent que confon, a vegades quan parlem vi sense alcohol, i vi sense alcohol és un vi que ha de tenir menys de mig grau d'alcohol. No zero. Això diuen 0,0, per ser 0,0,
0: no.
1: La cervesa igual.
2: Vale.
1: 0,0 és menys de mig grau. També n'hi ha d'altres vins que són que estan desalcoholitzats i estan a 5-6 graus, que també estan bé. Vull dir, perquè la tendència mundial és a reduir l'alcohol del vi, és fer o elaborar vins amb menys alcohol. Llavors, si no pots fer-ho de la manera tradicional, llavors el desalcoholitzes. Vale. És una opció. Però sempre, és a dir, no és most, el most és el suc del raïm, sí. Sinó que és un vi que s'ha elaborat, que ha fermentat, i després, a través d'un procés que és molt, molt tecnològic, ja us ho ensenyaré després, se li treu l'alcohol. Vale. Però no tot, no podem treure tot.
0: No és un vi que el fem diferent, és el vi que el fem com sempre.
1: El de sempre. El
0: i després,
1: sempre.
0: Com aquell que desgreixa el caldo, li traiem l'alcohol.
1: Exacte, exacte. És a dir, un cop que està fet, el desalcoholitzem a través d'un procés tecnològic. El món del vi és molt tecnològic, no penseu que ara...
0: Teòricament, una ampolla d'aquest gairebé zero, no? Perquè no és zero, has dit?
1: Sí, no és zero.
0: Ha de ser més cara.
1: No, no, no és més cara. Podríem pensar, com que tenim més intervenció de tecnologia, hauria de ser més cara. Però també hem de pensar que els elaboradors de vi sense alcohol, que no tenen unes normatives estrictes, perquè això no... De moment el tema de les denominacions d'origen no acullen o estan treballant, però hi ha una sèrie de condicions que són molt estrictes i que encareixen el producte. En aquest cas no succeeix. I també penseu que els elaboradors de vi, els millors fruits no els dedicaran al sense alcohol.
0: Yeah.
1: I no agafaran... vull dir, no fan criances amb sense alcohol...
2: Vale.
1: Hi ha algun que sí, però vull dir, penseu que el producte premium que surt de la vinya no es dedicarà al sense alcohol. Precisament es dedicarà al que potser no té tantes possibilitats d'envellir, de... Llavors no és tan car.
2: Vale.
1: I es poden fer moltes coses. És a dir, poden fer barreges, hi ha una llibertat que permet, com que no està etiquetat amb DO, llavors podria ser que un elaborador compri el vi base a Múrcia i el fa aquí.
0: Ja. Yeah.
1: O a Ciutat Real, que no, que n'hi ha
2: sí.
1: Milions d'hectòlitres. Vull dir, podria ser també. Vale. Llavors, per això, vale. No és car i tampoc tindria sentit, sinó un producte que surt així nou i que és una mica arriscat, si el fiquem una
2: sempre
1: mica...
2: Sempre que amb el preu ho tenim...
1: Clar, clar, clar. I vull dir, s'ha millorat molt, però des del meu parer encara no arriben a... No arribem a uns mínims perquè pugui comparar-se amb un vi.
2: Vale.
1: Sí que, a veure, n'hi ha d'alguns que són fantàstics, però els que estem acostumats a beure vi és una altra cosa. Si no has begut mai vi, llavors podria ser que t'agradés.
2: Ja t'està bé. Vale. Perquè exacte. El sabor, hi ha molta diferència amb alcohol o sense?
1: Sí que n'hi ha.
2: De diferència, no?
1: Penseu, per exemple, no sé, no és el mateix una colònia sense alcohol que fos aigua només.
2: Sí, sí.
1: És a dir, hi ha l'alcohol és el cos del vi. És el que fa que tot... s'arrodoneixi, li dona aquest volum, malgrat que després és tòxic, no? Perquè l'etanol és tòxic, però si no hi hagués alcohol, segurament el producte que consumim no seria el mateix.
2: Vale.
1: Llavors, aquí passa igual.
2: Vale.
1: És a dir, si tu treus una part fonamental d'un producte, és difícil de...
2: Clar, amb la cervesa sembla que ho han aconseguit prou, no, això? El tema dels sabors?
1: Sí,
2: amb el vi, pel que dius...
1: Clar, amb la cervesa...
2: De moment encara no.
1: Clar, penseu que s'han de reduir 4 o 5 graus.
2: Clar, vale.
1: Llavors, és molt més fàcil 4 o 5 graus clar. Que 11, 12 o 13 graus del vi.
2: Que deies abans, sí, sí.
1: Llavors, pel camí et perds un munt de particularitats i d'aromes... Moltes coses.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, segur que amb el temps trobarem vins desalcoholitzats que ens quedem enlluernats. però també hem de comptar que és molta tecnologia, molta química, molta, vull dir, ja no és un vi.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Que el vi ja té moltes coses, eh? Vull dir, si us penseu que el vi no és un producte natural, si ho pensem estem absolutament equivocats. No és gens natural. Però el desalcoholitzat, evidentment...
0: Encara menys.
1: Té molta més intervenció.
0: Encara menys. Encara menys, eh?
1: Exacte.
0: I com es fa això de desalcoholitzar?
1: Com es fa? Si el Robert ens passa una imatge de Tècniques 1 que li he enviat... Us ho ensenyaré una mica.
0: És un dia que venen en anglès, els convidats.
1: Venen en anglès, saps? Sí. A veure, tots els que saben fan tot en anglès. Vull dir que...
0: No, els convidats de l'Indocat també, entre ells es comunicaven en anglès.
1: I l'idioma del vi, del món del vi, és anglès.
0: És anglès, sí.
1: Penseu
0: sí,
1: quina,
0: sí,
1: quina paradoxa, sí. Que, no? Sí, que sí. No tenen vi, o ara estan tenint, fan vi, però una illa que no tenia vinya... És la que marca el calendari a tot,
0: sí,
1: el món.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: O sigui que... Però bé, us explico. Hi ha tres... En tres fases podem aconseguir reduir l'alcohol. Una primera, abans de fer la fermentació, és intentar que el fruit no agafi gaire sucre, perquè al final el sucre es transforma amb l'alcohol.
0: Correcte.
1: Llavors podem irrigar molt la planta, llavors queda molt diluït el fruit i té menys sucre, per exemple. Això seria una...
0: I menys gust.
1: Sí, clar, evidentment. Ja ho arreglarem després.
0: Ja ho arreglarem, no?
1: Amb la química, ja. No hi ha problema. Llavors, també podem fer, per exemple, collir aviat. No quan està tot madur, sinó una mica més aviat. Vale. Què passa? Que no madura tant, no tenim tant sucre. I aquí ja podem treure uns graus, per exemple. Llavors, un cop fem ja la fermentació, també podem fer alteracions. És a dir, fiquem llevats que produeixen poc alcohol. Llevats n'hi ha milions de tipus de llevats. Llavors, es fiquen llevats que ja estan entrenats per això, és a dir, que són modificats, i fan poc alcohol. Amb una mateixa quantitat de sucre tenen un rendiment més baix. Llavors ja li hem tret una miqueta més.
2: Vale.
1: Però això no és suficient. Mm-hmm. Perquè al final hi ha molt de sucre. I això genera alcohol. I per últim pas és la vinificació. És a dir, què fem després, quan ja tenim el vi que té alcohol, que té 8 o 9 graus, i l'hem de treure el grau com sigui. Llavors, primitivament, I això passa a la cuina. Si escalfes el vi, s'evapora l'alcohol. Això, bueno, quan es redueix una salsa...
0: Això és el que et diuen quan fas el fricandó. Tu poses, sí, ratafia, que després
2: posa
0: allò...
2: Posa el que vulguis,
0: que
2: deixa que
0: es redueix.
1: Sí, els més llestos van dir, fem això. Escalfem. Uf. I se'n va l'alcohol. Però què passa? Se'n va l'alcohol...
0: I per de tot.
1: I se'n va gairebé tot. Clar, la calor.
2: Clar.
1: Llavors, amb aquests mètodes de calor... això és una mica un exemple, no? Però... han anat evolucionant a mètodes amb menys calor, és a dir, són destil·lacions, per exemple, es pot fer osmosi inversa, que és una de les que teniu aquí, es pot fer, mireu, aquí veu, destil·lació per osmosis, es pot fer destil·lació al buit, és a dir, tot el que és destil·lació és com fem els licors, uh-huh. És escalfar el producte. L'alcohol a 80 graus evapora, vale. I diguem que ens quedem amb la resta.
2: Vale.
1: Val? Però sempre hi ha calor, hi ha pèrdua de,
0: hi ha pèrdua
1: d'aromes, hi ha pèrdua de
0: líquid, de tot.
1: De consistència. Llavors, ara últimament s'està utilitzant un mètode que és ja no amb tanta calor, sinó amb vapor, que és una... Teniu, és l'últim dibuix, és una columna de conus.
0: Que és llavors, l'última que veiem ara en pantalla.
1: Exacte, eh? L'última que veiem en pantalla. Llavors, no cal tanta calor, em sembla que uns 40 graus o així és com a molt l'escalfa, i permet anar separant el vi base en les diferents parts i treure l'alcohol amb una pèrdua mínima. Llavors, més o menys aquest mètode seria el més innovador i el que permet que no tinguem tanta merma de...
0: Més respectuós amb el
1: més vi. Respectuós. Però després, quan acabem això, anem a rectificar.
0: Clar.
1: Llavors, químicament es pot rectificar de moltes maneres. Sí que hi ha coses que no es permeten. No es permet afegir segons quins productes, perquè no es permet, però s'addiciona sucre, s'addiciona... si té poca acidesa, hi ha productes, no? És a dir, per intentar que sembli un vi. No podem incorporar extractes ni de que no vinguin del vi, però sí que podem, tenim un marge per poder intentar que s'apropi el vi desalcoholitzat a un vi.
0: Llavors seria més healthy el vi?
1: Absolutament, clar, és absolutament healthy, penseu, menys de mig grau. Tan healthy com una cervesa sense alcohol. És a dir, sí.
0: D'aquella manera, no?
1: No, absolutament, sí. Sota el meu parer, malgrat que han evolucionat molt, dels primers que van sortir els que tenim ara, penso que els hi falta una mica d'ànima, encara.
2: Vale.
0: Són tristos. Una mica, sí. Jordi.
1: Ei, jo estic super a favor, n'hi ha aquest món del vi, n'hi ha gent, n'hi ha haters dels vins sense alcohol, però no us hi podeu ni imaginar.
0: Sí?
1: I dels millors crítics que, bueno, no tots, però molts dels crítics o de columnistes del vi estan super en contra.
2: Vale.
1: A veure, jo penso que no té sentit estar en contra, perquè poden agafar un segment que no és el consumidor habitual de vi. Fins i tot si tu no pots consumir vi perquè tens una malaltia, o pots veure aquests vins, tens aquesta oportunitat, no has de beure Coca-Cola.
0: Totalment.
1: Llavors, per gent jove també està bé, perquè millor que s'acostumin a veure aquest tipus de begudes, que no els botellots i totes aquestes coses, no? Que al final... Vull dir, que està molt bé.
0: I que no cal estar malalt, i que no cal... No,
2: sí.
0: Simplement correcte. Un pot tenir la llibertat de dir, jo no prenc això.
1: I si vols, ho prens. I més o menys és un sucedani, és com el Nescafé, no? Podríem dir, no és cafè, però penseu el Nescafé...
0: Us ara t'ha sortit el trist.
2: Sí.
1: No, però...
2: Que sí, que sí.
1: Però penseu que el Nescafé és un fenomen mundial, també.
0: Sí. Totalment.
1: Vull dir que té un consum brutal.
0: Total.
1: Llavors...
0: Si n'haguessin de comprar algun per tastar-lo, diries, mira, va, recomanem aquestes ampolles que dins la tristor tenen espurna, va.
1: No, però penseu... És que són productes diferents.
0: Va, vull dir, venga, sí.
1: Anem a veure.
0: O sigui, no puc comparar una hamburguesa Black Angus amb una hamburguesa de soja. És això?
1: Exacte, més o menys.
0: Són coses diferents.
1: Exacte.
0: Dic hamburguesa les dues coses, però
1: exacte.
0: No.
1: Exacte. De fet, per exemple, normativament no es poden dir vins.
2: Vale.
0: I com es diuen?
1: Bueno, es diuen vins. Vull dir, però normativament... No es poden dir vins perquè no estan fets com els vins. Amb una part sí, però... Ara s'està treballant, segurament amb el temps sortirà amb denominacions d'origen i tot, segur. Però ara mateix, bé, estan allà amb...
0: Encara estan donant-hi forma, no?
1: Sí,
0: una mica
1: sí,
0: el sector, sí, encara no està acabat de definir. Ens ha portat també una imatge amb algunes ampolles?
1: Sí, us ensenyo, per exemple... Hi ha aquí, tenim a la imatge un vi rosat que es diu Natureo. Veieu que tots els 00 ho posen com a... Això és un màrquing brutal.
2: Vale.
1: Vull dir, 00 no
0: té... És mentida, eh?
1: No és 00, però es poden dir 00 si tenen menys de mig grau.
2: Vale.
1: Llavors, aquests Natureo són de la família Torres.
0: Mm-hmm.
1: Són dels més innovadors de tot el territori, vull dir... Aquesta família sempre estan investigant i fent coses a l'última, i evidentment no podia ser d'una altra manera que tenen també una línia Natureo de vins a 00, per dir-ho així, i que Bueno. No està malament. Eh? També, per exemple, veieu que hi ha una ampolla, sembla una ampolla de cava, és un escumós.
0: Sí, és un escumós.
1: No és un cava. És Vallformosa, estem al Penedès.
0: També
2: vale.
1: I han tret aquest escumós, que no és com una cava o un xampany, que es fa amb el mètode tradicional, sinó que un cop acaba tot això que hem dit...
2: Injecten
1: el carbònic.
0: El carbònic.
1: Vale. És com un... Ni tan sols és com un prosecco.
0: No? D'acord.
1: Però... Més o menys. És un prosecco així... desalcoholitzat.
0: Clar, si busco negres, difícil.
1: Si busques negres, era molt difícil, però hi ha un celler que es diu Mata Romera, que estan a la Ribera del Duero, que han tret un... Aquí hi ha una ampolla que es diu Win. Ja, això va amb el màrqueting total de...
0: Sí, perquè sembla reserva, sembla una cosa sí. per fora, sí, sembla sí. que allò sigui més vell que el de peu.
1: Un vi negre, i a banda, ja té criança.
0: Ole.
1: Llavors, fan el vi negre, 12 mesos en barrica...
0: I després el desalcoholitzen.
1: I després li fan tota la intervenció.
2: La resta.
1: Però ha estat 12 mesos en barrica. Vull dir, van un pas una mica més endavant. És a dir, ja no només són vins joves, no? com el Natureo, com aquest 00, el Naturel, que és de Navarra...
0: Sinó aquest que... Disfrutando, que ha posat un Disfrutando sí. fent servir la O com a 00.
1: Sí,
0: aquí.
1: Exacte.
0: Aquí estava sembrat el de màrqueting.
1: Sí,
2: molt bé.
0: Aquest dia.
1: Sí, però aquests de Win, que és, al final és el celler Mata Romera, que és superconegut, ja fan en criança.
0: Van donant passes. Anem avançant, eh?
1: Anem avançant.
0: I que segurament seguirà avançant també cap aquí.
1: I es nota, la fusteta es nota una mica.
2: Carai.
1: Vull dir...
0: Que, tu ho has tastat, això?
1: Sí.
0: Tot?
1: Sí, sí, sí. I més d'aquests. Més d'aquests. A veure, la gent que ens agrada el vi és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
2: Vale, vale.
1: Que pot ser substitut en algunes ocasions, sí. Sí. Aquests estan ben fets, vull dir... que els podries parar a la taula i sense mena de problema. Però no arriben al que és un...
2: Sí, sí.
1: El vi com el coneixem tradicional.
2: És el palito de cangrejo, però el vi.
1: Bé, sí, a veure... segurament, o sigui, aquests estudis però... que han fet amb joves, els hi encanten.
2: Segur que ben fresc, segur que passa bé.
0: Jordi, que marxem.
2: Que
0: ja s'ha ja acabat. Desperem taula, que es fa tard. El primer segoni postres el fem des de la taula, ja ho sabeu. El Blai Ferran, que us ha parlat la Mariona Álvarez, dels fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bo, cuideu-vos i fins la setmana que ve. Adéu.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de Sagrera amb una trentena de persones, i un AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. I un home ha resultat ferit aquest dissabte al vespre després de rebre un tret a la cama en un carrer a Salt, al Gironès. Els fets han passat cap a les 8 del vespre després d'un incident que hauria començat en un pis, tal com han explicat els Mossos. Segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no es tem per la seva vida. Els altres implicats han marxat del lloc dels fets i de moment no hi ha cap persona detinguda. I anem ara amb una informació de servei, i és que el bany a la platja de les Barques de l'Escala està temporalment prohibit després que Protecció Civil hagi informat del trencament del col·lector d'aigües residuals i hagi posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines. Arran d'aquesta situació s'ha hissat la bandera vermella fins a nou avís. I Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. En una entrevista al Periódico publicada aquest mateix matí de diumenge i a les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat, serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que a més expressa el seu suport a la consellera Esther Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert 60, Abril?
2: 60 i pico, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Per poder publicar a algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui, avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès. Vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
2: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que...
2: Jo crec que sí.
1: Antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint...
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per petar la xerrada, una
1: estona. Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. Sí, sí. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluint a casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi, sí, extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, ens fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un. A no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius, doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí.
0: Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim tant.
2: Que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos. D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
0: Sí, tot això també, ho poden també veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
0: ja...
2: Ah.
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: Ah,
2: també serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses, i ja està.
0: Molt bé, doncs he fet aquest repàs de Patreon, que, com bé diu l'Albert, ho fem poc, i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió, i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No, però...
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans. I per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir de les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes bueno, i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables. 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navis, dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat, després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'elits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que l'Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Per als argentins era molt dur, això. Per als argentins era molt dur.
1: Ho havia de ser. Mm-hmm. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Que si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar aquí a Àfrica.
1: Els hi hagué fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba, no? Clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els hi anava res i els... Ala, vinga, allí, pinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: Sí, d'aquí neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, quin Àfrica, tu. Què volies? És lo que tienes.
1: Un clar. Movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa. Has posat la segona cançó de King Africa
1: movimiento
2: o no?
1: Muy...
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa
1: ja,
0: segur.
1: Ja, jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: Respecto
1: les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
1: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als

0: ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
1: Pesquers.
0: Pesquers.
2: Clar, és que...
0: Estaven pescant.
2: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
0: És com... Sí, imagina't...
2: Sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta, dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
0: feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò, el partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
2: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
1: ah, sí?
2: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
1: En els partits?
2: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
1: Sí que ho és.
2: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
0: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
1: ambigua, no?
0: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina, composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvinas, composta per José Thieri, amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, top 3,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè

0: que, clar, aquí veus els Patreon, aquí, veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
1: Amb la mirada.
2: Es que
0: ya está.
2: Era obligado. Era obligado hacer esta broma, era obligado.
1: Lo siento mucho.
2: Lo siento mucho, Carlos obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos obligado.
0: No crec.
2: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra, tornem a Portes de Troia, seguim, al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
2: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
1: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
1: Pareu de barallar-vos.
2: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
2: A jugar!
1: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
2: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així.
1: Sí, sí.
2: Barrejant... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarters que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hosti, imagina't que, tio, te llistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. Hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt malparit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
2: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocat Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Maldivas?
2: Maldivas, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
1: No.
2: Perdó.
1: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
1: Un monòleg, amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
1: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... No sé. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
2: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent sense independitzar? Els 1.800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
1: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
2: Doncs mira, després de la derrota, l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
2: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que es corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
1: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
2: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
1: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
2: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. Va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. És una paraula que...
0: És argentina, no?
2: Estaquear, sí. No sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
1: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
2: Exacte.
1: Els hi van dir,
2: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una vida estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic, que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bé, bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de Salvar el soldat Ryan o coses així més que glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. a 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties, i jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etcètera?
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda bricista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann, que diu, la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
3: Sí, molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni ens anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
0: gairebé tancar
1: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Per a la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Per a la vida de Leon Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda, comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que
0: és una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les Portes
1: d'Atrany. El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adrià ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
5: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
6: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
7: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
9: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
10: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
11: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
12: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
13: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
14: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, ha causat una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos convois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera, amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. I anem ara fins a Vilafranca del Penedès, on aquest diumenge es celebra una de les diades castelleres més esperades de l'any, Sant Fèlix, que reuneix quatre de les grans colles del país, amb un programa de màxims ple de castells de gama extra premium. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, bon dia.
2: Hola, bon dia. La jornada ha començat fa uns 3/4 d'hora i ja ha viscut dos gama extra descarregats. La Diada de Sant Fèlix s'ha iniciat, però avui d'una manera especial. Ha estat amb un acte d'homenatge al membre dels castellers de Vilafranca, Manel Huguet Gatsby, que ha traspassat recentment. Les quatre colles han plantat un pilar de 5 de comiat cadascuna, un pilar que ha pujat sense gralles i amb un silenci que la plaça ha trencat en aplaudiments un cop els enxanetes han alçat l'aleta. Tot seguit, quan passaven 5 minuts a 1/4 d'una del migdia, la colla Vella de Valls ha començat la jornada alçant el 4/9 net, un castell que aquesta temporada han demostrat el tenen a la perfecció i efectivament ha estat així també perquè avui l'han descarregat fent que semblés una cosa senzilla. I, acte seguit, la colla jove de Tarragona ha plantat fa uns instants només la primera ronda també el 5/9 en folre, el primer, doncs, gama extra d'aquesta colla tarragonina en aquesta diada. Ara serà el torn dels castellers de Vilafranca, que anuncien també que volen tirar endavant amb el 3/10 en folre i manilles, i, per tant, una altra gama extra que se sumarà en aquesta diada si s'aconsegueix descarregar.
1: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també expliquem que un jove de 16 anys va mort atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de Llobinetes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
1: Desbocats. Nos incomoda el silencio.

0: sempre al teu costat.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa.
1: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
3: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència a la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels.
3: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants dels 5 minuts passades de les 12 al carrer 11 al barri Lluminetes. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi. Va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
1: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
3: Tots ells ho faran un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot unes 1.082 operacions comercials previstes a l'infraestructura aquest diumenge i amb un total de 4.421 entre vendes i dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
1: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, al Solsonès, al Berguedà, també al Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Efectivament, estarem pendents. I en esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. I un Barça que ha traspassat a Héctor Font a la Real Societat per 8 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment de desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això just coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, tot a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
3: Hi ha dos convois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un trenave entre Barcelona i Lió amb sortida a 1:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de l'incidència pel personal a bord dels trens. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per al personal de DIF.
1: I, mentrestant, l'aeroport de Barcelona, el Prat, que s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
3: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família a diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació tornada alguns dels usuaris que arriben o que marxen avui des de l'aeroport del Prat.
4: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
6: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
7: Sí, de vacaciones porque tenemos un concierto, de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
8: Tornem de vacances d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
3: Amb tot, unes hi ha 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels que tornen, també hi ha turistes que aprofiten aquests darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat que també han trobat una miqueta cara.
1: El tren també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
3: Per carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i als principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la A7 són algunes de les vies que es poden registrar amb més intensitat, sobretot aquest diumenge a la tarda i demà dilluns. Així, al final de les vacances, deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat molt elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
1: I de la mobilitat passem a l'economia i a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment de preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
3: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i a les Garrigues. Gemma Quintella, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
9: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
3: A la Costa Brava, hotels i càmpings han tancat un estiu positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de comarques d'interior. Judit Lloberol és gerent del grup Costa Brava Centre.
10: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%. Fent una mica de mitjana, sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
3: També satisfacció a les comarques de Tarragona. L'eclipsi va ser un gran incentiu pels establiments hotelers i càmpings, però el juliol encara va anar millor, gràcies al turisme estranger. Xavier Guàrdia és portaveu de la Federació d'Establiments Hotelers de Tarragona.
11: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Estem parlant de públic espanyol, com sempre, seguit del públic francès, que ha baixat una mica, l'espanyol ha pujat una mica. El britànic i l'irlandès repeteixen i segueixen pujant com cada any. Alemanya ha baixat una mica, Holanda, Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests funcionen similars.
3: Els càmpings també han mantingut un bon comportament, amb ocupacions entre el 65% al juliol i 80% a l'agost. El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions aquest any, impulsat especialment pel turisme fora de temporada alta. Miguel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
12: Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75% i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no? Però hem de fer una anàlisi positiu.
3: Els hotels catalans van registrar més de 2,7 milions de viatgers al juliol i un màxim històric, i han superat per primera vegada els 13 milions en l'acumulat entre gener i juliol. El turisme estranger ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, amb un augment del 4% respecte a l'any passat.
1: I després de totes aquestes vacances, tornar a la rutina no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i planet de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina.
3: Però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica Carme De Fez.
13: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
14: Adelantar poc a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
13: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
14: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
13: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
1: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista per al primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors en les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol i també ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
1: I ampliem ara una mica la mirada fora del nostre territori. Avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
3: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi, Carme De Fez.
13: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
1: En successos, un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
3: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment un noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
1: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona tornarà a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada ha estat tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
3: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la reforma d'una part de l'estructura del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar-ne l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta reoberta també recuperarà una connexió molt esperada pels usuaris, ja que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas, que estava tancat des de l'octubre del 2025 i durant aquest període els passatgers que havien de fer transbordament entre les dues línies havien de sortir de l'estació i completar el trajecte per l'exterior.
1: Són les 2:16, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atraure clients.
3: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte Instagram amb el nom de bertas.kitchen i on es penjaven les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
15: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de catering.
16: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc a poc perquè se sentís més calmada.
17: M'ha sortit l'oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això
1: Hola.
17: A mi m'encanta.
1: Truco per entrar en directe al Nex. Et deixo aquí en espera, d'acord?
15: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
3: Versos que connecten pobles, història i un sentiment de pertinença a través de quatre veus. Això ha tancat la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que s'ha celebrat a Sant Joan de les Abadeses després que l'organització ha hagut de canviar l'ubicació pocs dies abans de la seva cluenda.
18: L'obra poètica de Sonia Moll, Maria García, Iris Higinosa i Martí Sales ha posat el punt final a la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos. Escolteu el poeta Martí Sales.
19: Descentralitzar i desestacionalitzar la poesia dels països catalans perquè hi ha una gran riquesa poètica al nostre país i fa il·lusió que per tot arreu floreixin festivals com aquest. Totes les institucions públiques o privades han de rebre aquesta riquesa i ajudar a créixer amb tots els mitjans i no posar pals a les rodes.
18: La cluenda s'havia de celebrar a Ripoll, però a causa del alguns problemes amb l'Ajuntament van obligar a traslladar-la al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Així ho explica Carles Carra, membre de l'organització.
20: Avui tenim un agraïment especial a l'Ajuntament de Sant Joan i al Palau de l'Abadia per cedir-nos amb totes les facilitats del món aquest espai preciós i ple d'història que han fet possible aquesta edició. Ja fa uns quants anys que la capital ripollesa vivim moments difícils per la cultura i s'augura un futur fosc i complicat. Però amb l'èxit aclaparador d'aquests tres dies de festival ens preguntem de què tenen por? De reunir poetes de primer nivell com els que tindrem sort d'escoltar avui? Què els molesta? Perdre el control sobre el material municipal, que ens el sentim nostre, la dinamització del poble?
18: Malgrat aquesta situació, l'organització ha valorat positivament aquesta edició i asseguren que la bona participació de cada sessió els anima a continuar endavant en el projecte i consolidar-lo.
1: I és moment ara d'obrir plana cultural i parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la Diada de Sant Fèlix, que s'està celebrant des d'un quart d'una a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
3: Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari casteller, on participen les millors colles del moment, la colla Joves Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca, la colla Joves Xiquets de Tarragona i la colla Vella dels Xiquets de Valls. Connectem amb Ràdio Vilafranca per saber l'evolució de la Diada. Bona tarda, Josep Maria Soler.
21: Bona tarda, doncs ens trobem a meitat de la segona ronda i hem de dir-vos que la primera ronda ha estat una ronda espectacular amb quatre castells de gamma extra, el 4 de 9 net de la Vella dels Xiquets de Valls, 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, 3 de 10 en folre i manilles dels castellers de Vilafranca i 4 de 9 net de Joves Xiquets de Valls, tots quatre castells descarregats. I en aquesta segona ronda, si la primera ha començat potent, la segona no ha estat menys. La colla Vella ha plantejat el 4 de 10 en folre i manilles, un 4 de 10 que ha pogut carregar. Semblava que podia descarregar, però finalment s'ha trencat i ha quedat només encarregat. I la Jove de Tarragona fa uns instants també ha pujat al seu nivell i ha plantat un altre castell de 10. En aquest cas, el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ha hagut de lluitar moltíssim per carregar i també per descarregar-lo, però l'ha aconseguit descarregar.
1: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també us expliquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
3: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en un escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que serà dels seus 26 anys d'un festival consolidat dins el calendari cultural gironí. Tarifa de Girona, Xavier Morlans.
1: Sembla que no tenim aquesta crònica al moment, però sí podem parlar de Figueres, ben a prop, que comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica.
3: Durant tres nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre musical del país. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
22: Figueres comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica, que durant tres nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la música del país. La cita va donar el tret de sortida dijous amb una jornada inaugural de gran nivell, on van destacar la potència del rock de Kim Mandado i el ritme reggae d'Ice Onda de Sound a la plaça Catalunya, així com l'elegància de l'homenatge a Lluís Llach al Teatre Jardí. Divendres la Rambla va viure la seva nit més eufòrica, amb dos dels plats forts del festival. Primer amb el concert especial dels 20 anys de Buhos i posteriorment amb l'energia encomanadíssima de la Fúmiga. El ritme no va afluixar dissabte, quan l'escenari principal va agafar el relleu amb les actuacions successives de la Ludwig Bank i els veterans Sopa de Cabra davant de milers de persones. Tres dies de ple absolut que confirmen la bona salut de l'esdeveniment i que avui diumenge posen el punt final amb els darrers concerts de Cloenda a la Rambla.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: I en futbol, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 2:15 de la nit.
3: El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es torna la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre Barça i Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
1: El Barça, que ha traspassat també Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de recompra.
3: Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
1: D'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit disputat ahir dissabte. El gol Perico el va fer Roberto.
3: L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
0: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
3: Manolo González no va acabar satisfet amb la pèrdua dels duels individuals per part dels seus jugadors.
0: Moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, els vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
1: I també expliquem que l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
3: L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que l'equip no va fer un bon partit.
4: Cruel, però sincerament merescut. S'ha creu dir-ho i ja ho he dit a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha paregut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc i en una BP ens han marcat el 1-0. No puc marxar contenta del partit, però bueno, també és a dir que això acaba de començar i no hi ha que donar-li, hi ha que fer aprenentatge i a continuar.
1: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Primera Federació. El Sant Andreu va debutar ahir dissabte amb derrota 1-0 a Osca. Avui juga a l'Europa, que rep el Jaén a 8:15 a Can Dragó. L'Europa ha fet una crida a la seva afició per omplir Can Dragó d'estelades com a mostra de rebuig a l'abús policial i a la restricció de les llibertats individuals. Qui completarà aquesta jornada d'avui en aquesta primera federació serà el Nàstic, que els granats juguen contra el Saragossa al nou estadi. Ho fan avui a 9:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
23: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
24: Claqueta final!
25: És una història de traición, és una història d'abandono.
26: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
25: ¿Cuál es la pregunta?
23: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
25: Has canviat la cara, t'ha molestat o no? Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí

0: Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
1: Ei, Mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
2: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornar a casa.
3: Estarem junts sempre.
4: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són 2:15. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta a tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
1: Repassem altres titulars i altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons han informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de 5 minuts passades de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de les Llumineses. Segons les primeres informacions, un turisme circulava a gran velocitat, va atropellar mortalment el noi i va continuar la seva marxa i va acabar impactant finalment contra un arbre i un pal de llum al rotonde entre el passeig de la Marina i el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i que van rebre assistència sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident, tot i que va ser localitzat i detingut a casa seva més tard.
1: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot, unes 1.082 operacions comercials estan previstes a la infraestructura per avui diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i demà dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la plana empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
1: Efectivament, estarem pendents i mentre en esports el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment dels desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil.
2: Hi ha dos convois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres, amb sortida a les 8:07, que es trobava aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió, amb sortida a les 8:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal de bord dels trens i

0: Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona al Prat s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I tot això ho fa en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és una qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família en diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació de tornada alguns dels usuaris que arriben o marxen avui des de l'aeroport del Prat.
1: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
2: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
3: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos parece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
4: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
5: Amb tot, unes 1.082 operacions comercials que estan previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels qui tornen, també hi ha turistes que aprofiten els darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat, com dèiem, que han trobat una mica cara. I passem ara al tren, que també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
0: Pel que fa a la carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i als principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la 7 són algunes de les vies que poden registrar més intensitat, sobretot avui diumenge a la tarda i de cara a demà dilluns. Així, el final de vacances deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
5: I de la mobilitat passem a l'economia, a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment dels preus i les estades, cada cop més curtes, marquen la temporada. Per territoris a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
0: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i les Garrigues. Gemma Quintella és la directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
6: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de ballada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de ballada. Altres més lineals aquí al Maresme.
0: A la Costa Brava, els hotels i càmpings han tancat un estiu en positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de les comarques d'interior. Judit Llobrol és gerent del grup Costa Brava Centre.
7: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
5: I els hotelers de Tarragona Ciutat tanquen un bon mes d'agost, però assumeixen que aquest estiu l'ocupació ha estat lleugerament inferior a la d'altres anys.
0: La majoria de turistes han estat de proximitat en detriment dels estrangers. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: En conjunt, l'estiu ha costat una mica més que en campanyes anteriors, ha assegurat el president dels hotelers de la ciutat de Tarragona, Xavier Jornet, en declaracions a Tarragona Ràdio.
9: Hi ha uns símptomes de que potser ha costat una miqueta, al final, encara que l'estiu ha estat bo, ha estat similar al de l'any anterior, però una miqueta ha costat ha costat una miqueta més d'acabar de no, diguéssim, una miqueta menys d'alegria del que teníem l'any passat, amb la qual bueno, hem de veure els propers anys una miqueta estar a sobre.
8: Jornet recorda que hi ha un nou tipus de turista, el sènior amb més poder adquisitiu, que ja comença a visitar la ciutat. A la temporada alta, el 40% dels visitants han estat de proximitat a nivell català i estatal. Pel que fa a la resta, són francesos, britànics i del conjunt d'Europa. Ha destacat, d'altra banda, un percentatge, però més reduït, dels turistes internacionals dels creuers que aprofiten per fer uns dies de vacances abans o després d'embarcar.
5: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament, en una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs. Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però que ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors de les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb les d'altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol. També ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
5: I ampliem ara una mica la mirada més enllà del nostre territori, perquè avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
0: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi de Carme de Fez.
10: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
5: I toca donar ara una notícia de les que no ens agraden. Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
0: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor, que va abandonar el cotxe després de l'accident, va ser localitzat i detingut a casa seva.
5: Efectius de la policia local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol a familiars i amics del jove de 16 anys mort. També us expliquem que l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona torna a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
0: Els treballs ja han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació d'andanes, l'eixamplament de les escales fixes o la reforma d'una part del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La reobertura també recuperarà una acció molt esperada pels usuaris, i és que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas estava tancat des de l'octubre de l'any passat i durant aquest període els passatgers havien de fer el transbordament entre les dues línies sortint de l'estació i completant el trajecte per l'exterior.
5: Tanmateix, mentre algunes actuacions arriben al final, altres obres continuaran afectant el servei durant els pròxims dies. És el cas dels treballs del Macropou de l'L9 i l'A10 Nord que obligaran a interrompre temporalment la circulació entre la Sagrera i Bon Pastor. Són les 2:45. Moment per conèixer el que passa al país amb les notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atreure clients.
0: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci i l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte d'Instagram amb el nom de Berta's Kitchen i on penjava les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
11: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de càtering.
12: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
13: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering i això a mi m'encanta perquè sempre volen el millor.
11: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
5: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
0: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en l'escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival que està consolidat dins del Festival i Calendari Cultural Gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
5: I també us expliquem que Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, ha dedicat l'última sardana de l'estiu al pintor Modest Cruixart, amb motiu del centenari del seu naixement. L'acte, celebrat a la platja de Portbó, aquest dissabte al vespre va comptar per primer cop amb el gegantó de l'artista de Palafrugell i es va ballar dins l'aigua, o va seguir des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
14: La Cobla Baix Empordà va interpretar Les Fulles Seques, una peça inspirada en el quadre homònim de Modest Cuixart. Francesc Baquer és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
15: Fa uns 3 o 4 anys es va posar a ploure i els músics van tocar les sardanes a sota les voltes. Nosaltres, al acabar les sardanes, ens banyem perquè fa molta calor. I vam dir, ja que ens hem de banyar, ballem aquesta sardana dintre de l'aigua.
14: La sardana escollida també és un homenatge a Ricard Viladesau, gran amic de Cuixart. Sílvia Arnau, directora de la Fundació.
16: Van retre homenatge a l'Enric Morera. Aquesta sardana és del 1909. A la vegada és una sardana que fa homenatge a un poema d'Àngel Guimerà. Descriu l'obra de Modest Cuixart en alguns estrets que hi ha a la pintura de manera més destacable. Gira entorn d'una cosa molt rica a nivell de cultura catalana.
14: Modest Cuixart va ser nomenat fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006.
17: Notícies en xarxa. Esports.
0: I pel que fa als esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es dona la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. El Barça també ha traspassat Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de compra. Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
5: I d'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit que va disputar ahir dissabte. El gol perico el va fer Roberto. També us expliquem que aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. Fa pocs minuts el Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama 3-1.
0: S'ha avançat l'equip badaloní amb un gol d'Irina, però l'Atlètic Club ha empatat a 4 minuts del descans. A la segona part, Azcona ha aprofitat una errada defensiva del Badalona Women per avançar-se al marcador i Amezaga ha posat el 3-1 definitiu. Radio Ciutat de Badalona, Pau Roche.
18: Hola, bona tarda des de Bilbao, des de Lezama, on acaba de perdre fa pocs minuts el Badalona el seu primer partit de Lliga F. Ho ha fet contra l'Atlètic Club de Bilbao i la veritat que el guió de partit ha sigut com el cel del dia. Ha començat molt assolellat, però a mesura que anaven avançant els minuts s'ha anat ennuvolant i ha acabat plovent. S'ha avançat el Badalona al minut 13 per dir amb un gran gol d'Irina, però a la segona meitat les Lleones han marcat dos gols que feien el 3-1 definitiu en una segona meitat en la que no s'han sentit gaire còmodes després d'haver portat el domini durant tot el primer temps. El proper partit serà dissabte vinent a les 12 al camp de l'Espanyol, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i el podreu seguir també a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit. Per la seva banda, el Barça comença la defensa del títol a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
0: El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha manifestat el seu respecte pel rival.
19: Bé, un partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, un equip que històricament sempre ha quedat a la posició alta de la classificació habitualment, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt. Així que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur-nos els tres punts, que és el que volem.
5: I a segona A, doble victòria catalana aquest dissabte. El Centre d'Esports Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0 en el primer partit de la temporada, la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
20: Gran inici de temporada del Sabadell en l'any del retorn a la segona divisió després de dos empats fora de casa contra dos candidats a la part alta. A més, amb la sensació d'haver perdonat tant a l'Sporting com al Castellón, ahir contra un altre equip que reuneix les mateixes característiques, victòria 1-0, per tant, 3 porteries a 0 en 3 jornades l'equip de Ferran Costa, i amb la sensació de nou que es va tornar a jugar allò que més li interessava al conjunt arlequinat, que ja es va avançar a la primera meitat en gol de Nico Joaquini, el va anul·lar el VAR per una falta prèvia d'Arthur Bonaldo, però el mateix davanter de Kansas City, l'estatunidenc, va acabar fent l'únic gol del partit a la segona meitat, també aprofitant una pilota morta dins de l'àrea després d'una rematada prèvia de Ton Ripoll. Va saber patir després en bloc baix en el tram final de partit per acabar segellant la primera victòria del curs, 5 punts de 9 possibles en aquesta arrencada de Lliga, insisteixo, en l'any del retorn a la Lliga Hypermotion del Centre d'Esports.
5: I a Primera Federació completarà la jornada el Nàstic.
0: Els granes juguen contra el Saragossa al nou estadi a 2:15. Tarragona Ràdio i Jordi Blanc.
1: El Nàstic encetarà aquest vespre la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a la Primera Federació per sisena temporada seguida. Només un futbolista continua dels que fa un any van arrencar la Lliga. 20 cares noves, que en poden ser 21, abans que tanqui el mercat, sense l'objectiu de l'ascens, amb gent jove, on la gran majoria provenen de segona federació i amb ganes de consolidar el projecte. Al capdavant, dos exjugadors del Nàstic, Tomeu Nadal a la direcció esportiva i Xisco Campos a la banqueta. Campos destaca la igualtat de la categoria, el paper determinant de l'afició i la importància de competir amb humilitat, identitat i esperit col·lectiu.
21: És una cosa que els hi he repetit moltíssim i crec que han de tenir una humilitat sempre ben entesa, de que si fem el que hem de fer podem competir contra qualsevol, tenir aquest punt de rebeldia i després també hem de tenir clar que hem de respectar el futbol al 100%.
1: L'àrbitre del partit serà Juan Antonio Camposolinas i s'espera una bona entrada quan el Nàstic supera ja els 6.300 abonats i els aragonesos han comprat 2.000 entrades per donar suport al seu equip.
0: L'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, vol que l'equip demostri el seu potencial.
22: Molt il·lusionat, molt conscienciat d'on estic, de que és el primer partit i, com deia abans, molt focalitzat, perquè al final el que sí depèn de tu és preparar el millor possible el partit, i amb això estic, amb intentar prendre les millors decisions, aportar tot el que pugui a l'equip i sobretot que l'equip se senti alliberat de mostrar el que poden fer i ja dic, intentant sumar amb tot el que pugui i ajudar des d'on me toqui.
5: I en bàsquet, la penya va perdre el primer partit de la pretemporada disputat a Gijón contra l'Obradoiro gallec per 77-96.
0: En canvi, el Fiat Girona va superar 93-77 el Xisar Phoenix en el partit jugat a Platja d'Aro. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, ha valorat l'esforç dels jugadors disponibles.
23: Són amiques diferents per l'ausència de tants jugadors en les finestres, mala notícia de les lesions. Bueno, penso que el que demanem als entrenadors, que és esforç i lluita, ho han fet i bueno, ha acabat el partit i estem tots bé, doncs molt content.
0: El Phoenix també ha estat el rival del Manresa aquest dematí. L'equip del Bages l'ha superat 113-91.
5: I el Barça ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala en una final ajustada contra el CatGas Santa Coloma, que ha acabat amb un marcador de 4-6.
0: L'equip colomenc ha empatat 4-4 en situació d'inferioritat numèrica a 4 minuts per al final, però el Barça ha acabat marcant dos gols més. Escoltem Igor Rivero, del Barça, i Marc Turlà, del CatGas, en declaracions a Sport 3.
24: Contento por este primer título, ¿no? Sabemos la importancia de la Copa Cataluña y muy contento. Corriendo ritmo poco a poco y con la confianza de los jugadores están cada día mejor. Sabemos que no podemos regalar tanto así, ¿sabes? Aún más un equipo como Coloma, pero es así, el fútbol sala, si despista un segundo, el equipo llega.
25: Bueno, ho hem tingut, al final fa ràbia perquè hi ha gols molt evitables. Llavors, òbviament, els dos equips són molt dispars i a sobre nosaltres venim de començar un projecte nou, molta gent nova, ells són campions de Lliga, juguen a Champions, ja no és un projecte que es fa, però, hòstia...
5: I fins aquí les notícies en xarxa.
26: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.
2: Ràdio Rubí, fes la teva.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 30 d'agost de 2026, el programa número 2145, tot escoltant a la cobla La Salvatana amb la interpretació de la sardana A per Ramon del mestre Francesc Mas i Roc.

0: Per la cobla La Salvatana acabem d'escoltar la sardana del mestre Francesc Mas i Ros titulada Apa Ramon.
1: Agenda sardanista.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Encamp, a la plaça dels Arínsols, celebració del 37è aplec de la sardana. Serà amb sessions de matí a les 11 i tarda a 4:45. Hi prendran part les cobles Juvenívola de Sabadell i la Flama de Farners. I a Peralada, al parc de la Coromina, celebració del 53è aplec de la sardana, amb sessions de matí a les 12 i tarda a les 4. I prendran part les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Mil·lenària. I pel que fa a les ballades de sardanes, ja han anunciades les següents. Aquest matí a les 11, a Palau Solità i Plegamans, al bosc de Campabana, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A les 12, a Campins, a la plaça, amb la cobla La Nova Vallès. A Vallfogona de Ripollès, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Dosrius, a l'ermita de Sant Llop, amb la cobla Canigó. A la 1 del migdia, a Alcarràs, al pavelló polivalent, amb la cobla La Nova Blanes. A Miralcamp, al pavelló, amb la cobla Vents de Riella. I a 2:45 del migdia, a Palau Saverdera, als Jardins de la Generalitat, amb la cobla Bisbal Jove. A la tarda, a partir de 5:45, a Sant Joan de Mollet, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, a Agullana, a la plaça de l'Estrada, amb la cobla Foment del Montgrí. A les 7, a Cervià de Ter, a la plaça del Monestir, amb la cobla Baix Empordà. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, amb la cobla Contemporània. A Llafranc, al pont de la Riera, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Abrera, al carrer de la Font, amb la Nova Vallès. Al Vendrell, a la Rambla, amb la Principal del Llobregat. A la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, amb la Bellpuigcobla. A 8:15 de la tarda, a les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, concert de sardanes i música per a cobla, i prendrà part la cobla Reu Jove. També a 8:15 de la tarda, ballades de sardanes a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla Sabadell, a Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla Els Rossinyolets, a Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Ciutat de Cornellà, i a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla Ciutat de Granollers. A les 8 de la tarda, ballada de sardanes a Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Vents de Riella. I a les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. I escoltem ara una sardana del mestre Carles Rovira i Reixac. És la que porta per títol Una d'empenta i ens la interpreta la cobla Juvenívola de Sabadell.

Per la Cobla Jovenívola de Sabadell acabem d'escoltar la sardana Una d'empenta del mestre Carles Rovira i Reixac, sardana que serà interpretada avui a l'Aplec de Peralada. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns 31 d'agost s'anuncien sardanes a les 12 del migdia a la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, amb la cobla Vents de Riella. A la 1 del migdia a Sant Ramon, al pati de l'escola, amb la cobla Montgrins. A les 6 de la tarda a Begú, a l'ermita de Sant Ramon, amb la cobla Baix Empordà. A Camprodon, a la plaça del Doctor Robert, amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Nostra Senyora, amb la cobla Catània. A les 7 de la tarda, a Manresa, al passeig de Pere III, 47a sardanes al Cor de Catalunya, i prendrà part la cobla Ciutat de Manresa. A les 8 de la tarda, ballada a la Seu d'Urgell, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Vents de Riella. A Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de Gambeta, a les 9 del vespre, ballada amb la cobla Mil·lenària. I a les 10 del vespre, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per al dimarts 1 de setembre, ballades de sardanes a 11:15 del matí a Núria, al Santuari de Núria, celebren la Diada de Sant Gil i prendrà part la cobla La Nova Vallès. A les 12 del migdia, a Figaró Montmany, a la plaça Major, amb la cobla Marinada. A 13:45, a Torà, a la plaça del Pati, amb la cobla Montgrins. A 6:45 de la tarda, a Centelles, al passeig, amb la cobla Ciutat de Girona. I a les 8 de la tarda, a la Seu d'Urgell, a la plaça de Catalunya, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Per al dimecres 2 de setembre, sardanes a les 12 del migdia a Aitona, al poliesportiu municipal, amb la cobla Contemporània. A 12:45 del migdia, a la plaça de l'Església de l'Escala, amb la cobla Ciutat de Girona. I a 9:45 del vespre, a Calaf, a la plaça de Barcelona 92, ballada amb la Lluïsos Cobla. Per al dijous 3 de setembre, sardanes a 6:15 de la tarda, a Pals, als Masos de Pals, amb la cobla La Principal de Porqueres. I a 9:00 del vespre, a Banyuls de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, ballada doble de sardanes amb les cobles La Principal del Rosselló i Des d'Alberes. I escoltem ara a la cobla Montgrins interpretant la sardana del mestre Marcel Artiaga, que porta per títol Retorn a un vell indret.

Retorn a un vell indret és la sardana de Marcel Artiaga i Valls que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Montgrins. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 4 de setembre i dissabte 5 de setembre. Pel que fa al divendres 4 de setembre a la 1 del migdia a Vilanova de Bellpuig, al pati de les escoles, amb la cobla Vents de Riella. A Agramunt, a les 6 de la tarda, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Juvenívola d'Agramunt. També a les 6 de la tarda, a Cabrera de Mar, a Cal Conde, concert amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 8 de la tarda, a Santa Perpètua de Mogoda, al Parc Municipal Pere Bufí, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. A Almacelles, a les 9 del vespre, a la plaça de la Vila, ballada amb la cobla 11 de setembre. I a 9:45 del vespre, a Solsona, a la Sala Polivalent, concert de vigília amb Arnau Tordera i la cobla juvenil Ciutat de Solsona. I per al dissabte, 5 de setembre, s'anuncien les següents ballades de sardanes. A 11:45 del matí, a Sant Celoni, a la plaça de la Vila, amb la cobla Bisbal Jove. A les 12, a Sabadell, a la plaça del Gas, amb la cobla Contemporània. I a les 6 de la tarda, també a Sabadell, amb la cobla Sabadell. A Barcelona, a Gràcia, al Santuari de Sant Josep de la Muntanya, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 6 de la tarda, a l'Estartit, al càmping Castell del Montgrí, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Sant Pau de Segúries, a la plaça de Francesc Estabanell, amb la cobla Ciutat de Girona. A Alella, a la plaça d'Antoni Pujades, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Flama de Farners. A la Canonja, a la Rambla del 15 d'abril, celebració del tercer aplec de la sardana, amb sessions a 6:45 de la tarda i a les 10 del vespre, i prendrà part la cobla Cusatània. A les 7 de la tarda, ballada de sardanes a Torredembarra, a la plaça de mossèn Joaquim Boronat, amb la cobla Reu Jove. A Masquefa, a la Beguda Alta, amb la cobla Vila d'Olesa. A Artés, al parc de Can Cruselles, al parc municipal, amb la cobla Mediterrània. A 8:15 de la tarda, a Alguaire, a la plaça de la Sardana, al costat del casal Vellcamp, celebració del 15è aplec de la Sardana, i prendran part les cobles Vents de Riella i Bellpuig Cobla. També a 7:45 de la tarda, ballada de sardanes a Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A les 9 del vespre, a Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla Foment del Montgrí. A les 10, a Martorelles, a la plaça de l'Embalat, celebració del 48è aplec de la sardana, i prendran part les cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Ciutat de Girona. I també a les 10 del vespre, a Lloret, a la plaça de la Vila, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. I tot seguit escoltarem la sardana L'Aplec de Martorelles del mestre Carles Santiago i Roig. Ens la interpreta la cobla Marinada.

0: Històries de Carles Santiago.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

0: Sintonitzes ara i sempre. Notícies.
1: L'Aplec de la Sardana de Montesquiu consolida la segona edició. El poble osonenc torna a organitzar l'Aplec de Sardanes un any després d'haver recuperat aquesta tradició impulsada per Pere Portell. Montesquiu confirma la consolidació del seu Aplec de la Sardana amb la celebració el diumenge 6 de setembre de la segona edició des de la recuperació de l'esdeveniment. L'Aplec tindrà lloc a partir de les 4 de la tarda a la Font d'en Nando amb la pèrgola com a espai alternatiu en cas de mal temps. L'Aplec comptarà enguany amb les cobles Mediterrània i Ciutat de Girona, que interpretaran un repertori de 17 sardanes amb obres de compositors com Josep Blanc Reinal, Jordi Paulí, Josep Coll i Ferrando, Carles Santiago i Roig, Josep i Manel Sederra i Puigferrer o Enric Morera, entre d'altres, combinant peces clàssiques amb estrenes recents. L'octubre de l'any passat, Montesquiu recuperava el seu Aplec de Sardanes després d'un període sense poder-lo celebrar. Aquella sisena edició impulsada per Pere Portell amb la col·laboració de l'Ajuntament va tornar a omplir la zona de la pèrgola de música i dansa amb les cobles La Principal de la Bisbal i Bisbal Jove, com a protagonistes. Aquella cita s'emmarcava en una tendència més àmplia de recuperació d'aplecs arreu de Catalunya durant el 2025, en què també destacava el cas de Gavà. Un any després, la celebració d'aquesta segona edició consecutiva confirma que l'aposta per recuperar l'Aplec no va ser un fet aïllat, sinó l'inici d'una nova etapa per a la sardana al municipi. El canvi d'ubicació, ara a la Font d'en Nando, i la incorporació de dues noves formacions musicals com són les cobles Mediterrània i Ciutat de Girona apunten a la voluntat de consolidar i fer créixer l'esdeveniment any rere any. D'aquesta manera, Montesquiu se suma a la llista de municipis catalans que, després d'anys d'aturada, han apostat per recuperar i mantenir viva la sardana com a element central de la seva vida cultural i festiva. I donem ara pas a la cobla La Salvatana, a qui escoltarem interpretant la sardana al Castell de Montesquiu del mestre Miquel Tudela i Benavent.

del mestre Miquel Tudela i Benavent i per la cobla La Salvatana acabem d'escoltar la sardana El castell de Montesquiu. Pau Casals, diàleg a través de les seves sardanes. Els musicòlegs Anna Costal i Albert Fontegues Ramonet versaran sobre el mestre amb interpretacions de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El pròxim 22 de setembre a les 6 de la tarda tindrà lloc l'acte Pau Casals a través de les seves sardanes a la Sala Martí Lomà del Museu d'Història de Barcelona. Un diàleg entre els musicòlegs Anna Costal i Fornells i Albert Fontegues Ramonet, autors del llibre de Festíbula El Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg de l'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes publicat per la càtedra UNESCO Pau Casals. La conversa organitzada per Som Sardana s'inclou dins de la programació de l'any Pau Casals i se centrarà en la vessant menys coneguda del mestre Pau Casals com a compositor de sardanes, un catàleg que el llibre repassa i contextualitza dins del conjunt de la seva obra, des de Festíbula fins al Preludi del Pessebre. L'obra i llegat musical de Pau Casals són testimoni de la seva carrera artística al llarg de gairebé un segle com a intèrpret, director d'orquestra, compositor i pedagog. Com a compositor, a més de l'oratori El Pessebre, l'himne de les Nacions Unides o l'arranjament per a violoncel del Cant dels Ocells, Casals va conrear la música religiosa, el lied, la sardana, la música de cambra i la composició de gran format. L'acte es complementarà amb interpretacions en directe de sardanes de Pau Casals a càrrec de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. En acabar el diàleg hi haurà una petita ballada a la plaça del Rei, oberta a tots els assistents. I com a contrapunt musical i per la cobla de cambra de Catalunya, escoltarem ara la sardana Festíbula del mestre Pau Casals.

per la Cobla de Cambra de Catalunya acabem d'escoltar la sardana Festívola del mestre Pau Casals i de Filó. Acabarem el programa d'avui escoltant dues sardanes del primer disc de la Cobla Sol de Banyuls de la Catalunya Nord. En primer lloc, us proposem d'escoltar la sardana del mestre Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, que porta per títol Carícies.

Carícies del mestre Josep Vicenç i Juli l'avi Xaxo és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Sol de Banyuls. I la següent sardana que escoltarem d'aquest primer compact disc enregistrat per la cobla Sol de Banyuls és la que porta per títol Cargolina, del mestre Agustí Padrico. És una sardana de lluïment de tible que ens interpreta la cobla Sol de Banyuls amb en Jan Michel Ginesta com a tible solista.

Per la cobla Sol de Banyols, amb en Jean-Michel Ginesta com a tible solista, acabem d'escoltar la sardana Cargolina del mestre Agustí Pedrico. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Cap de setmana de molta mobilitat i operació tornada i anada de vacances. En aquest context, l'aeroport de Barcelona al Prat enfronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073 segons les dades d'AENA. Tot això subjecte a canvis segons les programacions de les companyies aèries. I per demà dilluns s'esperen unes 1.123 operacions comercials. Per altra banda, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda a hores d'ara per manca d'atenció elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta a tots els operadors i que s'ha originat a prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Protecció Civil ha activat la alerta del pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per part del personal de DIF. I en plana internacional, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 768 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc. A més, hi ha 2.502 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors assegura que encara hi ha dos espanyols entre els desapareguts i recalca que l'ambaixada d'Espanya a Nova Delhi i el consulat al Nepal, juntament amb el consulat al Pequín, segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals. I el Consell de Ministres també té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per poder fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al país. I passem a cultura, on el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 40a edició de la Calarre, que ha reunit a milers de persones a Cal Redó. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: 450 quilos de pólvora cremen aquests dies a la Aquelarre i la seva màxima exposició ha estat la nit d'aquest dissabte amb l'encesa de la universitat, la invocació i l'escorreguda. Enguany, el mil·lenari de Cervera té un gran pes, però sobretot el record de Felip V, convertit en el seu deliri animal en el mascle cabró que, junt amb la figura femenina de Lilith, han clos l'escorreguda aquesta matinada. L'Aquelarre encara continua aquest diumenge amb la Fira del Gran Boc i diverses xerrades sobre el món màgic.
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Quan li demanem a la tieta què fa de les seves croquetes les millors que hem tastat mai, quan la mare comparteix el secret dels fideus a la cassola o quan el pare respon als nostres interrogatoris sobre l'arròs dels diumenges, hi ha moltes possibilitats de rebre sempre la mateixa resposta. Ho hem cuinat amb amor. Ja hi som. Com es mesura l'amor en una recepta? En grams, en litres, en polsims? De quina manera fem arribar l'amor a la cassola? I si l'amor és un ingredient, pot ser de millor o de pitjor qualitat? Al final, quan les mares, les tietes, els pares parlen d'amor a la cuina, volen dir paciència, temps i dedicació. Paciència pel xup-xup, temps i diners per anar a buscar els millors ingredients i dedicació per estar pendent de la cocció i que quedi perfecta. Però si l'amor de les receptes és paciència, temps i dedicació, podríem arribar a substituir les mans de les àvies, les tietes i els pares per una intel·ligència artificial? Notem la diferència quan l'arròs l'ha cuinat la mare o el robot de cuina que té a sobre del marbre? Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Saludem abans que res el xef oficial del programa, Blai Ferran. Què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal? Bé, estupendo, estupendo.
0: Tu hi poses amor, sí, quan cuines?
1: Jo hi faig la vertical.
0: Avui costarà molt fer el programa, senyors, senyores, costarà molt, perquè els tertulians, tertulianes, la tertuliana concretament, avui venen disbauxades.
1: Una mica esverats.
0: Venen esverades, venen felices, no sé per què, però venen felices.
1: Això és el temps.
0: Què tal, com estem?
2: Jo, molt bé, amb una mica de fred, però bé.
0: Ben fred és l'estat general d'aquest hivern horrorós que estem vivint.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Però amb alegria?
2: Molta.
0: Molt bé.
2: Molta, perquè si no, malament a rai.
0: Tu hi poses amor quan cuines?
2: Sí.
0: I l'amor exactament que hi poses, què seria?
2: Doncs el més o menys el que has dit, paciència...
0: Sí, no?
2: Sí, és un toc. I la que a vegades no tens temps, ho fas ràpid. I d'allò, segur que et deixes algun ingredient i segur que, com que no ha fet el peu xup-xup i aquestes coses, no et surten bé. Sí.
0: Allà tenim el xef emèrit del Racó de la Sidra, el Carles Guiredo.
3: Hola, buenas tardes.
0: Carles, què tal? Tu le pones amor a la cocina?
3: Jo sempre, de tota la vida.
0: De tota la vida?
3: De tota la vida le he puesto el amor.
0: També. I això, i com lo medimos, esto?
3: Oh, es que es eso.
0: Es que, claro. Es que,
3: cada uno tiene su medida de amor, vamos, digo yo.
0: También estamos de acuerdo en eso. Però en la cocina, allò, els fogons... Jo he dit paciència, he dit temps, he dit dedicació...
3: Passió, sí, i que te gusta.
0: Passió.
3: Sí.
2: I que ho proves i fas...
3: Sí, exacto.
2: I, o I, dius, falta algo.
0: Seis muy tontorrones, ¿eh? Faltava la passió aquí ara. La veritat. Aquesta no me l'esperava. Si has sortit tu, eh?
1: Jo.
0: Una culpa teva,
1: però és que és veritat. Jo, quan cuinava al restaurant, a mi m'apassionava el què? Inventar, descobrir, fer coses noves. Tenia autèntica passió i quedàvem sol a la nit, tancat amb la ràdio, a investigar, a fer cosetes. Això era un...
2: A mi el que em passa és que
3: vertical,
2: cap recepta...
3: No? I a fer la vertical, no?
1: També, sí, per despejar, perquè a vegades a les 2-3 del matí que estava allí.
0: Has de fer exercicis.
1: Sí, també.
2: Jo, el meu problema és que mai faig els plats de la mateixa manera, la mateixa recepta. Sempre poso coses diferents perquè vas... El que dius tu, Blai, vas
0: innovant. Però no hi ha una fitxa, no hi ha una fitxa que diu allò com s'ha de fer?
1: Mira, la fitxa, en pasteleria, si ara tinguéssim el company Méndez, ens diria, s'ha de seguir. La pasteleria és molt una ciència quasi exacta. Però la cuina té aquesta sort, que admet petits canvis.
3: La cocina té una base, i a partir d'aquesta base vas tu sumant.
2: La fitxa és per la base.
0: No me hablen todos a la vez, que no s'escuchen en casa. No, si esteu molt esperats avui, que no ens entenen. El Jonathan, que en té 53, per cert, un petó, que no ha pogut venir avui.
1: Bueno.
0: Tenia un problema amb el frigorista i ja ha hagut de quedar atenint...
1: A la pròxima, va.
0: ...el seu negoci, sí. Jo us volia plantejar com introduïm l'intel·ligència artificial en això de la restauració.
2: Sí.
3: Pues nunca habrá esa pasión que hay ahora por mucha inteligencia artificial.
0: Vale, aquí anava.
3: No.
0: Mica en mica, eh? Ja hi ha enginys, gadgets, que s'han anat incorporant a l'hostaleria com una manera d'automatitzar processos que tenen a veure amb, bàsicament, en gastar menys, no? En invertir una mica i en gastar menys. Per exemple, restaurants que no tenen carta i que tenen QRs. Allà, posats allà, que s'estalvien la impressió, s'estalvien, no?, aquestes coses. Sistemes per fer la comanda sense cambrers. Si aneu a algun d'aquests, restaurants que tenen pantalleta, no?, i tu ja demanes què vols, ja fas la feina tu, diguem-ne,
2: No m'agrada.
0: I ja te la porten. I directament hi ha alguns restaurants en què no tenen cambrers. O sigui, si heu vist, són restaurants asiàtics en què tenen aquells cambrers, aquells robots.
2: Aquells robots. Que t'ho porten i tot, sí. No m'agrada.
3: Pues tú imagínate todo eso metido en una cocina. Un robot,
2: No, el robot ja el tens.
3: Haciendo la comida.
0: Tens no, un robot de cuina.
2: Sí, el robot de cuina ja fa molts anys que tu l'estàs
3: utilitzant. Jo hablo robot de manos, robot de pies.
2: No, però, a veure, tens un robot que si vols et fa, què vols, una crema. Et pot fer, doncs, tot el... excepte...
3: ¿Dónde sale mejor la crema, en el robot o en el xup-xup?
2: Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Però el robot t'ho pot fer. Jo l'altre dia vaig provar que amb el robot aquest podia bullir els fer els ous escaldats. I em vaig quedar, dic, jo.
0: I van sortir bons, escaldats?
2: Sí. Bueno, és que, a veure, si tu els poses en l'aigua, tampoc no té cap misteri, eh? No li poses amor. Sí, sí, no bota tant, potser, no? Quan el tires...
0: Bueno, és que, esclar, quan hi comencem a posar amor? Clar, escalfar l'ou no?
2: No. A lo que és la base...
0: Tu a l'ou no te l'estimes.
2: No, a veure si em surt el pollet, no?
1: Au, vinga, i això...
0: Ai, ai, que costarà avui. Vale, vale, vinga, va.
2: A lo que és la base no poses gaire amor. És després, quan vas jugant amb els ingredients. Li poses màgia. L'amor és la màgia.
0: Amor, màgia, passió...
2: Sí.
0: Sou uns romàntics, a veure, us ho dic. Sou uns romàntics. És així. Quina diferència hi ha entre fer una crema i fer una crema amb el robot? És a dir, si la servissis diferent, la servissis a cegues, a un client, notaria la diferència?
2: Jo crec que no.
3: Hay quien sí y hay quien no.
2: Jo crec que no.
3: Hay quien tiene muy buen paladar y te lo acierta.
1: És difícil, eh?
2: Jo crec que no.
3: Però
2: una crema, però
3: se
2: precisament,
3: nota,
2: no.
3: Se nota. I vosotros lo habréis notado.
1: Si són temes de xup-xup...
2: Aquí pues, sí.
1: Segurament. A part de que un robot fas 2-3 reaccions, 4, i sí, quan has de fer 30 o 40 reaccions... Sí, per això que el robot...
0: Sí, però la mida...
3: És la misma, exacto.
0: La mida, sí. Això és qüestió...
2: Que fos per
0: qüestió...
2: dos o tres, sí, persones.
0: Sí, no, i és qüestió de temps.
1: Sí, sí.
0: Ara tenim aquests robots domèstics que tenim a casa, tipus això, Thermomix, perquè és el del que estem parlant,
1: sí,
0: que estan pensats amb aquesta mida perquè a les cases hi viuen
1: quatre persones.
0: Cinc persones, sí, i estem, sí, molt torrats, sí, val? Però si no, més o menys...
1: Que sí. Estan, no?, pensats per això.
0: Però mida industrial en podries tenir.
1: Sí.
0: Si volguessis.
2: Deixa el temps.
1: A veure, jo el tinc, un Thermomix dels antics, encara el tinc, i el tinc allà en un racó, no el faig servir, i som dos a casa.
3: Clar.
1: I hi ha gent que m'ho diu, que a casa, que cuinem amb, sí, el Thermomix, que ho fem tot.
3: Però això és per falta de temps, quizás.
1: Sí, però tens que estar.
2: I saps per què el faig servir?
1: Ara pita, pip, ara què hi he de posar? El tomàquet, vinga. Al cap de l'estona, pita, què he de posar? Hòstia, doncs per això jo ho faig a la cassola directament i ja està.
2: Jo tinc el Thermomix també.
0: Tu, perquè en saps, no?
1: No, bueno, i si no en saps, que no ets cuiner, no ets cuinera, doncs, bueno, de la manera clàssica també es pot fer, també seguint, doncs, el que tu deies abans, una recepta, una estructura. Tens primer el sofregit, que la seva, tal temperatura més o menys, que aquí, que allà, tal cosa, tal altra... No ho sé, jo sóc més tradicional. Ara, els robots aquests, el que sí l'utilitzava molt era per fer cremes, això sí, cremes. Emulsionava molt bé... El moment final, aquell que hi poses una miqueta de crema líquida, nata líquida, pues, hosti, donar-hi un toc molt agradable, clar, molt agradable. Però, esclar, sí, per cuinar al restaurant jo penso que no cal ni parlar. No, perquè per dos, tres reaccions...
2: Jo el tinc i l'únic que el faig servir és per trinxar.
1: Trinxar.
3: I per fer huevos.
2: No, és que vaig voler provar.
1: Això és de prova.
2: No, vaig voler provar perquè dic, no pot ser. I sí.
3: Bueno, verdaderamente
2: hace de todo. I vaig trobar quina xorrada, perquè diu el foc allà. El temps que jo utilitzo, que faig servir per fer tot això que dius. Sí. Ara pita, ara poses això. Pues...
1: Has d'estar pendent, igualment.
2: No.
1: Has d'estar pendent de la maquineta.
0: Sí, si ens imaginem la restauració, anava a dir, del 2030, no, perquè això és aquí darrere.
1: I això?
0: No.
3: Però va ràpid, també.
1: Sí, també corre.
3: Va ràpid.
0: Sí. Anem a dir 2100 i ja ho fem gros.
3: Sí, vinga, va. No lo veremos.
0: No, exacte. Si ens ho imaginem, us imagineu aquests robots servint... Més QRs que et portin a cartes.
2: Això sí.
1: Sí.
0: Sí, creieu, sí, que el servei a sala acabarà desapareixent?
1: Hosti, quina pena, no?
3: Pues es una pena, porque el trato
0: sí,
3: de...
0: Sí, que l'he preguntado, no estoy diciendo
3: clar,
0: que
3: clar,
0: sí,
3: clar,
0: ¿eh?
3: Clar, sí, no. Però el trato...
1: Jo penso...
2: Bueno, és el que les grans cadenes estan utilitzant ara.
1: Jo vull pensar que els restaurants petits encara es conservaran en plan mig tradicional, per no dir tradicional del tot. I m'agradaria que fos així. Segurament que no ho veurem, perquè parlem a molts anys vista, no?
2: Sí.
1: Però que molts restaurants i molts establiments acabaran amb maquinetes, sí, segur. Sí, això...
3: Lo malo que te reducirán de ahí,
1: sí.
3: Y te reducirán de comida también, te reducirán de... Es una pena, te reducen de aquí, pero te lo aumentan en comida, en bueno, en calidad, no. Y no te lo van a hacer.
1: No.
3: Eso es lo malo.
1: En fin.
0: Clar, si us hi fixeu, aquests restaurants que no tenen carta, que tenen QR, que tenen aquests robots cambrers, van orientats a un públic molt jove.
1: Sí.
2: Sí.
0: I van orientats cada cop a una generació...
1: Que aquests d'aquí
0: uns
1: anys...
0: D'aquí uns anys...
1: Ja estaran acostumats.
0: Estaran acostumats a tenir aquest tipus de tecnologia.
3: Claro, por eso nosotros no lo vemos. Yo no lo veo eso, porque no hemos nacido como ellos ahora. Que tot
1: ells ja hi pugen.
3: Exacto.
1: A darrere nostre ve una generació que ja puja...
2: Tot informàtic.
1: I apps al telèfon, i l'app per no sé què, l'app per no sé què...
2: I que demanen molt per portar a casa. I després... El que dius d'un restaurant cuinar amb robot... No, ja no cuinarà amb robot. El que s'està utilitzant alguns ara és la cinquena gamma. I això ja és...
0: Sí, directament també, no cuinaran. També.
2: No, és que hi ha restaurants bueno, que ja no cuinen.
3: Ja no cocinen.
1: Sí.
2: Compren la cinquena gamma i els hi porten i és escalfar i portar i posar la salsa. És que ja no cuinen. Hi ha molts restaurants així.
3: Però bueno, cocinarà una central.
1: Sí,
3: una central
2: tiene
3: que cocinar.
2: Però la central no cal que sigui el seu restaurant, sinó és una central
3: de lo que sea.
2: Què passa? Jo he provat algun menjar així de cinquena gamma que m'ho han ofert, no? Els canelons.
0: Que te l'han ofert pel Gori.
2: Sí.
0: Sí?
3: Però nunca està a tu gusto.
2: No m'agrada. Tot té el mateix gust. És un gust molt artificial. Bueno, artificial. No té l'amor, la màgia, aquesta que estem parlant.
1: Que sí, que sí.
2: Claro. No ho té.
1: Però va cap aquí, la cosa, la quinta gamma
2: sí,
1: aquesta.
2: Sí, sí, sí.
3: Però la quinta gamma era per la joventut, ara sí que la quinta
2: gamma.
3: Això
2: sí que ho notes, perquè tu vas a un restaurant i demanes, i a vegades, entre tot barrejat, hi ha un
3: plat que... que està preparat.
2: I és que et quedes així que dius, merda, ai, perdó.
1: Sí.
0: No, pots dir merda, no passa
1: res. Sí, sí,
2: dius, cinquena gamma. I nosaltres, que més o menys ja tenim proveïdors i ho coneixem tot això, encara et molesta més. Perquè dius, per mi no m'ho faig, no vull que m'ho facin.
1: No vull que m'ho facin.
0: Clar, a mi se m'acudia maneres d'aplicar la intel·ligència artificial. Per exemple, a l'hora d'optimitzar la gestió del magatzem.
1: Sí.
0: O sigui, si tens,
1: fantàstic.
0: Tens intel·ligència artificial que et diu...
2: Els estocs, tot.
0: L'estoc, això et caduca...
2: Això aniria bé a mi.
0: Això et caduca tal, això aniria bé a mi, que no només dono de menjar cinc, saps? Igualment, a mi això també em aniria bé.
1: Que sí.
2: Però bé, també ho has d'introduir.
0: Hi ha neveres que ja porten intel·ligència artificial i que et diuen, mira, et queda això i amb això que et queda pots fer aquest menú. Mm-hmm. Clar, a mi això em sembla...
2: Jo allò dels menús sí que ho he vist. Que tu vas i dius... Fes-me el menú dels 5... de dilluns a divendres. I m'ho han ensenyat, eh? Un client va vindre i diu... No sé per què... Estava jo fent els menús, perquè el dissabte, quan plego, m'assento i organitzo més o menys. Faig un...
0: Una idea, sí, un esquema.
2: Un esquema de com vull, com aniran els plats, que després no ho trobo en el mercat, ho canvio, no? Però em diu, no sé per què et trenca estar al cap, i em va vindre el dilluns amb tot un esquema, amb dos fulls que havien els menús de dilluns a divendres.
3: L'havia hecho la inteligencia artificial.
2: Fet per intel·ligència artificial.
3: Sí, i quadrava más o menos con lo que tú...
2: No, només li va posar, fes-me el menú... amb ingredients de mediterrani, de la cuina mediterrània i tradicional. Mm. I sí. No veus que... A veure, la intel·ligència artificial d'on treu tota la informació? Ja la tenim tota.
1: Les dades i són
2: només és contrarrestar i agafar tota aquesta informació i t'ho fa.
1: Si és per simplificar la feina...
2: Sí.
1: I en el cas de teu, per exemple, que estàs a la cuina i ets autònoma i t'has dedicat a fer el despatx, a organitzar menús, a cuinar i tot plegat, jo penso que fins aquí és interessant. Sí. És interessant.
3: Sí.
2: Sí.
0: No, aquesta part de... si
2: la intel·ligència artificial és
1: clar,
2: important, ben utilitzada.
1: Sí. Clar que sí.
2: Jo per això dels magatzems, però clar, primer has de tindre un esquema que tu puguis introduir totes aquestes dades. Cada vegada que et vingui un proveïdor, tu introduir el que t'ha arribat i tot, perquè si no també,
3: no sabe.
2: Si no ho fas...
3: No lo sabe.
2: I també és un temps. També és a dir, que temps, al final, clar. No sé...
3: Però compensa, ese tiempo que has invertido lo compensas.
1: Després ho compenses,
2: sí.
1: A la
2: llarga.
0: Clar, la previsió de demanda, la intel·ligència artificial, sí. Pot calcular l'històric de vendes. Quants menús ha fet la Chili de gener a març? Els dies que ha plogut, quanta gent ha vingut al Gori i quanta gent no? Amb la previsió
2: bueno,
0: de...
2: sí, totes aquestes coses jo les faig, no? Però a manual.
0: La previsió clar. Del temps clar. D'aquest any és que plogui tants dies.
3: I el gasto, doncs, i el gasto final.
0: Doncs jo que sé, Xili, potser no cal que compris tant xai, saps? Com l'any passat. Perquè durant que aquests sí, tres sí. Mesos et vindrà menys gent de la que et va venir l'any passat, sí, o al contrari, la gent que et vingui et vindrà més a demanar entrepans que a demanar-te menús. En general, el control de previsió
2: això
0: de demanda...
2: és molt difícil, Perquè tal com va la restauració, que tant avui patem com demà sí. Ens hem de dedicar a netejar els armaris, perquè l'endemà dius, no vindrà ningú, torna a petar... És que el que és la restauració és horrorosa. No?
0: Per això ha de ser artificial, la intel·ligència.
2: Sí, artificial. Jo també em tornaria artificial.
0: No
2: al final arriba. Em quedaré allà.
0: També he trobat factors. Un estudi de la Universitat de Clemson, concretament.
2: Uau.
0: Que estudia... deu ser Clemson. Per allà en anglès, Clemson. Que estudia la intersecció de la tecnologia i l'hostaleria. És un article del Mengem Ara, que és aquest suplement del diari. Que explica, hauríem de pensar no en quines feines tindran els robots a l'hostaleria o a la restauració, sinó en quines feines els consumidors permetran que les facin robots. Ell defensa la tesi que la gent va als restaurants a sentir-se connectada amb altres éssers humans. I volen trobar gent, no hi volen trobar un chatbot. Volen, doncs això, no un braç, no un braç mecànic, sinó que de vegades el cambrer que et ve a servir aquell tallat o aquell caldo o aquell xuletón, potser és l'única persona amb la que parles al llarg del dia.
3: Claro, una persona agradable.
0: I vols que sigui una persona. No vols que sigui un robot, ni vols que sigui un chatbot, ni vols que sigui cap mena de cosa artificial. Que no és tant l'amor que hi posem a les coses que cuinem, no tant al plat, com que el fet d'anar a dinar, a sopar, a esmorzar fora, implica interaccions socials des de que arribes i dius aquell bon dia, des de que li dius al Fred un tallat i ell diu t'agrada llarg de cafè i tu dius sí, sisplau, i sense sucre, efectivament, t'asseus, te'l porten, te'l serveix, vas a saludar la teva dona que està allà. No, això, aquesta part...
1: Imagina't que tot això ho hagis de dir a una màquina que ho faci. I que no t'entengui.
2: No,
1: a vegades a l'Alexa li dius coses a l'Alexa a vegades i surt per petaneres.
3: Això
1: que el tracte humà jo penso que és el més important que hi ha.
2: I, per exemple, el que deies, el xuletón, i li preguntes al xuletón com està i en quin grau de maduresa està i tot això. Tu sabrà contestar aquest robot?
0: Bueno, suposo que el primer dia no, però el segon sí. Clar, al final... una altra aplicació.
3: Si todo esto se lo introduces, claro, hoy tienes que decir esto y lo saben, o sea, es que sí, también. Sí. Hoy le dices que está bueno.
2: No cal que cuinis, perquè mira. Només introduint tot això, ja em
1: som
2: diràs.
1: D'una altra
3: generació. Te pasas el tiempo introduciendo.
2: No,
0: clar, aquí hi ha dues coses. Preguntes sobre el menú. Això porta... quin tipus de gluten cereal porta? Porta gluten? No porta gluten? Aquest
2: no, això sí que ho sabia.
0: Aquest porro és de proximitat o l'has tret de la càmera de fots 5 dies? Això... aquestes coses, un cambrer potser no ho sap. Un chatbot segur que sí, si tu l'introdueixes.
2: Si l'introdueixes, sí, però
0: conviene.
2: Ara un cambrer no.
0: Sabrà què no ha de dir.
2: També.
0: Perquè no és...
2: Quants dies fa que tens el xuletón? Fa un mes.
1: Fa 30 dies que és a la nevera.
3: No me lo han introducido. No me lo han introducido.
2: Està ja traient verd.
3: Està un poco verde.
0: Aviam, el cas del xuletén, no, però si el porro és fresc, igual és d'ahir o d'abans d'ahir,
2: Que no passa res.
0: La crema, vinga, no? O què? No sé, eh?
2: És que no té cap problema. Sí. El problema està si la teva nevera no està en condicions.
0: Exacte. Està
2: però si està
0: dies,
2: neta,
0: una si nevera,
2: està neta i amb les seves temperatures així, el porro estarà perfecte durant una setmana.
1: Si està on té que estar, perfecte. Sí. I tant.
2: Sí, sí.
0: Noteu que hi ha gent que ve al gori o que anava abans a la sidra o que anava abans al gall a veure-us?
3: Sí.
0: O sigui, a passar l'estona en societat.
3: Sí, sí. I te buscan. Te buscan que vayas a saludarlos i venga, uy, tanto. Eso es lo que decimos.
0: Tu tens molt d'aquests, Xile?
3: Sí. Sí.
0: Quina careta de pena que posa.
2: No.
3: Pena no, il·lusió.
2: Pena no.
3: Il·lusió.
2: Està bé.
3: Bueno, los hay pesados, ¿no? ¿No? ¿Vas por ahí?
2: No,
1: pesados, n'hi ha que van a prendre el cafè i mentre l'Alfred el posa... Vaig a veure-la, senyora.
3: Claro.
2: Ah, ell sí.
3: Claro.
2: Em ve a veure.
1: Jo.
2: Tu vens a veure.
1: Ah, jo.
2: Quan vens. Sí, sí, i tu també.
1: Clar.
2: No, jo m'alegro molt,
1: I el Carlos què?
0: I
1: el Carlos
0: què? A la vegada no.
2: No, és que estic parlant jo.
1: Sí, vale.
3: Ai, vale.
2: Estic tancada allà a la cuina i, clar, tothom va pel bar. Però fins a la cuina molt poca gent ve. I clar, i hem...
3: Haver posat la cocina adelante.
0: Haver-ho fet al revés.
3: Claro.
2: Sí. No, jo estic molt contenta perquè és oberta. Ah, imagina't la cuina tancada, que no et poden veure. Quin horror.
3: Dímelo
2: jo no, ja no seria cuinera.
1: Clar, tu la tenies...
3: No, arriba metido, no veia nada.
2: Ah, no. Jo necessito veure la gent.
1: A mi el que em feia molestava a vegades, no sempre, i segons d'aquí, que en ple servei, el restaurant ple, que vingués algú d'aquests que et coneixen, bum, directe a la cunyi, què feu, que deixeu de fer...
3: Sí.
1: Començava a suar, començava a suar perquè em fotia nerviós.
2: Amb molta educació, ja...
0: Sí. Bé, però tu has de saber a quina hora pots entrar o no pots entrar.
1: Hi ha gent que no. Hi ha gent que no.
2: Ah, és que la meva cuina no entres.
1: I tu que la tens oberta encara més,
2: no entres,
1: clar,
2: vull dir, quedes a davant.
0: Ja, però si tu estàs amb tres olles, un cullerot, el d'això, donant ordres...
3: Te siguen.
0: No vas allà dintre a dir,
3: Te siguen.
2: Hola,
0: fas així, no, ja està.
2: Sí, jo faig així, ja està, ja però...
0: Pues és diferent si...
2: A veure, és com amb totes les coses. Hi ha gent que veu les coses i hi ha gent que no.
0: Sí, està clar.
2: Si no ho deixes ben clar, no...
0: No. Està claríssim.
3: Pues ves, con un robot todo esto se pierde, ves?
0: Ara posaré un tema musical. Abans m'agradaria passar per un altre tema així per sobre. No sé si us heu fixat que cada cop hi ha més restaurants amb espai de restauració. Perdó, supermercats.
1: Supermercats amb espai de restauració.
0: Tu abans anaves al Mercadona.
3: Sí.
1: Ara hi pots anar a dinar.
0: I era un súper. Ara pots anar a dinar al Mercadona.
1: Sí.
2: T'ho emportes, sí.
0: Perquè
2: cada
0: cop hi ha més...
2: Al mateix moment.
3: Sitios para comer allí mismo, te refieres?
2: No.
0: Sí.
2: Ara ja tenen taules.
0: Hi ha taules.
1: Sí, supermercats.
2: Ai, això m'ho he perdut.
0: Amiga mia, hi ha taules, hi ha microones, hi ha taula, hi ha per seure.
2: Sí, però aquí ho sento molt.
0: Amb la idea d'anar ràpid,
2: aquí és per la màgia i lo bonic i lo maco del xup-xup. Ja t'ho dic jo.
0: Ni màgia ni amor.
2: Allò és Mercadona.
3: Sí, però no és lo mismo comer allí por 5 euros.
2: Clar.
0: És per 4.
3: Exacte. Sí. Que és per 15.
2: No? Bueno, és com una...
1: És per sortir del pas.
2: A veure, sí. És com una truita de patata.
1: Aquí saps que aprofito, ja està.
2: Una truita de patata feta per tu o una truita de patata del súper. Els ingredients són els mateixos, però hi ha amor o no hi ha amor.
3: Canvia.
2: No,
3: però
2: hi
3: ha comida xup-xup, eh? Hi ha comida xup-xup.
2: Sí, però...
0: Aviam, Xili, sobre això de les truites de patates, que jo la truita de patates de Xistorra al Mercadona, a casa meva, va que vola. I et dic jo...
3: De Xistorra?
0: La de Xistorra, és la que ens agrada. Sí.
2: Patata i Xistorra.
0: De patata i Xistorra. També et dic que jo...
2: Ah, mira, la faré un dia.
0: Quan jo arribo a casa... que són les 8 i mitja a la nit.
3: Ah, ara.
0: Me canso de la vida sencera em cansa.
3: Que sí.

0: de caldo que és horrorós, però aquell moment dius, oh, et soluciona la vida. Però és un dia, és un dia. Tu no sé quants dies.
1: No, és un dia, un dia a la setmana.
2: ¿Esos caldos no te recordaban la infància?
0: Al col·legio.
2: Al col·legio.
3: Sí.
0: Sí. Oh, eso te recordaba. El gust de...
1: El què?
0: El col·legi.
2: Te suena a l'olor,
3: l'olor d'aquests caldos.
1: D'aquest caldo, d'aquesta aigua amb sal.
0: Només has de tirar l'aigua.
3: A mi em recorda quan era petit.
0: Hi
3: va haver un any que em vaig quedar dinant al col·legi, era molt petit, i a vegades aquelles olors que passes per algun lloc que estan bullint, això, hòstia, sóc al col·legi, tu.
0: Sí. Però jo, el que m'estàs dient no és... És perquè...
1: M'estic dient que hi ha espais de restauració.
0: És un problema de cansanci, un problema de que no ho pots fer perquè ja no et queda temps, i valoro que... Sí, el menjar del Mercadona, o estem aixecant el Mercadona, o del Condi,
1: no,
0: o que
1: però,
0: sigui.
1: Però, digue-li...
2: De qualsevol supermercat.
1: D'un supermercat. Diem el Mercadona perquè els qui més recentment han incorporat la part de taules. Sí. I fins ara tenien cada cop els mostradors de menjar per emportar, els lineals de menjar per emportar, són més llargs i tenen més oferta. Al Mercadona, al Lidl, a l'Aldi, a tots els supermercats. Però sí, és cert que el Mercadona, darrerament, ja ha posat aquesta zona de... restauració, aquesta zona de que tu pots menjar, que és una zona de pícnic, al final, restauració no és, és un pícnic.
2: Una comida ràpida.
1: Perquè hi ha el microones...
0: Mira, jo per cuinar ràpida la faig jo. Ho sento. Que he dit allò d'abans, de l'agost, i que... però prefereix un pa amb tomàquet i pernil, tu.
1: Més ràpid que això no hi ha res al món.
0: Pues ja està.
1: No?
0: Sí. És que... Un arròs bullit, què costa?
2: És la cosa més bona.
1: Sí, això ja té la seva tècnica, això ja,
2: Què 10, dius?
0: 10 minuts, 15.
1: Sí, 15, 10 minuts, 15,
0: sí.
1: Que ja sembla molt.
0: En aquells moments sí, però ho deixes al foc i ja està.
1: I ja està.
0: Sí. Però segur que tens per coses
3: mi,
0: a la nevera.
3: L'arròs bullit, per mi, és un dels grans recursos.
2: Però també és
0: un
2: poc com...
0: Sí.
3: Arròs bullit. Quatre verdures que tinguis per allà, els hi poses, va, tindrà una mica més de sabor. Per mi és un gran recurs.
0: I trobes un bistec o d'allò, el talles com a la juliana, com
3: sí,
0: a la...
3: Sí, sí.
0: I ho barreges tot, està deliciós.
3: Ja tens...
0: I què, quant temps?
3: Res.
0: No, mentre el temps que et de fer l'arròs ja tens tot l'ús de més fet.
1: No es tarda més, és una reacció més emocional.
0: És més, i més cansanci d'allò, però... A veure, tot aquest aliment que tu menjaràs empaquetat, vigila.
1: Clar.
0: Els estabilitzats, els, tots aquells suquillos que no saps d'on venen.
2: Azúcares.
0: Apuntapala.
1: Olis.
2: Azúcar, todo.
0: No són tan bons.
1: No. Sí, no.
2: Però, claro, todo eso está pensado para gente con rapidez, rápido, comida rápida. Lo del Mercadona, por ejemplo. No, no creo que vayan a comer cada día allí por lo barato que les cueste. Sino...
0: Però jo tiro més per la vida saludable,
2: Bueno, claro.
0: Intento...
3: Jo el que he vist en algun d'aquests supermercats que tenen el menjar així preparat, persones que allò te'ls mires i dius, aquest o aquesta viuen sols.
2: Sí.
3: I amb una careta així, i que compren el menjar preparat...
2: I perquè tu mires el carro,
3: mires el carro i dius, si s'emporta només el menjar preparat per dos o tres dies, aquelles croquetes, l'arròs, la fideuà i un tros de truita de patates, per dir alguna
0: cosa. Sí.
3: Per aquest tipus de persones que viuen sols, que dius, hòstia, ara he de començar a cuinar per mi. Bueno, és un gran recurs. Sabem que no és saludable el tot. No, però és un recurs, perquè mengin algo calent, també. Mm.
0: Perquè no li han trobat també el joc de la cuina, que jo li dic.
1: Que ho dieu amb tristor,
3: No.
1: Sí.
3: Bueno, amb tristor no.
0: Amb tristor sí, perquè és que el joc de la cuina, si comencessin, és molt engrescador. Tu comences a cuinar una tonteria i així, i cada vegada segurament t'aniràs animant més a... Doncs ara m'atreveixo amb això, ara m'atreveixo amb l'altre. Sí, sí.
1: I t'adona com aquella alegria.
0: Sí, quan et surt i et surt bé, buah, disfrutes. Sí.
3: Però hi ha persona que no ha entrat mai a la cuina i ara posar-se segons quina edat diuen... Me'n vaig
0: ara
3: al supermercat, tu.
1: Vinga, va.
3: No fan com el meu pare. El meu pare té 92 anys.
1: Però tu pares cuiner.
3: El meu pare feia, però que conyer. Però... També ho soc jo i no faig el que fa el meu pare. El meu pare es cuina per ell sol, dos mandonguilles, tres tallets de fricandó, es fa una fideuà, un arròs, per ell sol.
0: Vale, la fideuà, l'arròs i tot això.
3: El meu pare sí.
2: Però...
3: 92 anys,
0: només. Mandonguilles perquè no se les fa, es fa una d'allò i se les guarda.
3: No, no, no. Això de congelar aquestes històries no està per això, ell.
1: Ep! Senyors,
3: vinga, va, música.
1: Alegria, alegria, que era el meu peu per passar aquest tema musical, que és Fam d'Alegria.

del grup Xiula, una banda sonora que va posar també banda sonora al Banc dels Aliments i que escoltarem ara per canviar. Després parlarem de menús del dia i tu i jo hem de parlar, aviam, de si fem el teu pare patró oficial del primer, segon i postres.

0: La Txili, abans de començar, em deia, això del menú no ho vam pensar. Sí, ja ho vam parlar altres vegades, això del preu del menú, però és que és una enquesta anual. Llavors, en vam parlar fa un any i ara mirem com teniu els preus dels menús un altre cop. És un estudi que fa Hostaleria d'Espanya en col·laboració amb Edenred, que elabora doncs, una enquesta per detectar això, l'evolució del preu del menú del dia, que descobreix doncs, el preu mitjà d'aquesta... Què diríeu? El preu mitjà tot Espanya. Va, com a joc de cartes, què us semblaria? Preu mitjà, eh?
1: Mitjà?
0: De tot Espanya.
2: De tot Espanya?
3: 14, 15.
2: 15.
4: 15. Bueno, yo había subido un poquito más. 18, 19...
0: 14 amb 2 euros, amb 2, 14 amb 20.
2: No pienses aquí.
0: Has de pensar per allà fora, que és el que...
2: La resta d'Espanya.
0: 14 amb 20.
2: No, en Madrid tampoc, en ciutats no, sinó general.
0: En 1,5% més que l'any passat, eren 14 euros, fa un any quan vam parlar, ara ha pujat aquest 20 cèntims, el preu mitjà. Quina diríeu que és la comunitat autònoma on el preu el menú del dia és més baix?
3: Más bajo. Extremadura?
0: Sí. Què has dit tu?
3: Extremadura.
4: Una part d'Andalusia.
0: Andalusia.
2: Sí, per allà.
0: Però com miro.
4: Ser, no?
2: Galícia?
4: No.
0: Canàries. Clar, Canàries.
2: Ai, escolta, les
0: clar,
2: illes
0: comunitat
2: no hi
0: autònoma, pensem. Comunitat autònoma, Canàries.
4: Claro.
0: Canàries està a 13 euros. La mitjana del menú del dia. I el més car?
2: Madrid.
4: Madrid.
0: Torneu-hi a pensar, que aquesta és fàcil.
3: Sí? Ah, Catalunya.
4: No.
2: Sí.
4: Sí?
2: Sí.
4: Hòstia.
0: Què has dit, tu?
3: Jo, Catalunya.
0: No. Ah. He dit que si el meu marit, que és l'únic, el Robert Fernández, allà als fogons,
3: vale.
0: que per línia d'ordres m'ha dit País Basc, home, País Basc, on aneu?
2: També.
4: Bueno,
2: també és que no hi pensem,
3: sí,
2: amb ells, tampoc.
3: Que aquí, sí.
0: 15, molt bé, Robert, un gallifante. Pel... 15 amb 0,8. El preu mitjà, amb 80, perdó. 15 amb 80, el preu mitjà. La més baixa, la mitjana més baixa, la comunitat autònoma és Canàries i de tot Espanya, el global d'Espanya, el preu més alt del menú del dia és el País Basc, amb 15 amb 80. Catalunya té un 15 euros amb 40.
3: Ja anàvem bé,
4: sí.
0: 15 euros amb 40. A quant està el Gori ara?
2: A 15 amb 50.
0: A 15 amb 50.
2: Sí.
4: Pues ves bajando.
3: Baixa 10 cèntims.
2: Sí, ja no sé com fer-ho.
0: El teu local emèrit...
4: A 17,50.
0: A 17,50. I el teu local emèrit...
3: No sé, el gall no és el preu que tenen el menú ara.
0: A 16 amb 50.
3: 16 i algo, sí, vale.
0: 16 amb 50. Clar, però gasteu més que aquests 20 cèntims que ha pujat la mitjana, no? Saps allò que fas tu? Que gasto,
3: sí.
0: I que pujo.
3: Sí,
0: i ai, mare, ai, mareta
2: sí.
0: meva?
2: Sí, sí, mareta meva.
0: Mareta
2: sí.
0: meva?
2: Sí, sí, que de vegades ja no sé com fer...
4: La balança se va juntando ja.
2: Sí.
4: Se va anivelando.
2: Sí. I només penses, dius, si seguim així, a pujar preus, perquè és que no pots, perquè tot el que és la matèria prima et puja. I al pujar matèria prima has de pujar.
3: I s'han de pujar quan toca, eh? Perquè jo, hòstia, no pujo, que s'enfadaran.
2: Sí,
3: a veure, tu no t'enfades quan t'ho pugen.
2: No,
3: i
2: tu
3: si
2: vas
3: i... si aquest cop no ho puges i esperes a la pròxima, ja has perdut un pas, eh?
2: Sí, perquè aleshores...
3: Això ens passava a
2: tots. La pujada ho has de fer més gran. Clar,
4: no quiero subir, no quiero subir, però sí. Me subía todo lo demás. Pero no quiero subir, que si no la gente no vendrá, i no.
3: No es pot pensar així.
2: No venen els primers dies.
3: Els primers dies.
2: I després tornen.
3: Sí.
4: ¿Y sabes por qué tornan?
0: Por la magia.
4: Exacto, exacto. Por la magia. Les da lo mismo, ya un euro más que en el otro sitio.
0: No es la magia, ets tu, ¿eh?
3: Bueno, quan ho puges... És dur...
2: Jo la poso. A vegades surt, a vegades no.
0: Qué mona.
2: Home, és que és així, és
3: veritat.
2: És màgica,
3: és màgica.
0: Que mona és ella.
3: Ai, de talent.
2: Com el rei.
3: Com el rei, sí, els reis són màgics, que sí? Ai, Déu meu.
0: Bàsicament viviu del menú, vosaltres, sí?
2: Nosaltres, a veure, tenim moltes coses. El Gori té els esmorzars.
0: Esclar.
2: Després tenim el que són la loteria... i les màquines, i després també hi ha el menú. Hi ha tres coses, tres factors.
0: I d'aquests tres, quin és el que més us funciona?
2: El que més funciona?
4: El bar.
0: O sigui, allà on feu més caixa.
2: el bar el funciona molt. Claro,
0: el bar,
3: eh? Els marges són diferents.
4: El bar tens més marge.
2: Sí, hi ha més marge i a més és que...
4: Además,
2: té molta gent.
4: Con uno solo, que es tu marido, ya tienes para todo. ¿Cómo? Pobrecito.
2: No. ¿Cómo
4: Dios tienes ahí?
2: No, que té, que en té.
0: Eh?
2: A vegades la que es queda sola sóc jo, eh? Ah. Perquè li envio els meus. Ah. I clar,
0: com els teus?
2: El meu meva pinche, a vegades dic, vés cap allà perquè no pot.
3: Vés a donar-los un cop de mà, no?
2: Sí, i cuino jo sola. Clar.
0: Però tu tens màgia.
2: Sí.
0: Exacte, veus? Mira-la com està avui. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De què voleu parlar? Perquè, clar, jo l'altra cosa que tenia era, ens queden 10 minuts de programa. 10 minutets. I ens tenen dos temes. Hi ha els pagesos, la proximitat i l'acord del Mercosur, que jo no es veo pa Mercosur, la verdad, a ninguno de los tres, o anem ja directament a la recepta de la setmana, que era estofat aquesta setmana.
2: Estofat? Estofat de què?
0: Ah, això m'ho has de dir tu.
2: Jo.
4: El típic.
0: Aviam,
2: el típic,
0: els nostres tertulians no se'n recorden, però normalment la tertúlia de xefs acaba amb una recepta o bé de producte o bé de... alguna cosa, no? I els havia proposat per WhatsApp i fa 5 minuts, probablement.
3: Fer-ne estofat.
0: L'estofat. Llavors, si us sembla, farem una recepta cada un
3: d'estofat.
2: És que la paraula
0: estofat...
2: Estofat es pot estofar
3: però
2: molta
3: si direm
2: cosa.
3: El mateix.
0: Clar, un estofat un estofat és un guisat de carn.
2: Sí.
0: De carn, de llegum o d'un altre menjar que es cou a foc lent, en una olla o cassola tapada.
2: Xup, xup.
0: S'ofega. Més que fer xup-xup, això s'ofega. L'estofat s'ofega. Si posa oli, ceba, sofregit, un ingredient, un segon ingredient, un líquid i tapes.
2: Sí.
0: I te olvides.
2: No, perquè has d'anar veient com va fent.
0: Quin seria el teu estofat de capçalera?
2: El de vedella.
0: El de vedella.
2: El de vedella, i agafes la vedella, li poses sal, farina...
0: Quina part de la vedella demanem a la carnisseria?
2: Jo, la vedella que tingui més...
3: Que sigui melosa.
2: Sí, melosa, i que tingui graceta pel mig, com injectada de... Però no injectada de... Natural, eh? Natural. Sí, sí. Que cuidadina amb això de la carn, que cada vegada treu més aigua, i jo ja dic, deu estar... Les deuen tocar massa. Bé, el que dèiem, anàvem a l'estofat.
0: Ves.
2: La vedella, li posa sal, pebre, una miqueta de farineta, oli a la cassola i la faig una mica. Vull dir... Després li faig una triturada de ceba, all... I que es vagi fent. Després, què més li poso? Li poso caldo i que faci xup-xup i tomàquet.
3: Amb el sofregit.
2: Amb el sofregit. Ah, bueno, abans de tirar el caldo i tot això, l'emborratxo una mica, eh? Vull dir, li poso una mica de cunyac, vi blanc i vi ranci.
4: A teu marit?
0: A l'Alfred, sí.
2: A l'Alfred, no, pobret. A la carn. I ve una emborratxada i quan ja redueix és quan li tiro el caldo calent i el deixo allà que faci. Li tiro pèsols, després pastanaga ratllada a tacos, una mica de patata i així que vagi fent xup-xup.
0: I això ho tindries quanta estona?
2: A veure, fent xup-xup, potser 3/4 d'hora.
0: 3/4 d'hora.
2: Vigilant, no? És que has d'anar vigilant molt perquè bé. No et quedi sense l'aigua.
0: I els que treballem amb olla ràpida, perquè no tenim 3/4 d'hora, 20 minuts, 40 minuts?
2: Jo és que no sé cuinar amb l'olla.
4: Jo
2: la olla ràpida que tu dius no el sé treballar.
0: És que ets ortodoxa, tu, eh?
2: M'agrada el xup-xup.
0: Ja.
2: Ho sento.
0: Ja, si no dic que no.
2: I la tradicional.
3: 20 minutets, no? L'olla pressió, uns 20 minuts.
0: A veure, Carlos... ¿Tu estofado? ¿Cuál sería?
4: Yo ahora, como es temporada, creo que la haría de habas.
0: Venga, dale.
4: Estofadito de habas.
0: Oh, qué bueno.
4: Muy sencillo. Ajito doradito, cebolla, bien sofrita. Desgranamos las habas, incluso se pueden hacer con la, si es de proximidad,
3: sí.
4: Podríamos decir que con la vaina.
3: La vaina.
4: La sofreímos también. Bien sofrita, con la cebollita y el ajo, le echamos pimiento choricero. Mm-hmm. Sabemos lo que es el pimiento choricero.
0: Esto te salva un día.
3: Salve, ¿eh? Salve esto, una truita.
0: Sí.
4: Pimiento choricero, caldito, en este caso mejor que agua, un caldito de pollo o algo, y cuando ya le echo el chuchu, que ya está tal, se le agregará huevo batido con un poquito de pimentón, huevo batido, pum pum, nada, cocer el huevo y oye, es un estofadito riquísimo.
3: Hostia, m'agrada aquest, tu.
2: Aquest el...
4: I molt sí, sí.
3: Apuntem, xili.
2: Sí, sí,
3: apuntem.
2: Sí, apuntem.
3: Eh que sí? Sencillo.
2: I botifarra negra i... d'allò.
4: Sí, no
0: ella
4: ve...
0: troba...
4: Si,
0: ella
4: si
0: troba...
4: no eres vegano...
3: Ella vol fer la sort de la catalana.
2: Jo la catalana, botifarra negra,
3: bueno,
2: ja, pernil...
3: Ah, la cansaladeta, la costella...
4: Sí, sí,
3: eh, que
4: sí, sí, sí. Senzillet seria...
0: Has trobat a faltar... a morder.
2: La xitxa.
0: Aquí no hi ha xitxa, no, eh?
2: No, home... Clar, si és vegana, aleshores completament sense res de...
0: No, exacte, aquesta proposta...
2: És vegana.
0: És vegana i...
4: Sí,
3: és jove.
0: Bueno, vegana no és.
3: Bueno.
0: Sí, hi ha ou. Perquè...
2: Ah, no, clar, sí.
4: Bueno, està el lobo...
2: No, bueno, si hi ha l'ou...
0: Hauria de ser vegetariana si és ovolàctio.
2: Si
0: és ovolàctio. No, si menges...
4: Ovolàctio, exacte.
0: Eso.
2: És que no me'n recordava de l'ou.
0: Si no poséssim l'ou perquè fos vegana, vegana...
3: Sense l'ou.
0: Sense l'ou, sí, no? Una alternativa a l'ou no, no tindríem. Hi ha gent que fa servir aquesta farina d'arròs, no? Emulsionada.
3: Sí, és cosa més rara.
2: Ai, per què?
4: Sí, però ja...
0: Perquè fa veure que és ou. Com que per què?
3: No cal, home, mira, no cal.
0: Ja.
2: Amb el sofregit i tot que li tires, ja està.
0: No, jo per buscar una alternativa
2: vale,
0: a l'ou. A la pobra gent vegana anava a dir, no, a la gent que amb tot el dret, sense pobre ni res, són vegans. I
2: ja,
0: cadascú...
2: però ficar-li una farina... Per què?
0: No, no, no.
2: De cig... Ah, farina de cigró, farina d'arròs.
0: Clar, perquè vas
2: però a... això,
0: les truites de
2: dones...
0: patates veganes es fan amb farina de cigró.
2: Sí.
0: Per imitar l'ou.
4: I com està això? Està bueno?
0: No m'he trobat en la necessitat de provar-ho, de tastar-ho. Més de truita del Mercadona que de truita sense ou.
2: Bueno, això és per donar-li més una miqueta de consistència.
0: De consistència,
2: i
0: no?
2: I una mica de proteïna per lo que és la farina de cigró, però res més, no? Seria per això.
4: Com una hamburguesa d'esses...
2: Sí, sí, sí, sí. No, està bé, està bé. És per donar-li més consistència. En lloc de posar-li maicena o farina per donar... Doncs...
3: Sí, sí.
0: El teu estofat de què seria, Blai?
3: No sé, jo què sé. De, va, fem una
0: què vols que truqui ton pare?
3: Truquem-lo a veure què està fent,
2: seria bo.
3: Déu, cana, no, que està enrogallat el pobre. Està fònic. Va, fem una costelleta de porc estofada i l'acompanyarem amb unes mongetes del ganxet, vinga. La costella tallada d'aus no massa grans, una mica enfarinada, ben fregideta, la guardem. O també podem fer, si és poca quantitat, quan la costella la tens a la cassola, que la vas saltejant, i poses la ceba ben picada. I que vagi sofregint tot junt, que vagi fent.
2: Afegeixes... Això és més o menys fins a l'estofat.
3: Això seria l'estofat clàssic, sí. I afegim una mica de tomàquet ratllat, si pot ser natural, molt millor, una mica de pebre vermell dolç, deixem que acabi de fer el xup-xup al sofregit, com veus que la ceba, tomàquet, ja té aquell punt de mermelada, i la costella no l'hem tret, i posem un caldo que tinguem, i per no dir aigua, però bueno, si és una mica de caldo molt millor, i que vagi fent una horeta, una horeta. Tenim les mongetes cuites a part, i a l'últim moment, quan dius aquesta costella ja és cuita, i tires les mongetes a dintre, fas una bona picada amb alls, una miqueta d'all, ametlles i avellanes, per lligar la salsa, i et podria quedar un estofadet de
2: ja
3: costella
2: està,
3: amb les mongetes. Xapó, primer, segon i postre.
0: I ja està, sí. I feliç,
3: sí?
0: I feliços.
3: Que sí?
0: Ja està. Quin seria l'estofat més famós de tots?
3: L'estofat més famós.
2: Més famós? Què vols dir?
0: Comença amb F i acaba amb bo i accentuat en català.
3: Comença amb...
0: Què?
3: El fricandó. El fricandó
0: és un estofat.
2: Sí, és un estofat, però jo no l'entenc com estofat. És un fricandó i ja està.
3: Sí.
0: És un estofat.
3: És un estofat. Però, igual que el goulash també seria un estofat d'una altra manera. Bueno,
0: sí. El goulash és un estofat.
3: Són estofats.
2: Sí, sí,
3: sí, totalment.
2: Però com que ja li posem un altre nom, doncs ja no ho entenem com estofat.
3: Sí, però ho és.
4: És que jo crec que la paraula estofat és el xup-xup.
3: És el xup-xup no? I si pot ser tot junt, tota la vegada.
2: Les llenties són estofades.
4: Exacte.
2: Tot és estofat.
0: Doncs acabarem el programa amb un tema musical que es diu com...
3: Estofat.
0: Fricandó.
3: Ah, fricandó, val.
2: Ai...
0: Fricandó, que estem, vamos, que lo petamos.
2: Ballant, ballant.
0: Del Surfing Sirles, Serles, Charles... Bueno, més o menys. Això, Fricandons ha quedat clar, el nom del grup. Mira, fem el que puguem.
1: Molt malament, eh? S'ha de dir bé.
0: El Carlos Guirado, la Xilimalla, el Blai Ferran, gràcies per acompanyar-nos un dia més aquest primer, segon i postres, un programa que fem, ja sabeu, el Blai Ferran, qui us ha parlat, la Mariona Álvarez dels Fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé i que tingueu molt bona setmana. Adeu.
1: Adeu. No vaig esperar per

del bar, vas corrents cap a casa. Espires a la gent, per què et surt sang del nas? Sembla que per fi arribes al menjador. Ja no pots esperar per menjar-te el

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe està ubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'han habilitat autobusos. Adif confia poder restablir l'atenció a mitja tarda i hi ha viatgers que, per exemple, van cap a França, com és la Mariana, que han patit demores en el seu tren. Escoltem-la.
2: Está demorado, sí. Solamente han informado eso, que no se sabe cuándo vamos a entrar, solo que está demorado. Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información.
1: I també perquè fa als transports, un maco control de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions durant aquest cap de setmana en els dos dels principals eixos viaris de Catalunya amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat. A balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i el descans, 37 per transport i trànsit, un conductor ha estat denunciat per conduir sota els efectes de les drogues i un conductor per excés de velocitat. També el Consell de Ministres té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al País. I a Cultura, Llafranc, al Baix Empordà, ha estrenat una nova geganta durant la seva festa major. Així s'ha recuperat una tradició documentada des d'inicis del segle XX. Ho ha confeccionat el taller clar de la Casa de la Selva al Gironès. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: El projecte neix d'una investigació de l'Arxiu Municipal de Palafrugell que ha documentat la presència de gegants i capgrossos a les festes de Santa Rosa de Llafranc des de, com a mínim, l'any 1904. Miquel Muñiz, impulsor de la colla gegantera.
4: Nosaltres no sabem si eren reis o si eren comtes o pagesos. No sabem quina forma tenien. Però la nostra intenció no és recuperar exactament com eren. La nostra intenció és recuperar el fet geganter, que era una activitat cultural central de les festes de...
1: I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a la gent la gent normal, ja comencem. La gent normal, el programa de conversa tranquil·la i reposada, ja ho sabeu, aquí a Ràdio Rubí. Ens podeu escoltar a través de les zones hertzianes, la ràdio convencional de tota la vida, la FM 99.7, i també ens podeu escoltar i veure a través d'internet a www.radiorubí.cat. I, evidentment, la recopilació dels millors fragments de les converses d'aquesta gent normal els podeu trobar, fem una miqueta de publicitat, al nostre perfil d'Instagram, la gent normal _ Ràdio Rubí. Hi ha una cançó de Sopa de Cabra molt coneguda que es diu Els teus somnis, inclosa a l'àlbum Plou i fa sol. La tornada d'aquesta cançó parla, òbviament, dels somnis. I diu alguna cosa així com... Diu exactament això. Els teus somnis t'estan esperant. Ves, no dubtis més, abraça'ls. Lluita, en un altre moment de la tornada, lluita pels teus somnis, t'estan esperant. Fes que siguin certs, abraça'ls. No seré jo ara qui defensi una cosa tan defensada i parlada com és la lluita pels somnis. Una lluita tranquil·la i amable, però una lluita constant, un intent d'assolir allò que ens imaginem en el nostre interior, allò que ens motiva, allò que ens fa ser com som, segurament. Perquè els somnis sempre, sempre es poden assolir. No és fàcil, però són assolibles. I ara pensareu, per què aquest avui comença a parlar de somnis? Doncs molt senzill, perquè segurament la nostra convidada i el nostre convidat d'avui són persones somiadores. Bé, compte, perquè somiador vol dir una altra cosa. Vaig a reformular-ho. Són persones que han perseguit un somni, que jo sàpiga, un somni, potser en tenen més, i després, si de cas, ja ho comentaríem, eh? Però un somni que, al final del camí, si és que hi ha finals, s'ha convertit en la seva passió i els ha situat en un rànquing molt important. Elisabet Jiménez, David Martínez, moltíssimes gràcies per estar aquí a la gent normal d'aquesta setmana. Veniu en qualitat de representants d'un... ho haig de dir així, saló de perruqueria? Perruqueria, com hauria de dir, com hauria d'anomenar la suite?
1: Bueno, es un salón de peluquería. Llevamos 3 años con él y hemos crecido de una manera muy, muy rápida.
0: Espectacular, sí, diría yo.
1: Sí, muy rápida. Entonces sí, somos un salón de peluquería, estamos especializados en todas las técnicas nuevas que hay hoy en día y estoy súper contenta de estar ahora en este momento.
0: Explica'ns una mica aquest moment, perquè tu, Elisabet, ets qui està al darrere de... Fèiem la brometa abans de començar, manos tijeras.
1: Sí, ets una mica
0: la tècnica,
1: la
0: no?
1: Tècnica.
0: I després veurem quin paper representa el David, no? Explica'ns, jo parlava d'un rànquing, no? He fet així una mica per no fer spoilers i tal. Explica'ns aquest moment dolç que esteu vivint ara, en què es concreta?
1: Bueno, básicamente llevamos mucho tiempo, nuestros 3 años trabajando, y de un día para otro el David se embarcó en presentarnos en estos premios, que yo no daba un duro, hablando claramente. Y cuando el momento de que él me dijo que habíamos sido seleccionados, era como, madre mía.
0: Aquests premis, exactament, què són? Són premis, premis a la millor o a les millors perruqueries,
1: sí,
0: de l'estat espanyol.
1: Sí.
0: Vull dir, no estem,
1: sí,
0: parlant d'una cosa comarcal,
1: sí, sí,
0: catalana. No, estem parlant de perruqueries o salons de perruqueria de l'estat espanyol. Vull dir, que és una...
1: Sí, que impacta.
0: Que és una cosa impactant.
1: Impacta.
0: David...
2: Bon dia.
0: Bona tarda. Com et vas... Vull dir, com se't va acudir això de dir, vinga, va, anem a presentar el nostre projecte aquí?
2: Bueno, la verdad, por internet, los que estamos dentro del sector, pues bueno, nos llega a las comunicaciones de que se van a hacer las candidaturas para los nuevos premios de Professional Beauty, Salón Internacional, ¿no? Sí que es verdad que este, durante años atrás se llamaba Cosmo Beauty, tenía otro nombre y ahora lo han internacionalizado más. Y bueno, llegó la candidatura y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a presentarlo? El no ya lo tenemos. Y sí que es verdad que, bueno, unos requisitos muy grandes que pedían para las candidaturas, y claro, cuando pedían todo esto, digo, vamos a compararnos con salones que hay súper reconocidos y ya consolidados. Pero bueno, digo, bueno, yo presento, a ver, con todo nuestro proyecto, lo implanto en esa candidatura y a ver qué pasa. Bueno, y al cabo de 2 meses, pues nos llega el aviso de que estábamos preseleccionados. Digo, no sé, y con unos salones, claro, que ya nosotros conocíamos y que sabíamos que son unos salones ya de un nivel que vamos, ni imaginarnos que nosotros...
0: Clar, ara, i ara, permet-me que agafi el teu nom, és una mica la lluita de David contra Goliat,
1: sí,
0: en aquest sentit, és a dir, clar, evidentment, salons de perruqueria, com deies tu, molt, molt top, anem a dir-ho així,
1: sí.
0: I vosaltres teniu una trajectòria relativament curta, anem a dir-ho així,
2: sí.
0: que no experiència, però teniu una trajectòria com a tal, com a la suite,
2: com a negoci, sí.
0: Com a negoci, relativament curta.
2: Correcte.
0: Com han estat aquests 3 anys? És a dir, com han estat... Ja bufen. Una mica des dels inicis, o com arrenquen aquests inicis? Com arrenca, si em permeteu, tirant una mica del que deia al començament, no? Perquè això és un somni.
1: Sí, totalmente. Arrenca muy difíciles. Tu me preguntas al principio si lo hubiera hecho, si hubiera seguido, y te hubiera dicho que no, porque fue muy difícil al principio. Yo tenía 2 hijos, ahora tengo 3. Tenía 2 hijos y estaba acostumbrada a hacer mis horas y por las tardes con mis niños. Pero claro, me meto en ese salón. No tener ni idea en llevar un salón personal.
0: Perquè tu venies del món de la perruqueria,
1: sí.
0: Però venies del món de la perruqueria, anem a dir-ho així, assalariada.
1: Sempre.
0: És a dir, tu anaves allà, feies
1: mis
0: el teu horari
1: i
0: te n'anaves cap a casa
1: i
0: tots tranquils.
1: Sí, sí. Y claro, llegamos allí a un salón que lleva tiempo, con un personal, pues fue difícil. La verdad, porque muchas horas...
0: Clar, vosaltres agafeu, perdó, per posar l'audiència en situació,
1: sí.
0: No? Agafeu un saló que hi ha...
1: Un traspàs.
0: No? Sí. És a dir, un negoci que ja estava
1: que
0: actiu,
1: ja estava
2: altra marca i tot.
0: Que tenia la seva clientela,
1: sí,
0: que tenia el seu personal,
1: su marca.
0: La seva marca, i vosaltres l'agafeu, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí comença, anem a dir-ho així, o entenc que comença una transformació.
1: Bueno, seguimos trabajando con el nombre.
0: Vale.
1: Que había para que no hubiera mucho cambio.
0: Uh-huh.
1: Y prácticamente al año o así decidimos
2: no llegó al año,
1: decidimos transformar un poco el salón, cambiar el nombre y empezar un poco a trabajar un poco de manera diferente, un poco con nuestra un poco ya nuestro proyecto, nuestro sello.
0: Uh-huh. Quin és aquest segell? Quin és aquest projecte? És a dir, què us feia diferents del que hi havia abans? Perquè clar, a vegades doncs mira, canvio el nom i ja està, però que vull dir, ara vaig a reduir molt, Al final acabem tallant cabell,
1: sí,
0: i ja està,
1: sí.
0: No? Però m'imagino que aquí al darrere hi ha moltes altres coses.
1: Bueno, diferenciarte un poco en tener unas técnicas muy precisas en mechas, en tratamientos, no solamente cortar pelos y colores, sino
0: ho he fet molt bàsic,
1: Diferenciarte un poquito de lo habitual, ser un poquito una peluquería un poquito más top.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, y empezamos un poco así, empezamos a mover las redes sociales. Mover las redes sociales, a darle un poco la vuelta a todo. Y empezamos a ver un poco el resultado. Y bueno, y poco a poco trabajando, bueno, pues todo fue un poco más alineado. Pero sí que es verdad que no ha sido suerte, ¿eh? No ha sido suerte.
0: No, home, m'imagino, a veure, les coses de la vida solen passar, per sort, poden passar molt poques vegades.
1: Sí.
0: Vull dir, quan et toca la loteria, per exemple, és pura sort, Vull dir, tu pots haver manifestat que et tocarà la loteria i comprar molts dècims, fins i tot, però si no t'ha de tocar, no
1: sí,
0: toca
1: sí,
0: i punt, Vull dir, aquests, els projectes personals, els projectes de negoci, normalment responen a un esforç constant i a una dedicació, no? Parlaves tu de les hores.
1: Sí.
0: Clar, com us ho feu vosaltres per conciliar amb 3 criatures?
1: Complicado. Abuelas, abuelas y abuelas. Aparte, las abuelas también, bueno, cuando está en el colegio, él cuando tiene que ir a buscarlo muchos días a los niños, él. Luego, las abuelas.
0: Perquè, clar,
1: és que
0: aquí,
1: no hi ha altra manera.
0: Ara, pels nostres oïdors, jo a la meva dreta tinc a l'Elisabet, que és la part tècnica, com dèiem, i el David, que és la que porta la part més de gestió, no? I aquí heu dit ara una cosa que se m'ha il·luminat, no? És la presència a les xarxes socials. I és cert que la suite té una presència destacada a xarxes socials, a més, amb cura, amb carinyo, amb un contingut ben fet, no? i ben travat. Segurament part de l'èxit el podríem explicar a partir d'aquesta presència a les xarxes socials.
2: Sí. Sí, porque en este caso las redes sociales es tu puerta de difusión al mundo, digamos, ¿no?
0: Es el gran aparador.
2: Exactamente. Si eso va cuidado y va de la mano de que el trabajo está bien realizado, es decir,
0: claro, evidentemente, ¿eh? Vull dir, sense, creo que tú puedes ser unas punas públicas,
2: pero si no se difunde,
0: pero claro, que eso es a vegades es un peix que es mossega la cua, es decir, tú fas una publicació fantàstica i meravellosa, però la persona que ve allà es troba amb una realitat totalment diferent, per tant,
1: claro.
0: Vull dir, aquelles publicacions en el fons estan enganyant a la gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Però clar, si no fas unes bones publicacions, si no treballes bé, si treballes bé però no tens difusió,
2: claro, és indiferent.
0: Vull dir, passes, per això es preguntava, és a dir, què, i estiraré una mica més el fil, no? En aquest fet diferencial, no? Tu em parlaves de tècniques, no? Per exemple, a l'hora de fer metges, no? Jo, ja veieu que jo seria poc, o sigui, a mi guanyaríeu
1: poc
0: diners,
1: cliente,
0: eh?
1: Poco cliente.
0: Seria poc client, però, no sé, per exemple, a l'hora de fer metges, com feu les metges o què us diferencia respecte de la perruqueria, anem a dir així, més tradicional?
1: Bueno, tenemos muchas técnicas, ¿vale? Estamos con las balayas y las baby light y aparte muchas técnicas más, pero estas son las más que normalmente todo el mundo pide.
0: Balayar, jo n'he sentit a parlar molt d'això i ara faré com molt de... Bueno, no faré de cunyau, eh? Vull dir, faré de... Explica'm, Elisabet, què és això de balayage? Perquè n'he sentit a parlar molt i no sé exactament què és.
1: Pues mira, las balayas son unas mechas muy degradadas. La clienta nunca ve el nacimiento de la mecha porque son muy crepadas y aparte es un mantenimiento que solamente la clienta se hace una vez al año. No son unas mechas que antiguamente se hacía la mecha cada mes y medio. La clienta se puede hacer las mechas cada 6 meses, cada 9, cada una vez al año y ya es suficiente.
0: Ostras.
1: Como mantenimiento. Sí, porque va muy degradado. Entonces estamos 4 horas con la clienta y 5 horas. Entonces realmente es un trabajo que está muy bien hecho, muy difuminado y gusta mucho.
0: Claro, sí. Porque yo siempre... Hi ha una cosa, ara ja no, perquè no sóc usuari de perruqueria, però durant el temps que era usuari de perruqueria o quan portes els teus fills a la perruqueria, a mi hi ha una cosa que m'ha fascinat sempre dels perruquers o de les perruqueres, és igual, és que, clar, al final feu una feina superartesanal, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: Molt manual, molt artesanal,
1: sí,
0: no? I aquell domini de la tisora... Aquelles tipologies de tisores, perquè veus aquells tipus de tisores i penses, clar, vull dir, això no és random, és a dir, no és aleatori que aquí hi hagi 3, 4, 5 tipus de tisora. Cada tisora té la seva funció, no? La seva particularitat.
1: Sí, sí. Estan les tijeres tradicionals, les de cortar, estan les de vaciar, y está, bueno, yo tengo también las tilling, las tienes para desfilar un flequillo, cualquier cosita. Yo no soy muy amante de las tijeras de vaciar, todo tengo que decir, pero están. Antiguamente sí que eran más de vaciar el cabello, más de desfilar, pero yo tengo las tijeras tradicionales, las de vaciar y el styling, y para desfilar un flequillito, cualquier cosita, pero no soy mucho de vaciar el pelo, no me gusta.
0: Vale, tècniques, parlàvem del balayage, sí, que és un, que ja veig que és una tècnica, bueno, que al final és aquestes 4 o 5 hores d'intervenció que fas, però clar, després t'estalvies moltes visites també a la perruqueria,
1: claro,
0: un cop al mes o un cop cada 2 mesos,
1: claro,
0: no?
1: Antiguamente la clienta viene a hacerse las mechas al mes y medio, 2 meses. Sí que es verdad que no era el precio, no era lo mismo.
0: Lógicamente.
1: Pero en 2 horas estaban listas. Ahora estamos 4 o 5 horas con la clienta, pero viene a los 6, 9 meses, o las chicas jóvenes vienen una vez al año y ya está. Vienen a los 3, 4, se cortan puntas y listas. O sea que és muy...
0: Tu que ja fa temps que et dediques al món de la perruqueria, com ha evolucionat tot el... Ja no només des d'un punt de vista de tècniques, però hi ha una cosa que m'interessa molt, que és els tipus de productes que
1: bueno,
0: et poses al cabell.
1: Sí, no té nada que ver. Antes hacíamos mechas rápidas, no crepábamos el pelo, tricotábamos, matizábamos, a veces matizábamos el pelo y en 2 horas estaban listas. No usábamos protectores en el cabello, no teníamos mimo con la melena. Hoy en día se usan muy buenos productos, mucho mimo con la melena. Hacemos una mecha test para ver si realmente esa clienta se la puede hacer, las mechas, porque hay clientas que vienen con el cabello destrozado. Antes no hacíamos ni mecha test. Antes veníamos, cogíamos cita, venía la clienta, la sentaba, le hacían las mechas y si se quemaba el pelo, se quemaba. Se cortaba y fuera. Ahora, hoy en día no. Hoy en día hacemos mucho mismo con el pelo.
0: Clar, el cabell, ara parlaves, no?, del cabell destrossat, no?
1: Sí, sí.
0: Com es destrossa el cabell, Elisabet?
1: Bueno, la clienta mal uso en casa de usar productos de supermercado, abusar
0: no
1: de...
0: No són bons, els productes
1: no,
0: de supermercat.
1: No, no. El supermercado es para la comida, solamente.
0: Está bien, ¿eh? Como titular en cervell.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Ni para las cremas de la cara ni nada. El supermercado es para la comida. Mal uso
0: encara
1: de...
0: Encara que siguin bones marques. És a dir, perquè al supermercat tu trobaràs una gamma de productes, anem a dir-ho així, de marca blanca.
1: Sí.
0: Però després també trobaràs productes amb... I no diré, no diré noms, però productes que se suposa que tenen una qualitat.
1: Sí, però nada.
0: Però en realitat no...
1: No,
0: enganyen.
1: Enganyen.
0: El pot enganya.
1: Sí, sí. Simplemente nos pasa que a veces vienen clientes que se lavan con... lo que tú dices, con el champú del supermercado. ¿Y qué nos pasa? Pues que cuando aplicamos la plata, empieza como a sudar el cabello, a sudar como un tipo de aceite. Y entonces realmente tiene muchos componentes que no nos va bien para el cabello. Entonces siempre intentamos un poco educar a la clienta para que se cuide el cabello en casa, con champú sin sulfato, con mascarilla, protector térmico, que no abusen de plancha, que vengan a cortarse el pelo. O sea, unos tips que son muy importantes... Pero siempre vemos que las clientas a veces no se cuidan el cabello y vienen y quieren estar súper rubias. Entonces a veces todo no es compatible.
0: ¿Ya ha tornat la tendència a querer ser rubia?
1: Sí, o sea, la tendència está, quiero ser rubia, lo que pasa que muy natural, muy degradado, no la mecha de raíz, pero sí tenemos clientas que quieren ser muy rubias, sí, sí.
0: És interessant. Sembla que a vegades sembla que la humanitat no acaba de... No,
1: bueno,
0: acaba
1: ahora estamos en una época que es... un rubio un poco más natural, más caramelo, más vainilla.
0: Uh-huh.
1: No aquellas mechas tan blancas, tan gruesas, pero sí que la clienta quiere ser rubia.
0: Doncs, bueno, no deixa de ser, vull dir, no deixa de ser curiós en el sentit que, bueno, que al final es tira molt de tòpics, però
1: sí.
0: Vull dir, aquesta capacitat de voler ser ros.

0: això, des d'un punt de vista estratègic, anem a dir-ho així, des d'un punt de vista de contingut humà, clar, no té res a veure. És a dir, té aquest punt molt més pròxim, aquest punt molt més de...
1: De connexió,
0: més artesanal,
1: sí.
0: No?
1: Sí, correcte.
0: I es connecta molt amb el públic, sí. Això. I això fa que... Bueno, fa que... Vull dir, és un, com dèiem abans, no? És un gran aparador.
1: Exactament. Sí. I és verdad, y la experiencia te va dando cada vez que vayas mejorando la calidad de los vídeos, la calidad de cómo enfocar al cliente, cómo proyectar ese vídeo, y ella al principio no sabía hacer, y los monta todos ella. O sea que, la verdad, y todavía nos queda mucho margen de recorrido por mejorar, pero que si echamos la vista atrás a los primeros reels que hacíamos, pues no, nada tiene que ver a cómo lo hacemos ahora.
0: Bueno, segurament igual que els primers mesos de gestió...
1: Correcto, sí, ara ja sale más fluido, todo.
0: No diré que sigui més fàcil, però perquè al final...
1: Si la experiencia aneu, es un grado.
0: Clar, si aneu augmentant, per exemple, ara quanta gent treballa amb vosaltres?
1: Ara, contigo 6 en plantilla.
0: Clar, sí, clar, això ja és un salt qualitatiu.
2: Correcto. Sí, sí, sí.
0: Vull dir, a mesura que sí, l'experiència és un grau, però clar, en aquesta experiència li vas sumant altres peces que fan que al final també...
1: Correcte.
0: Tu sempre vagis aprenent.
1: Sí, sí.
0: Parlàvem de balayage. Quines altres tècniques estan així de moda i es porten ara mateix?
2: De coloració, les balayage i les baby light. Es lo que...
0: De coloración, estem parlant de gent que es vol posar el cabell,
2: sí,
0: de color...
2: Sí, tanto chicas morenas como chicas rubias, la aclaración con balayage. Y de técnicas así, un poco de coloración, vamos a introducir ahora barros también.
0: ¿Barros?
2: Barros también. Y,
0: ¿para de colorar?
2: Sí, no, para coloración.
0: Ah,
2: coloración natural.
0: Vale.
2: Entonces...
0: Porque, claro, perdón, ahora, sí. ahora entro en el món de la decoloración,
2: sí.
0: ¿Vale? La decoloración, al final, és un... Vaig a dir-ho així, i corregeix-me si m'equivoco. És un procés agressiu contra el cabell.
2: Sí, totalmente. Estás, vale? Aclarando la fibra del cabello.
0: Perquè el cabell, al final, és un element viu,
2: sí,
0: del nostre cos.
2: Sí, sí.
0: Que això, a vegades, no, la gent no n'és conscient,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: és a dir,
2: sí.
0: Quan parlaves de... Quan parlaves de que la gent venia amb el cabell espatllat, no?
2: Uh-huh.
0: Clar, hi ha molts factors, o crec que hi ha molts factors que fan que tu puguis arribar amb el cabell espatllat, no? Tu parlaves dels productes de higiene, no?
2: Bueno, y mal uso en casa también, con planchas...
0: Per exemple.
2: Sí.
0: Però després hi ha tota una sèrie d'altres factors que igual no es tenen específicament en compte, però hi ha, per exemple, tota la qüestió ambiental, no? És a dir, el típic dia, això es nota molt en la gent que té el cabell arrissat, no? El dia que hi ha molta humitat, el tipus de arrissat és molt diferent que un dia...
2: Claro, se encrespa mucho más.
0: Vale?
2: Se encrespa.
0: L'alimentació, estic segur que l'alimentació influeix
2: todo,
0: en la salut del,
2: sí,
0: cabell.
2: Sí, sí, no? Sí. L'alimentació, la manera que cuides el cabell, todo influye.
0: El pentinar, el tipus...
2: Todo. La verdad que sí, que es...
0: Perquè
2: todo.
0: El cabell s'ha de pentinar, Elisabet, o no?
2: Sí, claro.
0: No pregunto, jo és que fa molts anys que no em pentino.
2: A ver, las chicas curlies, por ejemplo, una vez que llevan el cabello rizado, no se lo cepillan, porque si no, si tú un cabello rizado lo cepillas, como que rompes un poquito la fibra. Entonces, yo por la mañana lo primero que hago es un poquito de serum y desenredarme el cabello cada mañana. Hay chicas que no se desenredan el pelo, pero yo siempre aconsejo a desenredarlo. Sempre.
0: Clar, perquè quan s'enreda és aquell moment en el qual, per dir-ho així, el cabell va patint.
2: Hombre,
0: perquè
2: claro.
0: Perquè es va,
2: claro.
0: Diguéssim, es va estirant.
2: No, vienen chicas con rastas por aquí porque no se desenredan bien el pelo. Hay que desenredarlo siempre, tanto por la mañana como por la noche y no pasa nada.
0: Arriben noies amb aquest tinglado,
2: sí,
0: muntat, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Viene de toda la peluquería.
0: I ara, parlant de cabells, parlant de nens, haig d'anar a parar al fatídic moment dels polls. Vale? Llavors, te n'has trobat a la perruqueria?
2: Mira, desde que estoy aquí, en esta peluquería, muy pocas veces.
0: Perquè això és una plaga.
2: Sí, sí, sí. Sí que es verdad que antes, a trabajar en un centro comercial... Veíamos muchos piojos, muchos. Entonces, la madre llegaba, claro, lógicamente cuando tienen piojos no podemos cortarles el cabello.
0: Correcto.
2: Entonces nos encontramos a que la madre venía al salón, dejaba a los niños y aprovechaba a comprar, como, te dejo aquí el problema, me voy.
0: Entonces, muy bien, es como la...
2: Sí,
0: es, Venga, al sí, marrón te lo quedas tienes. Tú.
2: Entonces, abrías el cabello,

0: Jo cada vegada que sento aquesta cançó se'm posa la pell de gallina, perquè és una cançó que és molt maca, és una cançó que difícilment la pots escoltar sense associar-la en algun moment o en algun record. I ja que no hem parlat de... Bueno, ja que hem parlat de somnis i ara parlem de records, no? De la vostra tria de cançons, no? Teníem el She's Like the Wind del Patrick Swayze, teníem Peines el aire de Pandora i teníem aquest Hungry Eyes d'un senyor que és curiós perquè l'hem sentit moltes vegades aquesta cançó, però jo esborro completament sempre el nom de l'intèrpret, sí, pobre, vull dir, és el que canta Hungry Eyes, sí, i es diu Eric Carmen. Per què heu triat aquestes cançons? David y Elizabeth.
1: Bueno, la verdad que la del Peinas el aire fue un poco un momento que cuando me quedé embarazada de nuestra primera hija y fue el momento que decimos a nuestros padres que estamos embarazados. Entonces le hicimos un vídeo y colocamos un poco esta canción y es un poco el significado de ese momento que nos lleva
0: qué maco, ¿no,
1: a aquel això? Sitio. Sí, sí.
0: ¿Cómo se va a emprender?
1: Súper bien. Sí, bueno, la primera hija, claro, deseada. Entonces, primera nieta para los dos. O sea que súper bien, muy bien, muy bien.
0: ¿Y a qué Hungry Eyes?
1: Bueno, momento de novios, juventud, sin niños. Bueno.
2: Sí, sí.
1: Y también en nuestra boda, también formó parte de las canciones de nuestra boda también.
0: Les cançons tenen aquest poder de,
1: sí,
0: jo
1: de llevarte,
0: moltes vegades, no?
1: De
0: portar-te a, sí, llocs, a llocs, sí, coneguts i desconeguts, eh? I quan dic llocs, vull dir llocs interiors, eh? De tot el que genera una cançó, no? O tot el que et pot generar, no sé, jo per exemple escoltava ahir el Hungry Eyes, no? Quan preparava l'escaleta del programa i pensava: ostres, és una cançó que ara en aquest moment a mi em produeix unes sensacions, unes emocions que bueno, que en un altre moment determinat tu les associaràs o et generarà un altre tipus d'emoció, no? És a dir, és aquesta màgia que tenen les cançons de transportar-te,
1: sí,
0: a
1: sí,
0: racons que, sí, bueno, coneguts
1: i
0: desconeguts.
1: Sí.
0: Exacte.
1: Ahí nos llevan. Yo me lleva justamente al día de la boda.
0: Uh-huh. Sona música en el vostre,
1: sí,
0: en el vostre saló?
1: Sí, claro.
0: Molt bé. I quin tipus de música sona?
2: Suena...
1: Reggaeton
0: no.
1: Dia...
0: No.
1: Reggaeton no.
0: No, perquè si no seria un saló de baile.
1: No, sí, reggaeton
0: i ja seria
1: no.
0: Seria
1: no.
0: Diferent. Però és a dir, la seleccioneu vosaltres? Com va això?
1: Bueno.
2: Tenemos nuestras listas.
1: Una playlist.
2: Unos playlists, ¿no? Que le llaman ahora.
0: Playlist, exacto.
2: Sí, pues ahí tenemos lista de covers adaptados a una especie de deep house que le llama, que es,
0: vale,
2: como una música tranquila, llevable, pero actual, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y agradable a escuchar para que la gente esté relajada en el salón, tampoco...
1: Sí, que pueda gustar un poco a todos.
2: Pero que tampoco sea un chillout que digas, hostia, me estoy quedando dormido, ¿no? Es algo que estoy dentro de una música tranquila.
0: Porque A ver, ahora faré una miqueta de broma, ¿eh? Que ningú se me enfadi.
1: Uh-huh.
0: Que quan vas a la perruqueria, amb aquelles manetes aquí dalt al cap,
1: sí,
0: quan et renten el cabell i tal...
1: Que gusta.
0: Clar, ja, és un moment de relaxació.
1: Totalmente.
0: Vull dir, és... No,
1: que es el momento favorito.
0: Sí. Jo crec que... Sí, que sí. Jo crec que això valida aquelles 2-3 hores o 4 que estàs amb les,
1: sí,
0: amb les metges,
1: sí,
0: no?
1: La recompensa.
0: ¿Eh? És a dir, i que no, a vegades no se'n parla prou, d'això.
2: Y lo proyectamos todavía para que sea más ese momento.
0: Claro.
2: Tenemos delante una pantalla con un acuario de peces.
0: Oh.
2: Que la gente se queda ahí relajada mirando los peces. Algunas ha dormido, ¿no? Alguna vez.
1: Bueno, sí, si le das que viene, se duermen.
0: Es que la vida es molt dura. A vegades
1: sí,
0: la vida és molt dura. I clar, aquest moment així de tranquil·litat.
1: És muy guay, és muy guay. La verdad que ese momento que estás ahí tumbada, relajada.
0: Clar, aigüeta calenta,
1: sí,
0: relaxada, amb un massatge
1: masajito,
0: així.
1: El ambiente, sí.
2: Sí, sí, está, sí, en una, sí, zona, sí, oscura y, bueno, bien, relajante.
0: Veus, això és aquelles coses que... quan allò que parlàvem abans de les xarxes socials, no? Ostres, és aquelles coses que si tu no estàs allà dins i no saps com funciona el teu negoci, és molt difícil que un tercer t'ho traslladi amb la intensitat i amb la màgia i amb tota la seva essència que ho pots traslladar a tu, no? És a dir, aquest moment així com molt... Perquè al final és un moment molt íntim, no?
2: Sí, és una experiència, al final. Sí. Cabo, ir a la peluquería hoy en día. Antes sí. Voy a hacerme un servicio y ya está, ¿no? Pero hoy en día gente valora es, oye, la experiencia total que me llevo del trato, el masaje, el sitio, que sea acogedor, que esté a gusto, como si estuviese en su casa, vamos. Mm.
0: Sí, que jo crec que això és important, també. És a dir, és un element a valorar des del punt de vista, això que dèiem, com a experiència global, no?
2: Correcte.
0: És a dir, tu surts d'allà, tu entres amb els cabells d'una determinada manera, surts amb els cabells d'una altra manera, lògicament, surts molt més arreglada o arreglat, però en el procés... Vull dir, t'endús altres coses, no? I t'endús aquesta...
2: Claro, comentaba antes, el proceso de coloración de mechas balayage son a veces casos 5 o 6 horas. Incluso los tratamientos de alisado también puede estar 5 horas en el salón.
1: Horas, sí.
2: Claro, 5 horas en un salón tienes que estar a gusto, porque es que si no se hace, es una agonía. Si no está cómodo el cliente y entonces...
1: Bueno, la clienta ya cuando sabe que viene 5 o 6 horas, o libros, o una serie...
2: El portátil.
1: O pide comida a Globo, también, comen allí, claro.
0: Ostres.
1: Hombre, aprovechan ya.
0: Ui, això ja és sofisticat.
1: Luego allí su cafelito, o sea que bien. Sí, perquè, clar, bien.
0: I després hi ha un altre element que és, que també és com molt conegut i molt tradicional, que és la conversa. La conversa que tu pots tenir amb la teva perruquera.
1: Sí.
0: No? I clar, aquí hi ha converses, vull dir, d'aquí poden sortir converses molt profundes.
1: Muy de todo.
0: Vull dir, més enllà de safarejos, més enllà del pues eso, del...
2: La quotidià, no?
0: El cotilleo. Sí. Clar...
2: Tiene su parte de psicóloga, diria jo.
0: Aquí anava jo. Hi ha aquesta part de psicologia, sí, no? De teràpia, no? Perquè, clar, pots... No sé, ara em poso en un escenari, no? I segurament ho estic visualitzant molt per com estic jo aquests dies, ja ho vaig a dir així. Però et ve una persona, li estàs fent aquest massatget al cabell, tens ja una certa confiança amb la persona que t'està atenent i tal, ostres, i al final és com si t'obrissis, no? És com si...
1: Si
0: li poguessis explicar una mica el que tingui de gust.
1: Hablamos de todo. Hay clientas, pues bueno, de su manera diaria de vivir, de si se ha enfadado con el novio, que si su hijo, que... Mm. Cosas muy cotidianas, pero que...
2: Bueno, que la gente se abre y coge esa confianza con su estilista.
1: Pero hay clientas que llevan mucho tiempo con nosotros, entonces ya es como, bueno, llegan ahí al salón y ya es un poco como amistad, ¿no? Ya hablas un poco, hostia, ¿y cómo está tu padre? O cómo es amistad también con ellas. Pero que la gente, aunque no te conozca, ya la verdad que el ambiente es muy bueno y estoy contenta.
0: Yo això ho vaig viure una vegada en un negoci que no té res a veure, però ara veureu el símil, un centre de fisioteràpia. Mm. Llavors, amb la fisioterapeuta, amb qui ja teníem una certa confiança, em deia, clar, és que jo quan tinc a la gent aquí estirada a la camilla i estic fent els massatges i tal, és també aquest moment una mica com de relaxació, de baixar molt les revolucions. Diu, i clar, jo m'he trobat amb situacions com molt estranyes, i n'explicava una que era, ostres, una clienta em va confessar que li havia posat les banyes al seu marit.
1: Hòstia.
0: Però espera, el pitjor és que el marit també era client d'ella.
1: Hòstia, madre mía.
0: I clar, tu estàs allà una mica com con el secreto de confesión.
1: No m'ha passat nunca eso,
0: Tu saps un secret.
1: A mi no m'ha passat.
0: Tu saps un secret i no el pots, és a dir, no el pots esbombar.
1: Ja ves.
0: I clar, jo estava, vull dir, amb el massatge en aquell moment i jo pensava, hola, quina història més divertida, quina història més terrible, perquè clar, t'estàs posant aquí en una...
1: Hombre, i el marido no sabe nada.
0: Clar, el marido no sabia res.
1: El marido va allà i de cliente.
0: Clar, però el té de client.
1: Madre
0: I clar,
1: mia.
0: Imagina tu, al cap d'una setmana, dues, un mes, que el client ve allà, el marit ve allà,
1: que
0: i tu estàs allà,
1: mal,
0: i tu estàs allà, triqui-triqui-triqui-triqui, amb l'esquena, i tu saps que estàs guardant-li un secret a la seva dona.
1: Súper secreto esto, Esto es de...
0: Això és com, vull dir, això és de sacerdot. És de sacerdot.
2: Bueno, esa es la esencia de la confidencialidad del professional.
0: Exacte, aquí has d'aplicar la professionalitat pura i dura. dura. Vull dir, no hi ha més...
1: No m'ha passat nunca eso, eh?
0: Però és divertit, és divertit. David, Elisabet, encara que sembli mentida, ens hem polit els 53 sí. minuts de programa. Us agraeixo molt. Quan sabrem el resultat, així ràpid?
2: El 26 d'abril.
0: 26 d'abril. Doncs 26 d'abril estarem atents i si no, doncs a través de les vostres xarxes, evidentment, sí. donareu tota la informació. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la Gent Normal.
2: Gràcies a ti.
0: Que tingueu moltíssima sort.
1: Gràcies.
0: I de fet, el vostre exemple és l'exemple, és la constatació que amb la feina ben feta, amb l'esforç, no sempre, perquè a vegades no, però en general, quan hi posem ganes, quan hi posem motivació, quan hi posem esforç, les coses, sí, els somnis,
1: sí, sí.
0: Tiren endavant.
1: Sí.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Pues gràcies.
0: I Gent Normal, ens retrobem la setmana vinent aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica. L'avaria s'ha produït a les 9 del matí a la zona de la Sagrera per una caiguda de tensió a la catenària. Renfe està reubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'ha habilitat autobusos. Aquest és el cas de l'Alexis.
2: Quiero ir a París esta noche. Nuestro tren ha sido cancelado y no tenemos soluciones para ir a París o en Francia. Estamos buscando para soluciones, pero quizás hay una porque mi amigo debemos ir.
1: Adif continúa confiant en que podrà restablir la tensió a mitja tarda. I també en transports, un nou control de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions amb l'objectiu de reduir la seva accidentalitat. El balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i descans, 37 per infraccions de transport i trànsit, un conductor per conduir sota els efectes de les drogues, un per excés de velocitat i fins a 34 actes a la inspecció de treball. També un apunt de trànsit. A la C-17 hi ha un carril tallat a la Llagostera en sentit Vic per un accident. Hi ha diverses carreteres, hi ha congestions i aturades per la quantitat de cotxes que aquest cap de setmana estan en l'operació tornada i arribada de vacances. I ara també busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Lluís Mi.
3: Bona tarda, un cap de setmana ben plàcid i sobretot calorós una altra vegada aquest diumenge. Hem tornat a arribar als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Ebre, també cap a les comarques de Ponent o les de l'interior de Girona, de 30 a 34 graus a gran part de la resta del país, 4 núvols al Pirineu i, en vista aquestes immediates hores, ja al matí del dilluns, de fet, tindrem algunes nuvolades cap al Pla de Lleida, les comarques de la costa, del prelitoral, poc importants. I si de cas sí que dilluns a la tarda apareixeran núvols una mica més potents a la capçalera del Ter, del Fluvià, també en alguns racons del nord de la Catalunya central, amb algun xàfec francament local. Demà continuarà aquesta calor, continuarà la xafogor. Si de cas baixarà la temperatura un parell de graus respecte avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Moltes gràcies. I a Cultura, la plaça de la Vila de Vilafranca ha tornat a viure una jornada sense precedents, ja que les colles han portat a plaça 16 castells de gamma extra, del qual 13 s'han descarregat. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: sembla una talla i el cavall passa per damunt.
1: Com quan trobes l'amor de la teva vida, però l'amor de la teva casa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació. El sistema d'emergències mèdiques, que rebu l'alerta a 4:15 de la tarda, ha mobilitzat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Al moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja en són 22 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar la campanya de bany. Hi ha el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca la seva edició amb la mirada posada al futur. Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en escenari per a les companyies teatrals d'arreu en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival molt considerat dins del calendari cultural gironí.
2: El FITAC tanca una nova edició amb la mirada ja posada en el futur. Durant aquests dies, Girona s'ha convertit en escenari per a companyies teatrals d'arreu en una edició que ha celebrat els 26 anys d'un festival ja consolidat dins del calendari cultural gironí. I després de dies d'actuacions, espectacles i molta activitat, Xavier Valentí, director del FITAC, fa un balanç molt positiu del festival.
3: Ha sigut potser un dels anys que hem fet una programació més variada i sempre és una incògnita quan presentes des d'espectacles de dansa a grans musicals, a peces clàssiques, quan fas teatre de creació, dramaturgia contemporània i tal, però la veritat és que els públics ens segueixen, el FITAC va ben en popa, són 26 anys, avui acabem amb aquest musical, el Marat Sade, també amb un ple absolut aquí a la Casa de Cultura, i ja amb el cap el 2027 i a veure com seguim sorprenent el nostre públic.
2: Així doncs, el FITAC abaixa ja el taló d'aquesta 26a edició amb un nou repte ja a l'horitzó, començar a preparar el festival del 2027.
1: També Adif preveu resoldre durant aquesta tarda la incidència elèctrica que encara manté tallada la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona i l'avaria que s'ha produït a les 9 del matí per la caiguda de tensió en una catenària a la zona de la Sagrera. I pel que fa als esports, en aquests instants comença a rodar la pilota en la primera jornada de la Lliga F per les actuals campiones. El Barça de Patrick Guijarro s'enfronta al Tenerife en el Johan Cruyff. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Rubí Hits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. S'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per la manca de tensió elèctrica, segons confirmen Renfe i Adif. La incidència que s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera ha estat causada per una caiguda de tensió en la catenària. Dos convois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe el que ha fet és reubicar els viatges entre Girona i Barcelona a trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que els trajectes internacionals s'hi han habilitat autobusos. I també hi ha 3 persones en estat crític i 2 més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi volcat uns 10 metres en un camí rural a la vora del poblador al terme municipal de la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Concretament, els fets han tingut lloc en un camí rural a prop del riu Segre, en paral·lel amb la C-14 i a l'alçada del Pla de Tirs. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat. L'avís, que s'ha rebut a les 6 i 8 minuts hores, i ara mateix el SEM està atenent a les 5 persones afectades. I per la seva banda, els bombers també han activat 5 dotacions terrestres i un helicòpter. També en trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies en aquesta operació anada i tornada de vacances d'aquest últim cap de setmana d'agost. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha 5 quilòmetres de retenció freginals en sentit nord per un accident que talla un carril. Més endavant, a la mateixa P7 hi ha intensitat d'emposta en sentit Barcelona per un altre accident que ocupa el voral. Per tant, precaució. A la P7 hi ha lentitud i aturades intermitents entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. També hi ha intensitat a Sant Celoni en sentit sud i més endavant lentitud i aturades de Llinars del Vallès a Granollers en sentit Barcelona. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en sentit Tarragona per un accident. A la C31 i a la C65 hi ha lentitud amb aturades intermitents de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A la GI600 i a Quatordera en sentit oest. A la C32 a l'autopista del Maresme hi ha lentitud amb algunes aturades entre Premià i Alella en sentit Barcelona. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies, Mireia. I en cultura, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha viscut una jornada amazing a Sant Fèlix. Els castellers i la jove vella han signat una millor diada. I fins aquí les notícies en xarxa. Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, rubí.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: Bona nit, companys, en punt les 10 del vespre. Sigueu tots benvinguts en aquesta nit musical de Long Play, en aquest primer programa d'aquest any 2026. Produint aquest espai davant del micròfon en Xavier Baltà. Avui finalitzarem els especials que hem dedicat al millor tema original i al seu millor cover. I quina millor manera d'encetar el programa que amb aquest tema anomenat Black Magic Woman, de la mà de la formació Fleetwood Mac.
0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Doncs bé, amics, encara que no us ho sembli, ja estem escoltant els Fleetwood Mac, Black Magic Woman, la versió original d'aquesta banda britànica de rock que va ser escrita pel guitarrista Peter Green i publicada en l'any 1968 com a senzill. En el 69 es va incloure en el seu àlbum de recopilació English Rose. I ara anem a escoltar el millor cover.

Sonant en categoria el rock llatí de la banda Santana. Cantada aquesta cançó per Greg Alan Rolley e inclòs en l'àlbum Abrahas. Aquesta versió va comptar amb més arranjaments instrumentals que l'original i el seu torn va ser més reeixida i coneguda, ja que va aconseguir el lloc número 4 a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. Era l'any 71.

Nothing Compares to You és una cançó escrita pel cantant nord-americà Prince i el seu projecte musical The Family, inclosa en el primer àlbum d'estudi de la formació, publicat era l'any 1985, i relata doncs justament els sentiments de nostàlgia d'un amant abandonat. Acabem de fer sonar la versió original i ara anem a escoltar el millor cover.

0: La cantant irlandesa Sinéad O'Connor va enregistrar la cançó amb nous arranjaments i la va incloure en el seu segon àlbum anomenat No Vull, el que no tinc, que va veure la llum a principis del 1990. Va ser tot un èxit global el desembre d'aquell any i la revista Billboard la va declarar la cançó número 1 al món en la primera edició del Billboard Music Awards. Nit de covers, sintonia 99.7, gaudint del darrer especial que dediquem justament en aquesta temàtica aquí en el teu programa.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

No siguis cruel, don't be cruel. Estem escoltant una cançó escrita per Otis Blackwell i el rei del rock, Elvis Presley, era l'any 56. La cançó va formar part de How Dog, el primer disc senzill d'Elvis, amb doble cara. A la cara A estava aquesta cançó i a la cara B, How Dog. I va ser un dels primers èxits en vendes de la seva carrera. Penseu que actualment aquest disc està considerat com a quíntuple platí dintre del món de la música. Tot un èxit. Anem a escoltar el millor cover d'aquesta cançó.

que manteniu gaudí d'aquesta versió atrevida de l'any 74 de Billy Swan. És un cantant de música country nord-americà molt recordat pel seu senzill de l'any 74, I Can't Help. Des de Nashville, a l'estat de Tennessee, es va atrevir a versionar aquest Don't Be Cruel del rei del rock. I per no desmereixer aquesta versió, t'haig de dir-te, però, que a mi m'agrada més la versió original del rei. Compartint tu i jo la nit, des de la FM, des de l'emissora del Vallès, en Ràdio Rubí. Nit de Long Play, nit de bona ràdio, com aquesta cançó dels The Doors.

gaudint d'una cançó superllarga, quasi 7 minuts, Light My Fire, de la banda nord-americana The Doors, del seu àlbum de debut gravat l'any 66 i llançat al gener del 77. Va aconseguir ser número 1 a la llista Billboard d'aquell any 1967. La cançó representa una parella arribant al clímax, Getting High, la qual cosa pot entendre's com una al·lusió a la passió sexual, però també és un terme de carrer per la sensació eufòrica de la gent que es droga. La qual cosa va motivar que el presentador de televisió del show The Ed Sullivan demanés al grup que modifiqués la lletra si volien cantar-la en directe en el seu programa. Inicialment la banda va accedir, però en arribar el moment Jim Morrison va fer cas omís i va cantar la lletra original d'aquesta cançó. I ara anem a escoltar el millor cover d'aquest Light My Fire, més tranquil·la, de la mà del gran José Feliciano.

Sempre és un plaer gaudir de la música del gran José Feliciano, que vocalista i guitarrista que va experimentar un cert èxit internacional quan va llançar la seva pròpia versió d'aquest Let Light My Fire l'any 68. La seva versió barreja el so del rock nord-americà amb les seves influències llatines i una mica de guitarra clàssica i flamenc. Gràcies a aquest senzill va fer que el seu àlbum Feliciano fos un èxit i guanyés justament alguns premis Grammys.

considerada com la 13a millor cançó de l'estiu de tots els temps per la revista Rolling Stone, Summer Breeze, any 72, per aquesta banda de soft rock Seals and Crofts, que va ser inclòs en el seu quart àlbum d'estudi, llançat a l'agost de l'any 72. Aconseguia el número 6 de la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. I ara el que anem a fer és escoltar el millor cover d'aquest èxit.

Ara mateix sonen a la ràdio Jackie Mito, que va ser un teclista jamaicà canadenc, compositor musical. Original de Jamaica, va ser component de la formació Scatolites i amb aquest cover, del tema Summer Breeze es va incloure dintre del seu àlbum recopilatori anomenat The Keyboard King at the Studio One. Aquí sí que s'ha de dir que jo prefereixo, evidentment, la versió original, la dels Seals of Crossed, aquest Summer Breeze. Però com que es tractava d'escoltar el seu millor cover, doncs aquí l'heu tingut. Ara, un altre gran èxit.

Everything I Own és una cançó escrita pel cantautor nord-americà David Gates. Va ser gravada originalment per la banda de soft rock d'aquesta formació anomenada Brit per al seu àlbum de l'any 72 anomenat Baby, I Am a Want You. La cançó original va aconseguir el número 5 a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. I David Gates va revelar que va ser escrita en memòria del seu pare. Si us fixeu en la lletra, ella diu: em vas protegir del mal, em vas mantenir abrigat, em vas donar la meva vida i em vas alliberar. Com podeu veure, s'està referint al pare. I ara anem a escoltar la millor versió, en aquest cas el millor cover d'aquesta cançó. De la mà de Ken Bowlett.

mi personalment aquesta versió reggae d'aquest èxit Everything I Own de la mà de Ken Bowlett sempre m'ha agradat molt. Va ser publicada l'any 74, es va incloure en el seu àlbum homònim i va ser gravada en els estudis Federal Kingston de Jamaica i va aconseguir el número 1 a Jamaica i després del seu llançament també ho aconseguiria aquest número 1 el 26 d'octubre del 74 durant 3 setmanes en els Estats Units.

Ara mateix sonant a la ràdio el gran Louis Armstrong amb aquesta versió gravada un 16 d'agost de l'any 1967, What a Wonderful World. Cal dir que aquesta cançó va ser número 1 a la llista del Regne Unit, però curiosament a Larry Newton, president de la ABC Records, no li va agradar la cançó i no la va promocionar als Estats Units. No va ser fins que es va ser inclòs a la gran pel·lícula ambientada en el món de la guerra del Vietnam i a la ràdio Good Morning Vietnam que va ser reeditada com a senzill, era l'any 88 i aconseguia el número 32 en el Billboard Hot 100. Aquesta gravació de Louis Armstrong va ser inclosa en el Saló de la Fama dels Grammy del 99. I ara anem a escoltar el millor cover i atenció, perquè aquest cover és amb molt de ritme.

Joe Ramon era el singular vocalista del Ramon. És una banda molt sorollosa i accelerada que es va separar el 1996. Al final de la dècada, en Joe va començar a treballar en el seu àlbum en solitari. Quan va gravar What a Wonderful World ja patia la malaltia que va posar fi a la seva vida a l'abril de l'any 2001. I anem per un altre tema original.

Sonant el rei del rock, Elvis Presley, Always on my mind, sempre amb la meva ment, gravada per ell al març de l'any 72. No és original seva, perquè l'original és de Billy Joe Thomas, però sí que cal dir que és una de les versions més importants o de les més primerenques. Considerada una de les cançons més importants de la dècada dels 70, and I guess I never told you. Va tenir una versió més moderna de la mà d'un duo anglès, els Pet Shop Boys.

0: I amb aquesta versió dels Pet Shop Boys, inclosa en el seu àlbum Introspective de l'any 87, acomidem aquesta nit al Long Play. Salutacions, t'ha fet costat Xavier Baltà, que passeu una bona setmana i ens escoltem el dimarts vinent. Començarem el repàs de la llista Billboard de l'any 76. Fins aleshores, a reveure i gràcies.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: És mitjanit.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida, el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si a una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per continuar amb la interessant història del matrimoni, i per on ho vam deixar, perquè ho farem per parlar des de l'edat mitjana, la història del matrimoni a l'edat mitjana, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. A aquest nostre matrimoni particular, Albert Abril, benvingut.
3: Estàs fent molt paral·lelismes amb matrimonis nostres, eh?
2: Bueno, és que ja portem molts anys convivint, és com una parella,
4: és una
2: trieja.
4: És un triumvirat. És un triumvirat.
2: Un triumvirat. Benvingut, Albert Abril.
3: Hola, com anem?
2: Alberto Reche, benvingut.
5: Bones, què tal?
4: Tu estàs bé en aquest trimoni?
2: Jo sé, ocupo la postura, la
4: central,
2: posició...
3: La central.
4: La central. La central. En aquest trenet, que és el trimoni...
3: Qui és la locomotora?
4: Tu ets
2: jo estic al mig.
4: Hi ha el vagó de carbó...
2: El vagó de carbó és Albert Abril, que és molt jove.
4: El Führer no, i la locomotora.
3: No pot ser.
2: No, perquè tu ets més jove, tens més energia.
3: Però jo estic o davant o darrere. El de carbó normalment està al mig, Sergio.
2: Merdes.
4: Bueno, igual,
3: has de triar qui és la locomotora i qui és el vagó de passatgers.
2: No, sí, com sigui, aviam on arribem. Edat mitjana... Canvia molt el matrimoni a l'edat mitjana?
4: Espero que sí, perquè tenim una hora per davant.
2: Pues endavant.
4: Ja veurem. Endavant, més que anaves a tirar el separador.
3: Millor pregunta inicial.
4: Sí, ja veurem que canvia moltíssim i com vam veure el programa... Callo, vens endavant. Com vam veure en el programa anterior, la institució matrimonial és una cosa dúctil, no? En cada època, en cada generació, en cada context sociopolític, aboca en com ha de ser la pràctica matrimonial, com es fan els matrimonis, en què consisteix el matrimoni. Això passa a l'antiguitat, passa amb la irrupció del cristianisme, passa amb l'arribada dels pobles germànics, i com no, durant tota l'edat mitjana, anirem veient una tensió irresoluble al principi, ja veurem com serà més tard, entre aquestes tensions entre la moral aristocràtica i la moral eclesiàstica, no? I una mica repassarem en aquest viatge molt, molt, molt, molt, molt ràpid, perquè ens deixarem moltíssimes coses, repassarem aquesta tensió.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: crec que en tota la història del Portes de Troia no havíem escoltat una cançó com aquesta. Alberto, ens has deixat bocabadats. Sí o no, Albert?
1: Brutal, brutal. Jo no m'ho esperava.
0: No m'ho esperava, no esperava, però gens.
2: Molt bé.
3: Suposo que esteu esperant que expliqui el perquè d'aquesta cançó.
0: Home,
1: home, sisplau.
0: Nosaltres i tots els oients.
1: Com sempre.
3: Doncs jo crec que és el moment d'obrir un concurs a xarxa per veure si els oients encerten el per què triaré la cançó que encara no he triat i que hem deixat l'espai en blanc fent veure que l'he posat.
1: Molt bé. Doncs, esperant les respostes dels oients, comencem. Què ens trobarem en el programa d'avui, Alberto?
3: Bé, doncs, o sorpresa, en aquest segon capítol sobre... programa, no sé per què dic capítol, com si això fos Friends, saps? En aquest programa, segon programa de la història del matrimoni, ens trobarem, o sorpresa, la continuació del programa anterior sobre el tema. Avisem, ja ho he fet a la pregunta inicial, però que no serem completistes, aquest perfil completista de treure tots els platins.
0: Quin horror, eh? Jo ho era abans, això, eh?
3: Sí, tu, jo quan vas conèixer, tu eres super...
0: Tots els RPG donant el botó de l'A, aviam si hi havia alguna cosa amagada.
3: Bueno,
0: perdó.
1: Totes les opcions de conversa, no?
0: Totes les
3: missions secundàries.
0: Tot.
3: Bueno, el tema, no? Les formes, motius i evolució de l'esfera matrimonial a l'edat mitjana és enorme. Ha estat profundament estudiat, profundament debatut, respon també a dinàmiques canviants segons l'època i segons la zona, segons el moment, segons el grup social, segons la conjuntura històrica, i per tant farem una sort de pinzellada grossa, de reflexions, grans moments, personatges importants, i deixarem en l'aire... Deixar en l'aire és... Ja no dic podria donar el programa, dic deixo en l'aire...
0: Molt bé, molt fi, molt fi.
3: Retornar el tema en futurs programes si calgués.
1: Per tant, Alberto, hi haurà futurs programes o no hi haurà futurs programes?
3: Doncs això ja no depèn de mi. Vull dir, a partir de la mitjana, el tema m'interessa relativament poc, és a dir, zero. A mi com és el matrimoni en l'època moderna? Com és el matrimoni? En l'època contemporània... m'és exactament igual.
1: M'encanta que hi hagi aquesta pregunta al guió.
3: Sí, no, vull dir, perquè quedi clar, perquè a vegades els oients que diguin, és que no veus quan feu la continuació, quan continueu. Oberts a continuar? Per la meva banda, sí, sempre quan ho continuï un altre. Llavors, ara bé, si algú s'anima, Albert, Sergio, per mi guai. Que feu un programa sobre història del matrimoni
1: al
3: Concili de Trento.
0: Ho deixarem en l'aire.
3: Si algú es vol postular, de cop i volta algú té una vida tan plena que es dedica a estudiar el matrimoni en el barroc i vol venir d'oient, doncs que ens contacti.
1: D'oient, de convidat.
3: No, clar, de convidat, també.
1: Sí, perquè no el faràs
3: si,
1: tu.
3: Si ve algú d'expert a fer un programa del barroc i es queda callat escoltant-nos, no funcionarà.
1: No, perquè ningú no farà.
0: Val, on havíem deixat, Alberto, aquesta història del matrimoni del programa anterior?
3: Bé, doncs vam repassar una mica la història del matrimoni a la Roma imperial i com aquesta institució va anar guanyant en densitat de significats a mesura que la gent reflexionava sobre ella, no? Sobre els pensadors senatorials, els primers emperadors, els filòsofs estoics, les diverses ànimes del cristianisme inicial, no? Els rigoristes, els contemporanitzadors, fins a aturar-nos a l'arribada dels pobles germànics, dels regnes germànics.
1: I què tindrà de nou tot aquest escenari?
3: Bé, doncs, bàsicament la qüestió durant els primers segles de l'edat mitjana, entre els intel·lectuals, juristes, eclesiàstics, serà precisament com s'havia de conjugar, i aquí és on ho havíem deixat el programa anterior, com s'havia de conjugar una institució romano-cristiana, com és el matrimoni, amb les pràctiques familiars i sexuals, germàniques i eslaves, que tenien una relació diferent amb el cos, amb el sexe, amb l'exclusivitat...
0: Clar, clergues ficant-se a la vida sexual dels poderosos. Això, com ho porten els reis germànics?
3: Clergues ficant-se a llocs sempre
0: malament.
3: Acaba malament. Doncs ja us podeu imaginar l'Albert que és de cau.
0: Ha mirat al cel.
3: Ha mirat al cel com dient, passa per l'Albert. Ja ens coneixem i sé quan no estableixes contacte visual. Estàs molt vermell.
1: Doncs ja us ho podeu imaginar. Sempre estic vermell, Alberto.
3: Sí, és un repte. Doncs ja us ho podeu imaginar. No anirà gaire bé. La domesticació dels costums serà una lluita constant. Per exemple, aquest debat es donarà de manera molt intensa durant el regne merovingi, perquè a més els reis merovingis passen a ser una mena com de reis sacerdots, germànics, l'atenció amb el cristianisme és molt xula. Penseu que clergues i vida sexual són dues coses que d'entrada no tenen per què encaixar gairebé.
1: D'entrada no.
3: Hi haurà un canvi important en aquest tema, a partir sobretot de l'extensió de la confessió privada, que és un invent dels monjos irlandesos que es donen en aquesta època, que s'instal·larà també a finals del regne merovingi al continent, i que capgirarà la relació de l'Església amb la intimitat.
0: Carai, no? Carai.
3: Abans, la confessió, en el cristianisme inicial, era un acte comunitari. Els pecats s'airejaven en públic, es posaven a disposició de la comunitat. Era una catarsis col·lectiva, no? Era una mena de redenció pública compartida dels pecats. Això feia que només poguessis penedir-te una vegada de cada cosa, perquè cada setmana estaves dient «Escolteu tots! M'he tocat mucho!» El cinquè dia ja, els teus veïns et diuen «Mira, xato, o sea, ja està».
0: Uf.
3: No? En canvi, quan la confessió és privada, permet que el cicle sigui com el León, infinit. Llavors, l'arribada dels confessors particulars dona a l'Església o permet a l'Església ficar una pota enorme en la intimitat sexual de l'aristocràcia europea.
0: Quines paraules has fet servir per explicar?
1: Sí, és que crec que ho està gràcies.
0: És que, clar, els privilegiats que tenen Patreon, que ho poden veure a través del vídeo, clar, han vist l'Alberto fer el gest...
1: Una pota enorme!
0: Per favor. Bueno, que no sóc de cau, però... Home.
1: Però ets esplai.
3: Mira, mateix. Això... és simplement quin Pokémon inicial tries. Si tries Bulbasaur o tries... Squirtle.
1: Vale. Hi ha gent que... Bueno, és igual.
3: Què?
1: No, recordo el programa del Totencat. Ah, que gent que defensava Ratxo, gent que defensava Pikachu. Tu vas perdre, Sergi. T'hagués agradat, això.
3: Tenies coses importants que no podem...
1: T'hauràs d'escoltar el programa.
0: Sí.
1: Alberto, i com serà aquesta posada de pota enorme en la intimitat sexual?
3: Doncs hi haurà dos grans beneficis per l'Església amb la implantació de la confessió privada. Per una banda, permet conèixer a fons, no? Torno a insistir en el, a fons, la sexualitat germànica, no? Com quan les dones, sobretot, però també els homes, expliquen, no, les seves pràctiques sexuals en privat, tu pots saber que estàs... No? Perquè el que passa a l'interior d'un matrimoni, a no ser que t'ho expliquin, és difícil saber-ho. No? I per altra banda, també permet educar i modelar les pràctiques considerades correctes. No? Aquesta confessió privada obre la porta a l'Església a inmiscuir-se a la sexualitat privada dels matrimonis, cosa que fins ara no havia passat. No? La moral, tu podia haver una retòrica sobre què és correcte o què no, però ningú anava a preguntar a tu a casa teva amb la teva dona què fas. No? A partir d'ara, amb la confessió privada, sí. Per tant, en aquest sentit, hi haurà una derivada divertidíssima, com a mínim als meus ulls, o als ulls de qui ho expliqui, si ho expliques
0: bé. Ho és.
3: Podria ser que els panis... Sí? Has avançat el guió?
0: No.
3: Ah, vale. El món dels penitencials. Els penitencials són uns llibres eclesiàstics on es recull les penitències pels pecats. No? Quan tu confesses un pecat, doncs et diuen, doncs si tu has dit que t'has colat... Ets una senyora gran, cristiana, i t'has colat a la cua del Carrefour, que això ho fan. A vegades els hi passa que es despisten perquè la vida va massa ràpid i es colen, doncs això és un pecat. No? Perquè estàs... No sé quin pecat és, però segur que és un pecat. Pues tu confesses, pues ja, pues al penitencial, pues ja a la llista, no? Per colar-te, puta vieja, per colar-te a la cua del supermercat, tres Ave Maria, vale? Aquests penitencials recullen, en mode de reprovació, totes les pràctiques sexuals desaconsellades per l'Església. Llavors, de cop i volta, no? És un manual de les coses que no has de fer, però lo guai és que és un manual de les coses que feu i que no vull que feu.
1: Aquí hi ha xitxa, no, Alberto?
3: Sí, aquí hi ha tela. Doncs aquests penitencials aprofundeixen en temes inesperats. No? Per exemple, reflexionar sobre... No? En aquesta, imagineu-vos, tot això ve de reculls de regnes germànics, no? La cort dels merovingis o dels carolingis, tu estàs allà fent un llibre de penitències en les coses que t'han explicat. No? Quin ha de ser, per exemple? Quin és la postura de l'Església sobre el volum dels gemecs? Si tu crides molt quan folles amb la teva dona, estàs gaudint massa i és pecat. O si gemegues massa fluix, vol dir que no li estàs posant suficient interès al tema? Es pot practicar sexe oral? És permès dins del matrimoni fer coses no purament reproductives? Els merovingis explicaven que els clergues o les dones explicaven als clergues que La dona es posava sobre l'home i cavalcava en acte sexual allà com una bona amazona. Això és una postura sexual admesa per l'Església? La dona pot portar la direcció? Pot portar... ¿Puede montarse en tu velero? Mira, posaré aquesta cançó.
1: Hòstia.
3: La de quiero montarme en tu velero y ponerte yo el sombrero. O no, ja ho veuré. Com és un exemple d'un exercici de retrocontinuïtat. Llavors, quines postures són considerades correctes o cristianes i quines no? No? Fins a quin punt un dins del matrimoni s'ha de deixar portar per plaer o s'ha de contenir? No? Fixeu-vos, els penitencials obren la porta a que l'Església entri en una cambra que era totalment privada fins llavors.
0: Estem parlant de repressió sexual.
3: Bé, l'important aquí és que no ens hem de deixar enganyar per aquests penitencials. No? Que els clergues sancionessin tot això no vol dir que ningú els fes el més mínim cas més enllà de la teoria. No? Cal pensar, sense anar més lluny, en el fet que el matrimoni és encara, per sobre de tot, un acord privat entre parts, normalment entre famílies. En el món germànic, com havia estat en el món romà, com havia intentat canviar el món cristià, però no se n'havien sortit gaire, el matrimoni és un acord privat entre famílies. No? Per exemple, un detall que potser us peta el cap si no el coneixeu. Encara faltaran segles perquè es normalitzi que en una cerimònia matrimonial, no? Quan un amic teu es casa i et convida a la seva boda, ara ja no passa perquè els matrimonis són laics, no? Però el fet que hagi d'estar present un sacerdot, no? Que sigui un sacerdot que et casi. Tu pots ser, si tu ets cristià, la cerimònia eclesiàstica del matrimoni l'ha d'impartir un sacerdot. Doncs això no passarà. Encara estem bastant lluny, encara falten uns quants segles, perquè els sacerdots oficiïn les bodes, perquè el matrimoni és un afer privat. No? Llavors l'Església pot dir el que vulgui sobre la pràctica sexual dins del matrimoni. No? Però els matrimonis i el que passa en el seu interior, especialment en aquest món dels regnes germànics inicials, encara és estrictament un assumpte laic.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Rouco Varela, ¿cómo puede usted hablarnos sobre el sexo y el amor?
1: Temazo.
2: Temazo, sí.
3: Avui t'estàs passant, Alberto.
2: Sí, veurem. Veurem. De nou, a veure si arribeu... A veure si endevineu abans que jo la música que posaré en aquest programa.
3: Però és que estic pensant que com ho farem, això? Perquè quan publiquem el programa ja la posarem, la música.
1: No, pues fem
2: no però endevinar per què. Sabeu que la música
3: endevinar per què.
2: Sempre ha de tenir un motiu. Podem, no pot ser gratuïta.
1: Podem fer alguna cosa com aquesta setmana, com això es publicarà d'aquí encara un mes o així, poder... Fem una... Estem preparant un programa sobre la història del matrimoni. Mm-hmm. No estan posades les músiques. Quines penseu que l'Alberto
2: podria
1: triar? I no
2: podem dir per què no estan posades.
3: Vale.
1: Val? I,
3: no,
1: i això...
3: Bueno, de fet, ningú sap per què no estan
1: posades. Fem això i veiem què passa. Bueno, no sé si ho farem o no, però com avançarà el concepte de matrimoni dins del món carolingi? Alberto, hi haurà canvis?
2: Bé, a banda de possibles canvis, que evidentment els hi ha, el que hi ha principalment és una major reflexió documental, no? Ja tenim més documents, més pensadors, penseu que el món carolingi és un món de renovació cultural, no? De reflexió filosòfica, de recuperació del passat clàssic, tenim un pes creixent també de la jerarquia eclesiàstica.
3: Sí, com, aquest sí que ha passat.
2: Has fet així, i llavors sí que ha fet com un gest, jo pensava que anava a estornudar, llavors anava com, estava jo com esperant que estornessis per cobrir-te el soroll, i el que estava fent, el molt cabron, era un badall.
3: Però, doncs, ens perdonem entre nosaltres.
2: He fet com el... Ui, i, bueno, ha quedat molt rar. Bueno, passa res.
3: Carolingis.
2: El Carolingis. Llavors, en aquest nou univers de densitat documental, podem citar, per exemple, la... com un moment clau, les obres d'Ingmar, bisbe de Reims, que és autor, Mont Carolingi, 850-860, una obra sobre el divorci. Ell dedica una obra sobre el divorci. Sí, evidentment, la gent es podia divorciar, tant a l'antiga Roma com a l'edat mitjana. No? Aquesta idea de que el matrimoni és una cosa indissoluble i és un sacrament i és un contracte amb Déu i que, per tant, Déu no farà un pis turístic amb el teu cor... Encara de venir, no?
3: Un pis turístic amb el teu cor.
2: Vull dir que el...
3: Sí, no, m'ha encantat.
2: Sí, gràcies. Ara pensem si la música que he posat la reposaré, tindré a veure amb això. El que intentarà ara l'Església... El divorci està totalment normalitzat. El que intentarà l'Església, no, que farà Ingmar, bisbe de Reims, en el seu desig de ficar-se en l'interior de les estratègies matrimonials de les cases dirigents, és començar a gestionar quan... O sigui, no és divorci sí, divorci no, sinó quan et pots divorciar, com és possible aquest divorci, no? I si aquest divorci ja no és legal, sinó si és ètic. No? Evidentment és legal divorciar-te de la teva parella, l'any 800. El que començarà a fer l'Església, no? En aquest seu intent de segrestar el matrimoni, és començar a dir quan és ètic divorciar-se i quan no és ètic divorciar-se. No? Ingmar ho farà ficant-se pel mig de dos dels grans divorcis mediàtics de la seva època. Tampoc entrarem ara en això, però un d'ells serà un dels divorcis de més alt nivell a la seva època, que és ni més ni menys que el divorci del rei Lotari II i la reina Teutberga. Vull dir, en aquesta cosa que els reis es divorcien sense problema, no, els bisbes comencen a dir sí, però...
3: I, Alberto, això de que l'Església va ficant la puteta en els assumptes matrimonials, anirà a més?
2: Sí, l'Església sempre... Les putetes van a més. Serà una constant, de fet... Però és que tampoc hi ha una visió única dins de l'Església. Aquesta idea de no, estem molt lluny de l'Església moderna, centralitzada i autoritària. No? No és el mateix l'Església visigoda que l'Església franca, o no és el mateix l'Església otònida, no? Per exemple. En el món otònida, la qüestió matrimonial, la reflexió que gira al voltant dels matrimonis de la família imperial, polaritzarà dos espais de poder religiós. No? Ja no és tan rigorí com a l'antiguitat del cristianisme, entre rigoristes i paulistes, sinó entre la postura dels abats i de les abadeses dels grans monestirs, membres, sobretot femenins, de les grans famílies imperials, o entre ells, per exemple, l'Orde de Cluny, que comença a gestar-se com una gran empresa eclesiàstica, i, per altra banda, la postura dels bisbes de les ciutats. No? No, llavors, en el món... otònida, no? En el món de les beceroles del Sacre Imperi Romano-Germànic, el debat serà no com a... El debat sobre com serà el matrimoni serà sobre qui ha de capitalitzar l'ètica matrimonial. Els bisbes o els monjos? Qui ha de decidir els matrimonis? Les dones de la família? no? Aquestes abadeses, aquestes pensadores, aquestes filòsofes, aquestes escriptores, o no? No, casualment, Otó II es busca una dona que és una princesa bizantina. No? Va buscar un matrimoni, trenca completament les regles de joc de com es casen a la seva família, i se'n va buscar una dona de fora, no? Precisament per fotre a la seva mare, que feia el que volia. Però no entrarem en això.
1: Molt bé, doncs, quin és el següent, la següent parada en aquesta història del matrimoni?
2: Bé, doncs la següent parada és el programa 500, és a dir, l'any 1000. De fet, els 4 anys que van... que en la història la cronologia és importantíssima. En els 4 anys que van del 1008 al 1012, són potser dels anys més importants en els canvis de costum de parentesc de l'aristocràcia europea. Per què? Oh, bona pregunta. Perquè...
1: bona pregunta. Hòstia, Alberto, com està, eh?
3: Els, no, vídeos, però... els vídeos d'aquest programa crec que seran dels millors.
2: Però sabeu per què he fet aquesta pausa? Perquè el perquè estava en l'última paraula de la pàgina, i havia de canviar de pàgina de guió. I llavors,
3: ho has calculat
2: per
3: molt bé.
2: Per aquesta pausa, no he calculat, m'ho he trobat ara, però per què? I després, mentre he canviat... Hola, vídeo. Mentre he canviat el... Bona pregunta.
4: Bona pregunta.
2: He fet el canvi, no? Per què? Bona pregunta. Per l'elaboració, per part de Burchard, bisbe de Worms, una obra capdalt dins del corpus jurídic medieval, que és el Decretorum Libri Vigintis, els decrets, els 20 llibres de decrets, també conegut com el Decretum.
3: I què és això, Alberto?
2: Ara seria un moment per una rima. El Decretum és ni més ni menys que una recopilació de textos normatius que Burchard, bisbe de Worms, recull i elabora i codifica entre 1008 i 1012, i que reflexionen en profunditat sobre la vida sexual i matrimonial. Són una sèrie de disposicions legals fetes amb la intenció de fixar els límits de la moral. És a dir, allò que els laics poden o no poden fer. No? I és que en aquell moment el matrimoni eclesiàstic era la rara avis, el matrimoni els matrimonis sancionats per l'Església no eren la pràctica normal, no? Els costums camperols ni contemplaven un matrimoni eclesiàstic. Els camperols pues, vivien junts, vivien no junts, bueno, convivien. A les ciutats, ara començarà, a partir també de l'any 1000, potser 1100, comencen a teixir-se el matrimoni burgès. Però... dins l'aristocràcia, les estratègies matrimonials de l'aristocràcia començaven a girar no ja en l'acceptació del matrimoni eclesiàstic, sinó directament a pràctiques, ja ho veurem, contràries a la postura de l'Església. No? I, per tant, l'Església ha de començar a pensar, ha de començar a intentar pensar en quines normes posa els matrimonis, per poder capitalitzar els matrimonis, no? Ja veurem, no? En aquest matrimoni aristocràtic no estem parlant, per exemple, de pràctiques que ja eren freqüentíssimes en èpoques anteriors. El concubinat, la fornicació, el sexe fora del matrimoni, això es feia des de feia molt, i l'Església ja estava teoritzant sobre això. Sinó, el que canvia vora l'any 1000 és un perill molt més insidiós a ús de l'Església, que és la consanguinitat.
1: El gran cavall de batalla de l'Església medieval, la lluita contra...
2: I dels Borbons.
1: La lluita contra els matrimonis entre parents. Que era molt greu el tema.
2: Bueno, a nivell antropològic, en absolut. Vull dir, matrimoni ha de ser consanguini perquè el clan... Això és una altra cosa. A nivell antropològic, jo dic, en absolut. A nivell de l'interès de l'Església per subjectar el poder de la noblesa, moltíssim. És el tema cabdal, no? El reflexionar sobre quin grau de consanguinitat és permès o no, quin grau de relació ha d'haver-hi entre els contraients o no, serà un tema cabdal, no? Encara que es revestís de preocupació, no?, per part de l'Església, davant de la depravació sexual de les famílies dirigents, no? És que, tio, és que es casen entre cosins, o és que es casen entre germans, és que resulta que quan una dona se li mor al marit, va i es casa i folla amb el germà del marit. I els fills del primer matrimoni es casen amb els fills del segon matrimoni. Això ho fan els jueus a l'Antic Testament. Vull dir, les pràctiques de consanguinitat en el matrimoni són... I ho fan els cabdills de la Polinèsia, i ho fan les tribus africanes, i ho fa tothom. Perquè la formació d'una família passa per la concentració de la consanguinitat. Vale? Perquè quan la política... El problema és nosaltres, que vivim en un món que fem negocis amb gent que no coneixem. I com fem negocis amb gent que no coneixem, no importa casar-nos amb gent que no coneixem, perquè els diners van fora de la família. excepte, per exemple, si vius a l'Alta Diagonal o a segons quin barri de Madrid, que és justament la gent que es casa entre si, encara avui. No? La consanguinitat és una qüestió purament econòmica. Els negocis han de quedar a la família. Les grans famílies, les 200 famílies, o 300, es casen entre si. Per molt que l'Església digui que quanto más prima, más arrima. ¿Vale? I llavors, si entenem el discurs, si entenem això des d'un punt de vista antropològic, a la pràctica, pràctica de l'aristocràcia o de la noblesa medieval respecte als matrimoni consanguini, és perfectament normal a nivell antropològic, encara avui. Si ho mirem des de l'òptica interessada de la publicitat negativa que l'Església vol fer contra aquells matrimonis, precisament per controlar-los, no, doncs aquí salten totes les alarmes. No? Llavors, el que hi havia sobre la taula era la gestió moral de la revolució feudal. No? La por a les pràctiques matrimonials i familiars, d'allò que diem els feudals, no?, que comencen a ensenyorir-se del territori. I, per tant, l'Església ha de reflexionar sobre quines normes posa el matrimoni, precisament perquè està apareixent un nou grup social que està començant a accedir al poder, a gestionar el territori, i que fa d'un tipus de matrimoni molt concret una raó de ser. Llavors, l'Església ja no es preocuparà pel matrimoni del rei, es preocuparà pel matrimoni dels senyors feudals.
3: I com serà això, Alberto? Com es concretarà? M'ha quedat
2: molt seriós, de cop i volta.
1: No, bé, reflexió seriosa, toca tot seriós.
3: Com es concretarà tot això?
2: Bé, de fet, la lluita entre els feudals i l'Església es durarà en molts escenaris, vora l'any 1100, no? Per exemple, a casa nostra tindrà una forma fascinant, que segur que us sona, que és la de les assemblees de Pau i Treva. Els catalans, que pacífics som, eh? Cultura de la pau, ni un paper terra, Pau i Treva, la batoliva. Mentida. La batoliva crea aquesta ficció de la pau precisament perquè és el que és contrari al que fan els senyors feudals.
1: D'això no havíem parlat en algun troia?
2: No ho sé, però és que jo ja camps en el que no vull ficar.
1: M'agrada quan comença a carregar-se coses preestablertes.
3: No, però, de l'altura no, dels
2: canals. La gestió de la violència, el coto a la violència feudal no és una qüestió de pacifisme de l'Església. És una qüestió de controlar l'excedent agrícola. Perquè al final, tot això no ens deixem enganyar. És una lluita pel control de l'excedent agrícola. Perquè l'Església, és a dir, els monestirs, els grans tenidors eclesiàstics, les rentes episcopals i els senyors feudals estan competint pel mateix recurs, que són les rentes agrícoles. I, per tant, l'Església demonitzarà qualsevol pràctica dels seus competidors. No? Atacar les pràctiques matrimonials d'aquests feudals és una forma de reduir el seu poder, de subjectar-los, no?, de fer-los captius de les decisions eclesiàstiques. No? Per què el delme eclesiàstic és millor que una càrrega senyorial? Si és igual. Perquè un el pagues a l'Església, que se'l gasta en casinos i en nans. Com si fos un vender a Futurama. O, no, vull dir, és simplement moltes vegades quan analitzem els problemes a l'edat mitjana estem presoners del discurs eclesiàstic, no? I demonitzem les coses que els eclesiàstics demonitzaven al segle XI. El matrimoni consanguini, els senyors feudals... Vull dir, en qualsevol cas, podem parlar del matrimoni feudal.
3: I com era, Alberto, aquest matrimoni?
2: Bé, doncs, bàsicament el matrimoni feudal és la unió de dos llinatges, no? Que ja no és una cèl·lula de convivència, no és una l'affectio o la dilectio romanes, no neix d'un desig de contenció sexual, no neix d'un control de les pulsions, sinó que neix de la unió de dos llinatges. És un acord entre homes on una dona s'entrega i, per tant, viatja, no? Les dones viatgen de família en família a casa del marit, però tot i mantenint la connexió familiar amb els seus germans, creant o teixint una xarxa de relacions a banda i banda del llinatge. No? Antropològicament estem en una estructura coneguda. No? Aneu-vos a llegir el Lévi-Strauss, per exemple. És l'avuncular. Antropològicament es coneix com un sistema avuncular. No? Aquest és un sistema de parentesc on el pes fonamental del sistema el té l'avúnculus. Direu, què és un avúnculus? L'avoncle. I direu, què és un avoncle? L'oncle. No? No? Quan parlem de l'avúnculus estem parlant de l'oncle. Concretament, de l'oncle matern, el tiet matern. La relació, no? Com les dones viatgen, la relació important del sistema és la que els fills tenen amb el germà de la mare. Si les dones són sempre de posició social superior, el germà de la mare sempre té una posició social més elevada que el teu pare. I, per tant, tu, com a part de la família del teu tiet matern, viatges a la cort del teu tiet. està, et posa sota la protecció del teu tiet. Tots els cavallers de la taula rodona, fixeu-vos quin és el teu tiet. No? Quan Tristan va a la cort de Mar de Cornualles, va perquè és el seu tiet, perquè és el tema de la seva mare. Pregunteu-vos qui és la mare de Lancelot, qui és la mare d'Artús, aquestes coses, no? La relació dels fills amb el tiet matern, i per tant, no només amb el tiet, sinó amb les filles del teu tiet, és a dir, amb les teves cosines, no? Tu mires a les teves cosines. Ja veurem que un matrimoni típic en aquesta època de l'aristocràcia feudal és casar-te amb les teves cosines, casar-te amb les filles del germà de la teva mare, el que antropològicament es coneixen com a cosins creuats. És a dir, són els cosins que són de que el pare o mare és el contrari del teu, no? Vull dir, són les filles del germà de la teva mare, no? O els fills de la tieta, o sigui, la germana del teu pare. Sempre són creuats.
3: Vale? Recomanem fer un esquema.
2: No, jo recomano no casar-vos amb cosins.
3: No, bueno, partint d'aquí.
2: D'entrada, però si en algun moment, en un Nadal boig, en una festa major, passen coses, doncs, sisplau, llegiu a Lévi-Strauss i assegureu-vos de que esteu teixint una relació avuncular i esteu fornicant amb els vostres cosins creuats. No amb els cosins paral·lels.
3: Els creuats.
2: O sigui, si el germà del teu pare, les filles del germà del teu pare, caca. Les filles, o fills, de la germana de la teva mare, caca. Ara, si són les filles del germà, de les filles del tiet o els fills de la tieta, bueno, parlem-ne.
1: Molt bé.
2: Bueno, parlem-ne. Feu el que vulgueu, no m'ho digueu.
1: Molt bé, doncs, Alberto, retinguem de tot això el fet que el fill de la germana és el personatge clau.
2: Clar, clar, clar. Vull dir, en aquesta clau de volta del parentès familiar, no?, que primer serà dels senyors feudals i després, quan aquests pugin de categoria, el veurem també a les monarquies europees, al final del segle XII. Vull dir, pregunteu-vos amb qui es casen els reis d'Aragó i amb qui casen les filles i amb qui casen les cosines. No? Ja potser això ho dediquem un dia en programa.
3: Oh. Va,
2: o no. Retinguem que el fill de la germana és el personatge clau en aquest teixit de parentesc. S'uneix dos llinatges, el matern i el patern, i dona lloc a una cosa que no hem vist fins ara, que és a la concepció bilateral de la família. La família ja no és una cosa vertical, no és una cosa que ve del teu pare, del teu avi, de no sé què, sinó que ve de les dues branques de la teva família. No? Les famílies no només són verticals, les famílies feudals no només són verticals, sinó principalment són fenòmens horitzontals. No, no importa només el teu pare o el teu avi, no importa la memòria dinàstica ascendent, tot i que s'intentarà sublimar, sinó que importen les branques laterals. Qui són els teus cosins? Qui eren els germans de la teva àvia? Quin era, no? Qui són les teves cosines? No? Qui són el cunyat?

0: d'aquesta memòria del llinatge.
1: Com reacciona l'Església a aquesta pràctica?
0: Doncs intentant disciplinar els mecanismes matrimonials. El matrimoni feudal és un sistema que regeix per les següents característiques. Fixeu-vos, jo us explicaré ara com és el matrimoni dels senyors feudals, quina lògica té, quines característiques té, no ho faig. Primer, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. No? Els caps de la família, els senyors de la família, els senyors del llinatge, són els que decideixen qui es casa amb qui, quina unió dinàstica es fa, en funció de les persones solteres que hi ha disponibles, en funció dels interessos territorials, en funció de la unió de patrimonis, el que sigui. ¿Vale? És un assumpte dissenyat pels caps de la família. Dos, serveix per teixir aliances de llinatge. I, per tant, s'ha de poder fer i desfer, com les sardanes, no? Ha d'haver-hi un divorci. De fet, en alguns moments, en algunes zones, hi havia matrimonis en pràctiques. Primer, clar, com el matrimoni final s'ha d'aprendre, no? Casava, quan eres jove tenies un matrimoni, però sabies que no era el definitiu, que era per practicar. Després et divorciaves i et casaves amb qui et volies casar. O et casava, o tu volies casar, et volien casar amb algú que no estava disponible, et casaves amb una altra persona. Quan aquesta persona estava disponible, o el seu fill estava disponible, o el seu cosí estava disponible, et divorciaves i et tornaves a casar. Vale? Vull dir, si el matrimoni serveix per teixir aliances, el matrimoni es pot fer i es pot desfer. No? El divorci, que no era una cosa infreqüent, ara agafa el paper d'un instrument fonamental. I tercer, no? Primer, és un assumpte familiar. Segon, es pot fer i desfer. I tercer, ha de ser preferentment dins dels membres de la família, perquè serveix per juntar branques del llinatge. ¿Vale? I això és el que funcionava a l'any 1000. A Catalunya, a França... Si us sembla, ara veiem com és el matrimoni eclesiàstic, com és el matrimoni que l'Església diu, com diu l'Església, justament en aquesta època, que ha de ser el matrimoni eclesiàstic, si us fico, que és el que durarà fins ara. Vale? Cristal·litzarà al llarg del segle XII i és el que moltes vegades heu sentit dir i repetir, que és el matrimoni natural, el matrimoni com ha de ser. Vale? Un, és un assumpte estrictament personal. Els novis es trien lliurement entre ells sense cap coacció familiar, no? Si el matrimoni aristocràtic és que els caps de llinatge trien, de cop i volta l'Església diu que el matrimoni ha de ser lliure, voluntari i sense que ningú interfereixi. Just al contrari. Si el matrimoni aristocràtic servia per teixir aliances de llinatge i, per tant, era una eina política que es podia fer i desfer, com les aliances electorals de l'esquerra, no? Imagina't, tu fes una aliança electoral a l'esquerra i de cop i volta haguessis d'estar un cabell rufiant tota la vida. Matrimoni eclesiàstic no es pot desfer. El matrimoni és un sacrament, és inviolable i ha de ser per tota la vida. Amb això t'estàs carregant el funcionament del matrimoni aristocràtic. I tres, si el matrimoni aristocràtic s'ha de fer preferentment dins dels membres de la família, amb les cosines de la cosina, o sorpresa, el matrimoni eclesiàstic, ara sí, de cop i volta, ha de ser necessàriament fora de la família. No? Ha de ser. Fixeu-vos que això encara avui és el que defineix el matrimoni.
2: Sí.
0: Té no? Vens aquí lliurement, ningú et coacciona, vols aquesta persona... Has de voler. Si el matrimoni és una institució jurídica que decideixen els teus pares o els teus tiets a l'edat mitjana, que has de voler. És per tota la vida, no? T'aguantaràs en la salut, en la malaltia, en la riquesa, en la pobresa, en Netflix, en HBO, triaràs les sèries, el que esmorzaràs, és per tota la vida. I després ha de ser una persona que t'agradi molt, com per formar família, però que no t'agradi tant que ja sigui de la família. Si us fixeu, les tres característiques definitòries del matrimoni catòlic, tal com ha arribat als nostres dies, estan pensades directament al segle XII per fotre les tres raons de ser del matrimoni dels llinatges feudals.
2: Per tant, o sigui, jo he de dir que, o sigui, ha estat un apartat superguai. M'ha encantat com ha quedat tot.
0: Gràcies.
2: Tot molt lligat. Arribem, doncs, en el moment en què l'Església ara sí que sí agafa les regnes del matrimoni i ja no les deixa anar.
0: Bé, estem davant d'una de les operacions més exitoses de l'Església medieval, no? El control del matrimoni, que no de l'amor. En cap moment estem decidint que l'amor i el matrimoni són dues coses diferents, eh? El control del matrimoni dels laics. La monogàmia és l'únic model viable, l'únic model admissible. No ho era fins al segle XII, eh? i costarà encara generacions en fer efectiu aquest fet. Les concubines, les amants, la poli... Que penseu també en els regnes cristians, que en aquest moment, segle XII, estan instaurats a Terra

0: 90. Regnes cristians amb unes estratègies matrimonials europees o feudals que s'implanten al Pròxim Orient, on aquesta és la poligàmia. I de cop i volta, els nobles croats del Regne de Jerusalem diuen, si aquí tothom és polígam, per què no puc ser jo polígam? On diu l'Església, on diu la meva fe que jo no puc ser polígam? Llavors l'Església diu, espera. Potser no, no? Però encara costarà, aquesta domesticació encara costarà, el matrimoni també és un sacrament. I per tant, sí o sí començarà l'Església a donar força a la idea de que aquest sacrament ha estat donat per un sacerdot. Fins ara, qui casava la gent eren els pares del llinatge, els paterfamílies romans, els senyors dels llinatges aristocràtics. Ara, cop i volta, en cada matrimoni, perquè sigui legal, ha d'haver-hi un senyor dient allà, jo us beneeixo, i us no sé què, no? I s'ha d'entregar un anell, que ja ve de tradició romana, això, eh? Però ha de ser indissoluble, com el Colacao, no com el Nesquik, que és molt soluble, i ha de situar la dona al llinatge, no?, en inferioritat respecte a l'home. També el matrimoni cristià, no?, diu, és una parella, no? És una parella on hi ha igualtat, però la direcció, la potència, els teòlegs cristians diuen que la potència activa del matrimoni, tot i que hi ha una igualtat teòrica, és sota la direcció masculina, no? Si us fixeu, si la memòria del llinatge aristocràtic funciona per via femenina, no? La potència de la memòria és femenina, de cop i volta et diuen sí, però la direcció és masculina. No? Amb això estàs intentant trencar amb aquest matrimoni pergàmic. No? Les dones sempre són de rang superior que els homes, però, bueno, però aquí manes l'home, perquè és un matrimoni eclesiàstic. A la vegada, però, s'ha de crear un marc aparentment pacífic de sociabilitat entre gèneres. No? Es comença a donar força a la idea de que el matrimoni és un pacte conjugal, un acord mutu entre dues persones, independentment de la seva família. No? Així apareix el concepte de matrimoni legítim. O que matrimoni legítim. El matrimoni és una institució que funcionava abans i que feies o no feies. No hi havia un matrimoni legítim o no legítim. Aquesta idea de que ara ja pot haver-hi matrimonis de veritat legítims, és a dir, eclesiàstics, i unions fora il·legals i legítimes, comença ara, no? Es converteix en una imposició a la societat aquest rigorisme eclesiàstic. Bàsicament, repeteixo, perquè és una lluita contra la noblesa feudal. El matrimoni eclesiàstic és el resultat d'aquesta tensió.
1: I no hi haurà reaccions a tot això, Alberto?
0: Moltes. La més expressiva potser, per dir una, ve de la literatura trobadoresca, no? Que explora precisament els límits, justament en la mateixa època, que l'Església comença a ficar-se en els divorcis, en excomunicar a gent perquè està casada de manera que ells consideren que no és legal, desterrant, no?, la sexualitat del matrimoni, és quan la literatura comadoresca, no?, la mateixa gent que està patint els efectes de la pressió de l'Església, comença a explorar els límits de la vida sexual i afectiva fora del matrimoni, consolidant en el nostre imaginari la lírica trobadoresca, la idea de l'amor romàntic. No? L'amor romàntic, l'amor de veritat, és el que passa fora del matrimoni. No? Perquè el matrimoni és moltes coses, però no és amor. No? I precisament l'amor romàntic, l'amor trobadoresc, neix com una cosa que té poc a veure amb la rutina marital. No? Hi ha l'amor extramatrimonial i la rutina marital. Tota la construcció literària de les novel·les artúriques que reflexionen un i altre cop sobre el matrimoni i aquestes relacions intramatrimonial, extramatrimonials, és un altre tema. No ens aturarem en els minuts que queden. Però també hi haurà, al llarg del segle XI i del segle XII, xocs constants en aquestes dues realitats matrimonials. Casos de divorci, anul·lacions de matrimonis, condemnes morals que arribaran fins i tot a que l'Església es comuniqui a diferents monarques europeus, no?, i els faci fora de l'Església perquè s'han casat com no tocava o s'han divorciat com no tocava. Una cosa que era impensable dos o tres generacions anteriors. No? El matrimoni és una cosa laica. Que l'Església opini el que vulgui. Però de cop i volta, a partir del segle XII, s'està convertint en un instrument eclesiàstic. No? Recordeu també, hi ha mostres directes de rebuig en la institució matrimonial. Recordeu o recupereu el programa de Pere Balart i Eloïsa, quan Eloïsa li diu una frase que és devastadora, no? Ja sabeu, aquests dos amants, que no sé què, i ell la deixa prenyada, llavors li diu, bueno, ens casem o tal, i ell li diu, prefereixo mil vegades ser la teva prostituta a ser la teva esposa. No? Que expliquen molt bé el fet que la passió, que l'amor, el matrimoni no eren coses que es contemplessin alhora.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs això era a les portes de Troia, amb aquest programa sobre la història del matrimoni a l'edat mitjana, i un d'aquells dies on l'Alberto ens demostra que perquè per alguna cosa és expert a l'edat mitjana. I es nota, oi que sí?
1: I es nota molt també que és expert posant músiques brutals durant tot el programa.
0: Home, és que aquesta ja, si les altres ens havien deixat absolutament bocabadats, aquesta ho ha trencat.
2: No hi ha músiques
0: tot,
2: encara. Que
0: tots
2: no
0: els motlles. Molt bé, anem encarant la recta final del programa. Ja crec que intuïm que moltes coses encara per explicar. Què és el que no explicarem sobre el matrimoni a l'edat mitjana?
2: Vale, en els 5 minuts que queden del programa, no? Hi ha moltes coses que queden fora d'aquest programa. Si de cas, fem una llista o anunciem-les, no? Això sí, m'agradaria també obrir un altre meló, que no n'hem parlat, que és els matrimonis a les ciutats. Hem parlat molt dels matrimonis reials, del matrimoni eclesiàstic, del matrimoni nobiliari, del matrimoni feudal. En paral·lel a les lluites entre aristocràcia i església, s'anirà obrint pas dins les incipients elites urbanes, no? Que sobretot a partir de l'any, depèn de la regió d'Europa, però l'any 1100, comencen a teixir-se, començaran a dissenyar també una moral matrimonial pròpia, que donarà lloc a un altre tipus de concepció del matrimoni. La que té a veure no amb el manteniment del llinatge, perquè, o a la seva expansió, perquè a les ciutats no hi ha llinatge. Les elites urbanes no pensen en una lògica de control de la propietat de la terra, de memòria feudal, sinó tenen a veure amb el control de la propietat, amb la concentració de capitals, no? En explotar una cosa que comença a prendre una importància descomunal a partir d'ara, del 1100, 1200, i que cada vegada ho tindrà més, que és el paper dels diners, no? El negoci a les ciutats és el control dels diners, el control de la inversió, el control del capital, i per tant el matrimoni ha de donar resposta no a les preocupacions d'un llinatge, no a la transferència d'un patrimoni agrícola, sinó a la transferència d'una inversió, que diríem avui, no? Fixeu-vos que modern. La casa familiar, el negoci, el taller, les inversions portaran a donar pes fonamental a un tipus de matrimoni diferent a l'aristocràtic, però contemporani en el temps, centrat en coses com el mercat de la dot, no? El matrimoni comença, per les elites urbanes o per les elites comercials, a ser un negoci. Amb qui em caso és un càlcul econòmic, no? Què m'aporta casar-me amb aquesta dona? Què m'aporta casar la meva filla? Quant em costa? No? Mm-hmm. Quan, de cop i volta, el matrimoni és una columna més en un deu a haver, no? Amb ingressos, despeses. La dot, la unió de les inversions urbanes, per exemple, durant els segles XII-XIII, les inversions no es fan a través de, en un moment inicial, no es fan a través de creació de societats mercantils, sinó es fa la societat mercantil passa a ser una societat familiar. Si tu vols fer negocis amb algú, et cases amb aquesta família. No? Perquè la dot és la manera de vehicular la inversió privada a través del matrimoni. No? Després ja se sublimarà, a mesura que el comerç creix en importància, doncs es crearan estructures, les companyies comercials, les societats, tot això. I per tant, no dona temps d'explicar-ho ara, però hauria estat molt divertit també parlar, no?, de com es casa la gent a les ciutats, com es casa la gent a la Barcelona de l'any 1150, per exemple. No? Tampoc dona temps a parlar d'altres temes importants en aquesta història de l'amor i el matrimoni a l'Europa medieval. Si alguna vegada algun dels nens ens casem, ja tornarem a dedicar un programa al matrimoni, com pot ser el paper de les ordes mendicants, no?, els franciscans, com aquesta nova moral matrimonial urbana baix medieval comença a aparèixer, o el creixent corrent de misogínia que a partir del segle XIV, finals del XIII-XIV, en els ambients intel·lectuals i universitaris porten a un retrocés brutal en el paper de la dona dins la casa familiar, dins l'espai públic. No? El gran retrocés femení a l'edat mitjana es dona a partir del segle XIV, gràcies als universitaris. Sempre a la punta de llança de la progressia. O en les noves concepcions de les relacions afectives que porten autors com Petrarca, que porten al de Cameron de Boccaccio, la pròpia lluita interna que tindrà l'Església dins del seu propi interior per regular una cosa que també no hem parlat, que és que els sacerdots també es casen. Bueno, no es casen legalment, però també viuen en pecat. Recordeu, recupereu un programa molt, molt divertit amb els costums sexuals dels capellans a Urgell i veureu que consejito traigo que pa mi no tengo. Mm-hmm. Com veieu, un tema que no esgotem ni molt menys en el programa d'avui, ja decidirem si fem més o no. No, això ja sabeu que el programa ja és viu i ja no depèn de mi. Ja, això és la manera que el meu advocat diu que ha de dir perquè no prometa programes, però que esperem que us hagi servit per començar a interessar-vos, si és que teníeu alguna necessitat d'interessar-vos, sobre com era la història del matrimoni.
0: Fin.
2: Pues sí, sí.
0: Ho deixem aquí?
2: Ho deixem aquí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Alberto Reche.
2: A Sergio Rodríguez.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Buenas suertes y muchas noches.
0: Adrià Tirado, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: És mitjanit.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Són les 2 de la matinada.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.